Aprovar també, si escau, la modificació de crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I aprovar, si escau, també el pla econòmic financer. Pel que fa als recursos humans, resoldre, si escau, la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, aprovar, si escau, les bases de les concessions de places socials a les llars d'infants municipals. I pel que fa a les mocions, tenim la moció presentada pel grup municipal de Vox per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, tenim d'això de compte les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I d'això de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde, president de la corporació, de data 16 de març de 2026, 23 de març de 2026, 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig d'aquest any. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordem que un cop acabat aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, doncs podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada fa ja aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i el Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, el qual ha explicat l'alcalde de Cunit que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit d'aquest, al qual és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc, entre les reivindicacions hi figura que el CAP de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, que ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la llar d'infants municipal Les Marietes celebrarà la tarda del dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança de I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els caps grossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn.
La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i totes les persones que han fet possible que les Marietes siguin, doncs, avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat la documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una trobada de notable importància, ja que es tracta de l'emmillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya, que impulsa un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida als veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12 Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. D'altra banda, també i com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit ha donat suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit, on l'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros d'extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I la quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetrà als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora en destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final.
Les votacions estan obertes des d'aquest passat dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom que hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I el proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que ha assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per a l'Educació, jornada que celebrem, doncs, amb el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en el taller podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim. Seguidament, de 11:15 fins a 12:15, tindrem espectacles de les escoles de ball, on primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació del grup Gospel Show, Angry Birds i Stormies. Tot seguit, el grup Miniballs de l'escola de dansa, Dancing Cunit, per acabar, doncs, amb l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 12:15 del migdia, el qual es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi, on l'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 2:15 del matí a 1:15 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629 240039, 629 240039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Cunit es vesteix de Tour de França i plasmarà icones locals al mur, ara de groc, de la C31. Representarà l'ermita, el porquet Billy, els espigons o una palmera. I és que el pròxim juliol el Tour de França recorrerà un tram de la província a la que serà la segona etapa de la Ronda Gala entre Tarragona i Barcelona. Una de les localitats per les que passarà és Cunit, on hi ha una arrelada tradició ciclista i qui el pas del Tour de França sigui, doncs, un fet històric en el que s'impliquin tots els veïns. Fa unes setmanes es va plasmar, doncs, un mural amb el cartell oficial del Tour i amb la intenció de que segueixi permanent. Ara ha començat a pintar-se de groc, color oficial del Tour de França, el mur de separació dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, i sobre aquest groc es plasmaran icones representatives del municipi. Serà la silueta de l'ermita de Cunit, una palmera com la que apareix a l'escut del municipi, el porquet Willy, símbol de la localitat com a germanament amb el municipi alemany de Hammelbach, i el perfil dels espigons que donen a la platja una singular configuració de forma de cales. La iniciativa té l'objectiu d'implicar els veïns i engalanar la ciutat per saludar el pas de la caravana del Tour. Fa uns dies, a Cunit, ciclistes que han disputat la carrera explicaren a l'espectacle que més enllà de la competició.
també podeu començar a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte dia 1 de juliol, doncs, ha marcat... dissabte 11 de juliol,

Doncs ja estan obertes. I en acabat també recordem el recorregut. Seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. I és que l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. Les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest dimarts passat a la Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents, però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera el 15%, als nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació o ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral doncs cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada desena posició gràcies a, sobretot, al pas del Centre Tecnològic IDIADA de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i PIMEC posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement a la demarcació. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa aquesta primera edició del programa Accelera el creixement de Tarragona al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar mitjançant un pla d'acció personalitzat i a mida aquelles àrees funcionals d'empreses que actualment limiten el seu creixement, incidint doncs en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització, l'organització presencial i empresarial. Aquesta iniciativa ajuda a les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. La primera sessió s'accelera el creixement ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació Pere Granados i el president del PIMEC Tarragona Jordi Ciuraneta. Durant la seva intervenció, Granados ha assegurat que des de la Diputació de Tarragona tenim el compromís de treballar al costat del teixit empresarial perquè sabem que les empreses són motor d'ocupació, innovació i de cohesió territorial. Quan una empresa creix, creix també el territori. Per això impulsem aquesta iniciativa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que oferirà un acompanyament personalitzat i estratègic per detectar i reforçar aquells àmbits que poden limitar el desenvolupament empresarial. Per part seva, el president de PIMEC Tarragona ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest programa que contribueix a millorar la competitivitat de les empimes en benefici de l'economia tarragonina. Al nostre país tenen un problema de dimensió empresarial i aquest projecte també afavoreix el creixement de les pimes, perquè podem que les microempreses es facin petites, les petites mitjanes i les mitjanes grans, ha afegit. Les empreses que participaran en aquesta primera edició del programa són Barberà Martínez Neteges Integrals, de la Selva del Camp, una empresa de neteges industrials i distribució de productes de neteja, Comaruga 80 SL de Comaruga, dedicada a la venda d'alimentació i elaboració de menjars preparats, Comercial Plásticos Kira SL de la Sénia, també Escopol de Tech SL de l'Arbós i, a més, també Xumara Indústries Madac SA de Tarragona i Filmaran de Roquetes.
però encara tenim més notícies. Intenten localitzar un motorista temerari que va fer una cavalleta a la C31 a Segur de Calafell. La policia

0: local analitza les imatges penjades a la xarxa. I és que, segons el diari de Tarragona, la policia local de Calafell intenta localitzar un motorista temerari que va realitzar un cavallet a la C31 al seu pas per la zona urbana de Segur i, a més es va saltar un semàfor en vermell. És habitual que aquestes accions temeràries siguin gravades per l'entorn de qui els realitza i es pugin a les xarxes socials. En aquest cas, a la imatge s'observa clarament la matrícula de la moto. El regidor de policia de Calafell, Marc Casellas, assenyala que s'intentarà localitzar el motorista i, en cas de poder donar amb ell, imposar una sanció com estableix el Servei Català de Trànsit i que contempla, a més de multa, la pèrdua de punts del carnet. Inclús pot considerar-se delicte penal en casos extrems, el que es posa en risc greu la seguretat vial o es provoqui un accident. Es desconeix quan foren gravades les imatges, però intentaran determinar amb referents de l'entorn. Tot i això, no és fàcil la investigació, ja que no s'identifica el conductor si s'ha de comprovar, doncs, si hi ha denúncia de furt de la moto. I avui dimecres, a les 9 de la nit, a la zona esportiva municipal, torna la Lliga de Futbol 7, amb l'enfrontament entre el Dream Team i el Comorronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Aston Birra. I a les 10 de la nit, Viejas Glorias Club de Futbol vs el Futbol Club Hollander i Harusushi Futbol Club vs Atlètic Cunit. A més, també avui dimecres, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa conduïda per l'Estel Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant del Sable de Tahar Ben Jelloun. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli Roll-On. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves, al qual també tenim crispetes. Recorda, aquest divendres a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I segons la Fura, veïns de Coma-ruga recullen signatures per demanar que es destapi la bocana del Riuet. La plataforma veïnal Sabem la Bocana del Riuet, l'associació de veïns Sant Ramon de Coma-ruga, han començat una recollida de signatures per demanar que es reverteixi el tancament de la bocana del Riuet, que s'ha derivat de les obres de renaturalització de l'espai. El passat diumenge van aconseguir més de 700 signatures i aquest dilluns han portat al ple de l'Ajuntament del Vendrell. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència i serveis i mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DiptaCat. I que ens ha facilitat aquesta informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Recordeu, més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara, a continuació, us deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, el qual doncs avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19, amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa a demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà prop dels 19-20 graus doncs, de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16 a 32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podríem canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents doncs, a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també doncs, de cel radiant amb dies de ple estiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps. I arribats a aquest punt del programa, és el torn de començar doncs, a esbrinar quines són l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia, com també doncs, a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta de Massanet, Massanàs a Sant Vicenç de Calders s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. El nostre tros, a la R2 Sud, degut als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit. A més, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on, degut als treballs de millores, manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A la R7, sense servei, amb motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A l'R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vallhonrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vallhonrat i Martorell Central. A la R13, també a motiu de les treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. A la R4, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb la congestionada R2 Sud. Aquesta incidència també doncs, afecta la R15, la R16 i la R17, però a més a la R15, entre Reus i Móra la Nova, tenim servei ferroviari. Però degut als treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat. I per més notícies, per més informacions, podeu consultar tots els horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, el qual doncs avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs, a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19. Amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa a demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà prop dels 19-20 graus doncs, de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16-32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podríem canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents doncs, a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també doncs, de cel radiant amb dies de ple estiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps.

0: I arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Quina cançó es proposes avui?
1: Doncs avui és el Dia Internacional de les Emergències i de les Urgències.
0: Mm-hmm.
1: I encara que sembli mentida, hi ha una cançó d'això.
0: Ah, sí?
1: Sí, i la porta el Daddy Yankee.
0: Daddy Yankee? Ah, mira.
1: Sí, Daddy Yankee es porta la cançó Llamado de Urgencias.
0: Llamado de Urgencias. Llamado de Emergencia.
1: De Emergencia.
0: Mira, ja està sonant ja. Bé, doncs amb aquest tema musical ens quedem. Doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies. Que vagi de molt bé, si de vol ens l'escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà. Un petó a tothom.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia.

0: arribats a aquest punt del programa, és el moment de repassar les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem per Mi Dia de la 11, on la data premiada va ser la del 6 de desembre de 1985, amb el 5 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 30, 37, 44, 51, 55, 57, 61, 67, 69, 72, 77 i 81. L'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 5, 11, 23, 33, 42, amb els sols el 10 i el 12. El triplex de la 11, el número premiat és el 521. 5, 2, 1. La dupla de la 11, el número 3. I el cupó diari, el 1885. 0, 1, 8, 8, 5 de la sèrie 16. I fins aquí les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte. Amb Roger Jardí i Gemma Janó.
2: Tot i que en català les paraules alçada i alçària tenen significats molt semblants, hem de distingir-les, ja que les diferencia un petit matís.
3: L'alçària es refereix a la dimensió d'una cosa en direcció vertical. Per exemple, la torre Agbar fa 144 metres d'alçària. I alçada és un sinònim d'alçària, però es refereix especialment a persones i animals. Com en aquest cas, Roberto Dueñas fa 2 metres 21 centímetres d'alçada.
2: Un altre exemple, el temple de la Sagrada Família fa 170 metres d'alçària.
3: Sabies que Kathleen Hepburn feia 1 metre 79 centímetres d'alçada?
2: Sí, i va protagonitzar la pel·lícula Endevina qui ve a sopar, enregistrada a San Francisco.
3: I quan fa el pont de San Francisco d'alçària?
2: El Golden Gate fa 227 metres.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esmirar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres 27 de maig de 2026 i començarem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977-16-22-10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 17-19 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-16-01-81. Repetim, 977-16-01-81.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

Efemérides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui. Un 27 de maig d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1657, al Regne Unit de la Gran Bretanya, amb Oliver Cromwell, que refusa l'oferta del Parlament d'esdevenir el nou monarca anglès i dona peu a l'inici de la República. El 1703, a Sant Petersburg, a l'Imperi Rus, el tsar Pere Gran funda la ciutat. I el 1817, l'inventor alemany Karl Drais condueix per primera vegada la seva draisina, la forma de bicicleta més antiga a Mannheim. El 1839, al Ripoll, el comte d'Espanya aconsegueix assaltar la ciutat durant el setge de Ripoll després de la que la va cremar i destruir. I el 1917, l'inventor alemany Karl Drais... Ens hem equivocat. El 1917, a la ciutat del Vaticà, Benet XV promulga el Codi de Dret Canònic. El 1952, a Barcelona, s'inaugura el 35è Congrés Eucarístic, fet que donaria lloc al nou barri del Congrés. I el 1933 ens han deixat als Estats Units que s'estrenava Three Light Peaks, curtmetratge d'animació produït per Walt Disney basat en el conte de fades del mateix nom. A més, el 1937 a San Francisco, a Califòrnia, s'obre el trànsit de vianants al pont Golden Gate. I ens hem deixat també que el 1941, a l'oceà Atlàntic, dins de la Segona Guerra Mundial, el cuirassat alemany Bismarck és enfonsat per la Royal Navy britànica. A més, l'any següent, el 1942, marxem a Praga. Dins de la Segona Guerra Mundial, la resistència txeca atempta contra Reinhard Heydrich, protector de Bohèmia-Moràvia.

el 1963 a Barcelona es publica el número 628 del DDT, on es produeix la primera aparició del Botone Sacarino. DDT, mítica revista de l'editorial Bruguera, inspirada en la revista argentina Rico Tipo. Però seguim avançant i arribem ara sí al 1976, on a Barcelona s'hi celebren les primeres jornades catalanes de la dona, el Paraninf de la Universitat de Barcelona. Tal dia com avui de l'any 1981, a Barcelona s'inaugura la primera edició del Saló Internacional del Còmic de Barcelona. Canvi de mil·lenni. Arribem a l'any 2000, a València, a l'estadi de Mestalla. L'Espanyol derrota l'Atlètic de Madrid i guanya la Copa del Rei. Però encara tenim més notícies. Seguim al segle XXI i arribem a l'any 2007, a Catalunya, al que s'hi celebren eleccions municipals, així com eleccions autonòmiques i al País Valencià i a les Illes Balears. I, per cert, les eleccions municipals del 2007 van ser les primeres que va cobrir Ràdio Cunit. Seguim avançant. I arribem a l'any 2012, on el primer equip femení de futbol del Futbol Club Barcelona guanya la seva primera lliga. I ens hem deixat l'any 2009, a Roma, on l'equip masculí del Futbol Club Barcelona, entrenat per Josep Guardiola, aconseguia la seva tercera Copa d'Europa i complementava, doncs, el seu primer triplet. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 27 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci i Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951 dirigida pel llegendari director John Huston amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com? Griggs? Briggs? Això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més, a veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquest lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba a un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: També hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh. Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament, i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Li han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades. Amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnert. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa. Aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar en barca, senyor Olnert.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: És clar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda. Quina idea més absurda. Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb dos dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís.
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Charlie, hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo o tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosie, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosie, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac, a veure què faries. En canvi, jo, ja saps, tinc mil solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores... Ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kènia.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú ho hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor. I tot allò, ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosie, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà, ja que el director, John Huston, volia aprofitar la seva estada al continent per anar a caçar un elefant. Vaja, tot un caprici. Us deixo amb un fragment de la banda sonora del film. Amigues i amics, fins la propera setmana. Sayonara, baby.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
4: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranyes Blai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04.

0: Puertas, en la avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil ha entrat a la seu central del PSOE al carrer Ferrat de Madrid per requerir informació al partit relacionada amb l'exmilitant socialista Leire Díez. L'operatiu s'ha limitat al requeriment d'informació i no s'ha produït un registre de la seu. N'ha parlat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
6: Estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro y por tanto lo que sí que le puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año.
5: Sánchez diu que actuaran amb contundència si cal, com han fet sempre, i diu que sempre col·laboraran amb la justícia, no com altres partits, en clara referència al Partit Popular. I nova jornada de vaga general de mestres i professors a escoles i instituts a tota Catalunya. Malgrat que sindicats i govern han acostat posicions, en les darreres hores no han aconseguit un acord per desconvocar les protestes que hi ha avui a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A hores d'ara, les mobilitzacions es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra, Granollers i també a Barcelona. A Lleida, per exemple, tallen la C12 en tots dos sentits de la marxa i també la 2 entre Lleida i Torre-serona. També es talla la P7 a Salt i Torredembarra. A les 3 de la tarda hi ha prevista una nova reunió per acostar posicions amb el departament. I els Mossos d'Esquadra han desarticulat per primera vegada un entramat proveïdor de material per al cultiu de marihuana. Oferien un servei integral a organitzacions criminals per la instal·lació completa de plantacions il·legals amb elements com il·luminació, ventilació, sistemes de rec, fertilització i control ambiental per a la posada en marxa i també manteniment de les plantacions. Utilitzaven una doble comptabilitat per ocultar i també blanquejar beneficis. En total s'han realitzat 13 entrades i escorcolls a Tarragona i Granada i s'han tingut un total de 4 persones. I en mobilitat, un accident a la BV-5001 a Martorelles deixa la via encara completament tallada. També un altre accident a la C55 a Monistrol de Montserrat deixa pas alternatiu que s'ha hagut d'habilitar a conseqüència d'aquest accident i també diverses vies estan afectades per obres en aquests moments. L'AP7 a Torredembarra, la Nacional 340 a Altafulla, la 2 al Col·legi Lleida i també l'AP7 a Reus. A banda, retencions a l'AP7 a Barberà del Vallès i també a la C60 a Roca del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari,

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment, doncs, de donar pas al nostre santoral, l'aniversari dels famosedes i també de l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim, doncs, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Búscanos i ens trobaràs com sempre, i en agraïment a la vostra participació us en dureu un numerat al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des d'aquí, doncs, com no, recordem que tenim un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a la Casa de l'Oro. També aquesta higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou. També tenim el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals no premium del carrer Montoriol 32 de Calafell Platja, sí senyor, els Samis. També tenim aquest tall de cabell per home ornamentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el Durum Kebab de Doner Pita Palace 2, els dos esmorzars de la Marina de Bar La Pinya. També tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, també els dos vermutacos més el pinxo del dia de dimarts i divendres a la Bodegueta, també els dos vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la peixateria de Cunit, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també la sessió de ioga o massatge de nam de Yoga Studio Cunit, el vermut braves per dues persones de la braceria i picada de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa El Sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorca, també el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones de dimarts i divendres del bar Casa Carminya de Castanyeira, també la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Núria, també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones del local de dijous o diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim l'esmorzar per dues persones de dilluns i divendres al Saborea, el lot de pollastre a l'as amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, el pollo loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones també de la Giralda de l'Arbós. Doncs ja ho saps, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Si vols participar, ja ho saps, truca, truca i participa!
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
0: També tenim, doncs, el nostre web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la nostra sintonia al Cunit del Dia, que, com sempre, tu ets el protagonista. Doncs ja ho saps, aquestes són les vies de comunicació directes amb el nostre programa i a les quals, doncs, com no, doncs, podeu guanyar molts i molts premis, eh? Ja ho sabeu, eh? I ara, si sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dimecres, dia 27 de maig de 2026. I volem, doncs, felicitar Sant Acacio, Sant Agustín de Canterbury, Alipio, Atanasio, Santa Bàrbara, també Sant Bruno, Ciril, Quadrado, també Sant Elías, Estratónico, Eutropio, Federico, Gausbert, també Gonzaga, Hildebert, Sant Luciano, que pareix italiano, Sant Ranulfo, Restituta i Zótico. Doncs moltíssimes felicitats a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem temes musicals com, per exemple, aquest que ens arriba ara mateix que doncs, posem a escoltar per tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Ens arriba W&W Fit Blade i el seu Fall in Love Again, el que aprofitarem també per donar numeret. Donem numeret amb el 181 Mercedes Rubio, 182 Núria Sol, 183 Eli Suárez, 184 Emília Covira, 185 Dina Zarra, 186 Karen Iles, 187 Carmen Alfaro, amb el 188 la Fàtima Benamar, 189 Paula Arós, 190 David Vidal, 191 Eva Espinosa, 192 Òscar Ibáñez, 193 Jordi Ibáñez, 194 Carme Díaz i amb el 195 Sònia Lover.

Aprofitant, doncs, seguint doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients, ara ens arriba aquest tema de Dani Corberán i el seu Fading Light, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 197 Ismael Chávez, amb el 198 Amai Alba, 199 Jordi Monconill, 200 Blanca Martínez, 201 Aitor Escardó, el 202 Ivan Escardó, 203 Juan Antonio Romero, 204 Evaristo Hernández, 205 Isabel Doncins, amb el 206 Carmen Martín, 207 Maricel Guiràs, 208 Montse Pérez, 209 Adrià Méndez i amb el 210 Juan Fernández.

Seguim amb més peticions musicals, amb més temes dels nostres oients. Ara ens arriba Gil Glaze en Tatana, Bastien, Need Somebody. Un tema que havia demanat també la Maria Maldonado, la que s'endú el 211. Lourdes Merino, el 212. Eva de la Penya, el 213. Encana Arislaga, el 214. Zoe Gómez, 215. Fernando Gómez, 216. Juan Pablo Rodríguez, amb el 217. Josep Macià, el 218. Joana Paredes, el 219. Natàlia Alba, el 220. Àfrica Sant Martín, 222. Perdó, 221. Amb Mercè Rubio, el 222. Javi Serrano, el 223, Blanca Martínez, el 224 i José Osuna, amb el 225.

Amb aquest tema musical d'Amunt, la lluna, acabem, doncs, les peticions musicals del dia. Aprofitem també per donar numeret amb el 271 a Lluís Atomar, 272 a Nadia Alfarji, 273 a Manicalma García, 274 a Diana García, amb el 275 a Begoña Casas, 276 a Begoña Jiménez i amb el 277 a Ruth Ribeiro, com el 278 la Susana Flores.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuá y paellas.
0: Y tú es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.

Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dimecres, dia 27 de maig de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. De conformitat amb el decret d'alcaldia, ens complau, doncs, assenyalar i citar-nos en aquest ple ordinari que tindrà lloc aquest dijous a les 6 de la tarda en primera convocatòria i una hora més tard en segona convocatòria per tractar els assumptes que relacionen la continuació i que seran retransmesos a través de la nostra unitat mòbil situada a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit. On, com dèiem, demà, doncs dijous, tindrem aquest ple ordinari al que tindrem el següent ordre del dia. Propostes de secretaria a aprovar si escau l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia a aprovar si escau la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Pel que fa a l'àrea de territori, promoció de la ciutat i innovació, ordenació del territori, donar conformitat, si escau, al text reforç de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre a la parcel·la HPO Sud 2. Dona conformitat, si escau, al text reforç de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Pel que fa a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i hisenda pública, aprovar, si escau, el reconeixement extrajudicial del crèdit número 1/2026, corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar també, si escau, la modificació de crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I aprovar, si escau, també el pla econòmic financer. Pel que fa als recursos humans, resoldre si escau la compatibilitat de personal al servei de la corporació. Àrea de serveis personals, aprovar si escau les bases de les concessions de places socials a les llars d'infants municipals. I pel que fa a les mocions, tenim la moció presentada pel grup municipal de Vox per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, tenim d'això de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I d'això de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde, president de la corporació, de data 16 de març de 2026, 23 de març de 2026, 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig d'aquest any. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordem que un cop acabat aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari, doncs podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual àrea bàsica de salut, Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada fa ja aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut, a l'ICS, i el Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, al qual ha explicat l'alcalde de Cunit que

0: defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat de per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit d'aquest, al qual és també la sensació que ens trasllada la ciutadania, ha assegurat l'alcalde. La proposta passa també perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc, entre les reivindicacions hi figura que el CAP de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores. No tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ara ha marcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. Els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. I la Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà la tarda del dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança de I2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I1 i els caps grossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina la Marieta, el nou element de bestiari del seguici festiu local creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment d'arrelament i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i totes les persones que han fet possible que les Marietes siguin, doncs, avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals hi han mostrat la documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una trobada de notable importància, ja que es tracta de l'amillerament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil d'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de la documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya, que impulsa un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi en el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaquen la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida als veïns, campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. D'altra banda, també, i com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit ha donat suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit, on l'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànim de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen i usuària del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros d'extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials, per possibilitar que aquests puguin participar plenament i sense cap discriminació a les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I la quarta edició del procés de pressupostos participatius de Cunit arriba a la fase de votació de les propostes finalistes, que permetrà als veïns i veïnes escollir a quins projectes de millora en destinaran 300.000 euros. De l'11 al 31 de maig, les persones majors de 16 anys empadronades a Cunit poden votar per escollir les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes prioritzades per la ciutadania que han passat la validació tècnica final. Les votacions estan obertes des d'aquest passat dilluns al portal digital de participació de l'Ajuntament, a cunit.decidimcatalunya.cat. Tothom qui hi participi podrà votar diverses propostes sempre que no accedeixin al pressupost total de 300.000 euros. També es posen en marxa, a partir del 13 de maig, diversos punts de suport presencials on es donarà suport per votar a través de la plataforma. Un cop finalitzi la fase de votació, es publicaran els resultats al portal de participació, al web i a les xarxes socials de l'Ajuntament. Els projectes més votats, sense accedir al màxim de 300.000 euros, es planificaran per la seva execució en el període establert del procés. Si el cost de la proposta escollida no arriba als 300.000 euros i el sobrant no és suficient per assumir la proposta següent més votada, la Comissió de Pressupostos Participatius ho valorarà i es publicarà la decisió motivada. I el proper dijous, dia 28 de maig, es durà a terme el taller informatiu Acredita't, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que ha assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5, de 10 del matí a 12 del migdia. I el proper dissabte, dia 30 de maig, de 10 de matí a 2 de migdia, a la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrem, doncs, amb el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit faran els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en el taller podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel i unir-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 11:15, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al Passeig Marítim. Seguidament, de 11:15 fins a 12:15, tindrem espectacles de les escoles de ball, on primer tindrem l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació del grup Gospel Show, Angry Bears i Stormies. Tot seguit, el grup Mini Balls de l'escola de dansa, Dancing Cunit, per acabar, doncs, amb l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música, amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus and the Sisters and Brothers, i començaran a 11:15 del migdia, el qual es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi, on l'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny en horari de 9:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendrà les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. Amb aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. Cunit es vesteix de Tour de França i plasmarà icones locals al mur, ara de groc de la C31. Representarà l'ermita, el porquet Billy, els espigons o una palmera. I és que el pròxim juliol el Tour de França recorrerà un tram de la província a la que serà la segona etapa de la Ronda Gala entre Tarragona i Barcelona. Una de les localitats per les que passarà és Cunit, on hi ha una arrelada tradició ciclista i qui el pas del Tour de França serigui doncs, un fet històric en el que s'impliquin tots els veïns. Fa unes setmanes es va plasmar doncs, un mural amb el cartell oficial del Tour i amb la intenció de que segueixi permanent. Ara ha començat a pintar-se de groc, color oficial del Tour de França, el mur de separació dels carrils de la C31 al llarg del nucli urbà i sobre aquest groc es plasmaran icones representatives del municipi. Serà la silueta de l'ermita de Cunit, una palmera com la que apareix a l'escut del municipi, el porquet Willy, símbol de la localitat com a germanament amb el municipi alemany de Hammelbach, i el perfil dels espigons que donen a la platja una singular configuració de forma de cales. La iniciativa té l'objectiu d'implicar els veïns i engalanar la ciutat per saludar el pas de la caravana del Tour. Fa uns dies, a Cunit, ciclistes que han disposat doncs, i disputat la carrera explicaren a l'espectacle que més enllà de la competició. També podeu començar a fabricar les vostres andròmines casolanes perquè el dissabte dia 1 de juliol dissabte 11 de juliol ha marcat dins dels actes de la Festa Major d'Estiu. Tornarem a gaudir de la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes de Cunit. Us animem a anar creant i posant a punt els vostres vehicles de fabricació pròpia i casolana per participar de l'activitat i gaudir d'una jornada d'allò més esbojarrada. Aquesta activitat no és una cursa ni cap competició, sinó una manera de divertir-se i fer espectacle on els participants també poden anar disfressats en conjunt amb la seva andròmina. L'andròmina ha de ser de fabricació pròpia i muntada sobre rodes per al seu lliscament, ja que la seva tracció ha de ser humana, amb sistema de frenada i direcció i que l'estructura no excedeixi al metre i mig d'ample. Podeu, doncs, consultar totes les especificacions a les bases de participació. Les inscripcions ja estan obertes. I en acabat, també recordem el recorregut, seguirem festejant amb l'Andro Vermut Musical a càrrec de l'entitat Valls Populars. I el Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. I és que l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. Les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial del Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest dimarts passat a la Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents, però connectades per un mateix repte: convertir el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera el 15%, als nivells previs de la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació o ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral doncs cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies a, sobretot al pas del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. I la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el creixement a la demarcació. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa aquesta primera edició del programa Accelera el creixement de Tarragona al territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar mitjançant un pla d'acció personalitzat i a mida aquelles àrees funcionals d'empreses que actualment limiten el seu creixement, incidint doncs, en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització, l'organització presencial i empresarial. Aquesta iniciativa ajuda a les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. La primera sessió s'accelera el creixement ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació a Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados, i el president del Pimec Tarragona, Jordi Ciuraneta. Durant la seva intervenció, Granados ha assegurat que des de la Diputació de Tarragona tenim el compromís de treballar al costat del teixit empresarial perquè sabem que les empreses són motors d'ocupació, innovació i de cohesió territorial. Quan una empresa creix, creix també el territori. Per això impulsem aquesta iniciativa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que oferirà un acompanyament personalitzat i estratègic per detectar i reforçar aquells àmbits que poden limitar el desenvolupament empresarial. Per part doncs, seva, el president de Pimec Tarragona ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d'aquest programa que contribueix a millorar la competitivitat de les empimes en benefici de l'economia tarragonina. Al nostre país tenen un problema de dimensió empresarial i aquest projecte també afavoreix el creixement de les pimes, perquè podem que les microempreses es facin petites, les petites mitjanes i les mitjanes grans, ha afegit. Les empreses que participaran en aquesta primera edició del programa són Barberà Martínez Neteges Integrals, de la Selva del Camp, una empresa de neteges industrials i distribució de productes de neteja, Comaruga 80 SL de Comaruga, dedicada a la venda d'alimentació i elaboració de menjars preparats, Comercial Plásticos Kira SL de la Sénia, també Escopol de Tech SL de l'Arbós i, a més, també Xumara Indústries Madac SA de Tarragona i Filmaran de Roquetes. Però encara tenim més notícies. Intenten localitzar un motorista temerari que va fer un cavallet a la C31 a Segur de Calafell. La policia local analitza les imatges penjades a la xarxa. I és que, segons el Diari de Tarragona, la policia local de Calafell intenta localitzar un motorista temerari que va realitzar un cavallet a la C31 al seu pas per la zona urbana de Segur i, a més, es va saltar un semàfor en vermell. És habitual que aquestes accions temeràries siguin gravades per l'entorn de qui els realitza i es pugin a les xarxes socials. En aquest cas, a la imatge s'observa clarament la matrícula de la moto. El regidor de policia de Calafell, Marc Casellas, assenyala que s'intentarà localitzar el motorista i, en cas de poder donar amb ell, imposar una sanció com estableix el Servei Català de Trànsit i que contempla, a més de multa, la pèrdua de punts del carnet. Inclús pot considerar-se delicte penal en casos extrems el que es posa en risc greu la seguretat vial o es provoqui un accident. Es desconeix quan foren gravades les imatges, però intentaran determinar amb referència de l'entorn. Tot i això, no és fàcil la investigació, ja que no s'identifica el conductor si s'ha de comprovar doncs, si hi ha denúncia de furt de la moto. I avui dimecres a les 9 de la nit a la zona esportiva municipal torna la Lliga de Futbol 7 amb l'enfrontament entre el Dream Team i el Comoronea en categoria veterans. A la mateixa hora, Jugones Futbol Club vs Aston Birra, i a les 10 de la nit Viejas Glorias Club de Futbol vs el Futbol Club Hollander i Harusushi Futbol Club vs Atlètic Cunit. A més, també avui dimecres, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Club de Lectura Francesa, conduïda per l'Estel Bruna. En aquesta sessió comentarem L'Enfant del Sable, de Tahar Ben Jerunin. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim taller d'olis essencials, on coneixerem les propietats d'aquests i com ens poden ajudar a cuidar-nos en el nostre dia a dia. Cada participant podrà crear i emportar-se el seu propi oli Roll-On. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I divendres 29 de maig a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves, al qual també tenim crispetes. Recorda, aquest divendres a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I segons la Fura, veïns de Coma-ruga recullen signatures per demanar que es destapi la bocana del Riuet. La plataforma veïnal Sabem la Bocana del Riuet, l'associació de veïns Sant Ramon de Coma-ruga, han començat una recollida de signatures per demanar que es reverteixi el tancament de la bocana del Riuet, que s'ha derivat de les obres de renaturalització de l'espai. El passat diumenge van aconseguir més de 700 signatures i aquest dilluns han portat al ple de l'Ajuntament del Vendrell. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual tenim subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència i serveis i mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. La Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. Una activitat amb el suport de la Diputació de Tarragona, DiptaCat. I que ens ha facilitat aquesta informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens facilita el nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Recordeu, més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que, com sempre, ens ofereix a través de la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara, a continuació, us deixem amb el temps de la mà del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró pel que fa al dia d'avui, dimecres 27 de maig de 2026, serà d'un temps assolellat i estable, amb temperatures màximes que aniran en ascens i fregaran els 27-29 graus, el qual, doncs, avui tindrem un cel radiant, ambient completament assolellat durant tot el matí, amb temperatures, com dèiem, doncs, a la qual la màxima es podria situar al voltant dels 25-26 graus i la mínima baixaria fins als 19. 19, amb vent moderat de component sud-oest amb ratxes d'entre 15 i 31 km hora, amb una humitat mitjana del 50%. Pel que fa demà dijous, dia 28 de maig, també cel ben clar i assolellat de forma generalitzada, amb temperatures de més calor. La màxima pujarà fins als 27 graus, com bé dèiem abans, i podria fins i tot als 29, mentre que la mínima es mantindrà prop dels 19-20 graus de mínima. El vent es mantindrà moderat de component sud-oest de 16-32 km hora. Però recordem també que ja de cara al cap de setmana, divendres i dissabte, podrien canviar el temps i podríem tenir alguna altra precipitació. O sigui que estigueu atents a les nostres prediccions, perquè podria ser que es modifiqués a partir de divendres aquesta tendència de pujada de temperatures i també de cel radiant amb dies de ple estiu aquí al nostre municipi de Cunit. I fins aquí el temps.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Pas la cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
1: ¿Y qué le voy a
0: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka.

0: Ràdio Cunit.
1: 107.0.
0: radiocunit.org.
2: Si vols escoltar a un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar en Ràdio Cunit el dijous a les 7 del matí. I si t'has perdut algun en detall, ho pots tornar a escoltar el dissabte a les 6 del matí. No t'ho perdis.
3: Això és música, amb Juan Buendía.
4: La música no el fem, però sí en posem a través de la 107 de la FM. Cunit Sound DJs, des del Penedès. DJs, programa trasero amb denominació d'origen.
5: Siempre innovando para todas las ondas de Cunit y alrededores. Vamos, que la vamos a liar.
3: Nos escucharás todos los jueves a las 8 de la mañana y en repetición los domingos a las 3 y media de la tarde.
5: Claro que sí, desde el Baix Penedès, en la 107 de tu FM. www.radiocunit.cat.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
7: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
8: Cunit al dia.
7: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
8: Cunit al dia.
7: Amb Jaume Asens.
9: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
10: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
11: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
12: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla als vianants.
9: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
3: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
13: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
14: Chinchín Costa Fleming
15: ha regresado.
16: He regresado con fuerza,
17: más o menos, sí.
18: Soy María Román y os espero en la nueva temporada de Costa Fleming, el programa del humor.
19: Oiga, me parece que usted tiene mucho cachondeo, ¿eh?
18: De la belleza, del amor, de la alegría y de la expansión personal.
20: Sí, hombre, ¿y qué más?
21: Costa Fleming.
22: Y lo hacemos el día jueves de 6 a 8.
3: No, no, María, de 5 a 7 de la tarde.
22: Pero menos guasa, ¿eh?
23: Y otra cosa que voy a decir, que esto es muy interesante. Cada sábado a la tarde, volvemos a poner programa.
15: Costa Fleming aquí.
3: ¡Bravo! Yeah. A Radio Cunit.
24: Porque eso no es una radio, eso es la alegría de la huerta.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
26: Soc Toni Camaro. I en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo sóc d'hivern.
25: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
27: Tu,
1: Totes les setmanes tens una cita amb el programa Això és Música i trobaràs un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època. Agafa la bona sintonia del programa Això és Música en aquesta emissora.
2: Doncs això mateix, agafa la bona sintonia del programa Això és Música que en aquest instant inicia. A mi mateix, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. I què escoltarem avui? Música, naturalment. Aquesta música té nom i cognom, anem a descobrir-ho. Es tracta de Mark Bolan, nom artístic de Mark Feld. Va néixer a Londres, Anglaterra, el 30 de setembre de 1947 i es va deixar a Barnes, a Londres, el 16 de setembre de 1977. Va ser un músic i cantant britànic i una de les figures més populars del glam rock durant la dècada dels 70. Va ser el líder del grup Tyrannosaurus Rex, nom posterior escurçat a T-Rex. Bé, doncs dit tot això, ja hem descobert. Ara anem a posar música. Metal Guru.

L'àlies Bolan és una contracció del nom del seu admirat, Bob Dylan, Bo Lan. Va néixer en Hackney, a l'est de Londres, el 30 de setembre de 1947, sent el fill d'un camioner. Quan tenia 15 anys, la seva família es va mudar de Hackney a Wimbledon, en el nord-est de Londres. Les seves primeres influències musicals van ser Jane Vincent i Chuck Berry. Es va convertir en un mut deixant-se veure pels llocs més emblemàtics del Soho. Als 15 anys deixa l'escola i entra a treballar com a model. Solid Gold AC Action.

Després de gravar diversos discos sota el nom de Toby Tyler, sonant molt folk, com els seus admirats Donovan i Bob Dylan, ingressa a la banda proto-punk i mod John's Children, la qual va semblar inicialment molt prometedora, sent molt aclamats en els seus recitals i arribant a realitzar alguns enregistraments. Una de les seves primeres grans cançons seria Desdemona, de 1967, escrita pel mateix Bolan, la qual va ser vetada per la BBC per les seves lletres comprometides. No tenim aquest tema, però sí aquest altre. 20th Century Boy.

Al costat del percussionista Steve Peregrine Toc, va fundar el 1967 la banda Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van gravar tres àlbums, My People Were Fair, el 1968, Prophets, el 1968 i Unicorn, el 1969. Al començament dels anys 70, Bolan va fer fora a Toc i es va unir amb Mike Fine per formar T-Rex. Els seus èxits més recordats són cançons com Children of the Revolution, Ride a White Swan, Hot Love i Get It On, les dues números 1 en el Regne Unit, així com Jeepsters i Cadillac. A mitjans d'anys dels anys 70, la popularitat de Mark Bolan va descendir, malgrat que T-Rex va continuar traient discos a la venda. Doncs anem a escoltar Children of the Revolution.

Va morir el 16 de setembre de 1977 en un accident de cotxe a Londres, a l'edat de 29 anys. Irònicament, Mark Bolan adorava els cotxes, com es pot observar en cançons com Cadillac o Jeep Steer, però alhora es tenia por i mai es va treure el carnet de conduir. La banda va desaparèixer un any més tard, el 1978. Doncs hem escoltat un d'aquests temes, Cadillac.

El 16 de setembre de 1977, Marc Bolan tornava a casa seva de Londres amb cotxe. La conductora era la seva núvia, la cantant Gloria Jones. De sobte, Jones va perdre el control de l'automòbil, un mini, i el cotxe va xocar contra un arbre en el districte de Barnes. Gloria Jones va sofrir ferides i Marc Bolan va morir. La causa oficial de l'accident va ser que un pneumàtic no estava amb la pressió correcta. Continuem. Teenage Dream.

Si vols escoltar un artista, un grup, una orquestra, un estil o una època, has de sintonitzar aquesta emissora totes les setmanes i escoltaràs Això és Música. Doncs això mateix, escoltaràs Això és Música, però en aquest moment ja la segona part del programa que tenim dedicat doncs, a Maren Boland, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex. I continuem. Diu, actualment la localització de l'accident s'ha convertit en un lloc de peregrinació dels seguidors de l'artista, conegut en anglès com Boland's Rock Shrine, i es va edificar un petit bust de Mark Boland posat aquí pel seu fill, Roland, al 2002. Més música, Track on Tyke.

Curiosament, Mark Bolan mai va aprendre a conduir per temor a una mort prematura. Malgrat això, el tema esmentat en moltes de les seves cançons són els automòbils i components d'ells. També era amo de diversos vehicles, incloent un famós Rolls-Royce blanc que havia estat prestat per publicitat a la banda Haughtwind en la nit de la seva mort. Life of Love.

Dos dels membres originals de T-Rex van morir en diverses circumstàncies. Steve Curry també va morir en un accident de trànsit a la ciutat portuguesa de Parra, a l'Algarve, a l'abril del 1981. En el 2003 va morir Mike Fine per problemes hepàtics generats per la seva addicció a l'alcohol en Croydon-Surrey, a l'edat de 55 anys. El bateria Bill Legend Fifield és l'últim membre supervivent de la banda original. És música New York City.

T-Rex va ser una banda de rock fundada a Londres el 1967 per Mark Bolan, denominant-se originalment com a Tyrannosaurus Rex. Sota aquest nom van llançar els seus primers quatre àlbums d'estudi, amb un so més proper al rock psicodèlic i folk and rock. A principis dels anys 70 i amb el nom reduït a T-Rex van aconseguir la fama mundial i es van convertir en la primera banda de glam rock de la història, corrent que posteriorment van seguir David Bowie, Sweet i Slade, entre d'altres agrupacions angleses. Més música, London Boys.

L'agrupació va deixar d'existir al 1977, després de la tràgica mort del vocalista i líder Mark Bolan, amb prou feines, 29 anys d'edat en un accident automobilístic. No obstant això, el seu llegat es manté amb el pas del temps, sent considerats com una de les grans influències pel hard rock, new wave, punk i rock alternatiu. A més, van ser una de les poques bandes del principis dels 70 que van obtenir 10 senzills en el top 10 en el Regne Unit, dels quals van destacar èxits com Get It On, Children of the Revolution i 20th Century Boy, entre d'altres. Doncs anem a escoltar el tema que ens queda pendent, Get It On.

Tyrannosaurus Rex es va fundar a l'agost de 1967 pel guitarrista i vocalista Mark Bolan, després de que abandonés el seu primer projecte, John's Children. Al costat d'ell es va unir el percussionista Steve Peregrine Took, el nom del qual va prendre del personatge de ficció Peregrine Took, de la novel·la fantàstica El Senyor dels Anells. Després de compondre el seu propi material i actuar en diferents clubs de Londres, el duo va rebre una oportunitat del productor Tony Visconti de gravar un disc per a un segell subsidiari de EMI Records, després de veure'ls en una presentació en el UFO Club de la capital anglesa. Dos temps per escoltar l'últim tema, I Love to Boogie.

Doncs bé, amics, ha arribat la nostra sintonia i això està indicant que el temps del dia d'avui doncs ja ha arribat a la fi. Ja hem consumit aquesta hora que tenim totes les setmanes aquí a la ràdio i avui l'hem aprofitat amb aquest personatge, Mark Bolan, fundador de la banda Tyrannosaurus Rex, o T-Rex. La setmana que ve no serà esta història, sinó serà una altra diferent que tindràs que descobrir quan passin 7 dies en el proper Això és Música. Això sí, amb mi, en Joan Buendía, a la direcció, presentació i realització del programa. Doncs ho dic, la setmana que ve tornem-hi.

tornem a estar aquí amb tots vosaltres. Sou un DJs, quilòmetre zero. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. Així comença un nou programa. Sessions en directe amb Josh & Co. DJ, Juni Riba i un servidor, Chaumix, el qual doncs tenim el ple de compartir aquestes dues horetes de viatge musical com cada setmana a través d'aquí de la vostra sintonia. Començant, com sempre, amb aquesta mítica sintonia i endinsant-nos ja amb la música house avui, que com ens agrada, sí senyor, eh? Ho farem, doncs, i començarem amb aquest tema de Calvin Harris. I ja ho sabeu, aquí de música no en fem, però sí en posem, eh? Salutacions ben cordials a tota la gent que s'acabi

així comencem aquest nou programa, com sempre, des de la vostra sintonia. Juli Riba, Josin Go DJ i un servidor també, DJ Xiaomix. Patronets i abraçades i benvinguts i benvingudes en aquest viatge musical a través de les zones, com

com m'agrada House Music. Són DJs Quilòmetre Zero. I recorda, aquí de música no en fem. Però sí, en

El que es donava, fa un dia és quilòmetre zero, ens despedim tots vosaltres amb l'últim temazo. Rocket Time, des d'aquí, Juli Riba, jo sent el DJ i un servidor, DJ Jaumix. Que vagi de gust i fins la setmana que ve. Tornem abraçades a tots. Ens tornem a retrobar, com sempre, des d'aquí. Som DJs, quilòmetre zero.

0: Us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions a la C58 a Sabadell, a la Nacional 2 a Mataró i també a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona, a la B30 a Barberà del Vallès, a la 2 a Cornellà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquest migdia per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. Avui, de fet, nova jornada de vaga, escoles i instituts del Maresme i el Vallès, i al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafolls. A hores d'ara, aquest tall ja ha quedat aixecat. I el govern ha activat una nova convocatòria del Pla de Barris amb 200 milions d'euros ampliables i preveu finançar almenys 20 nous projectes per actuar en zones vulnerables. Carles Martí, comissionat de Barris del Departament de Territori de la Generalitat, ha assegurat a la xarxa que la iniciativa, amb molt bona rebuda en la primera convocatòria, reforça la col·laboració entre ajuntaments i Generalitat per transformar els entorns més degradats.
1: A la primera convocatòria nosaltres en vam fer un balanç molt positiu perquè van haver-hi 83 sol·licituds, això vol dir que hi havia ganes, hi havia resposta a aquesta proposta del departament de tornar a posar en marxa un pla de barris que vol ser una aliança entre ajuntaments, entre municipis i Generalitat per revertir les situacions de vulnerabilitat, de precarietat d'alguns dels barris.
0: La nova convocatòria mantindrà oberta la porta a futures edicions amb l'objectiu d'arribar progressivament a més municipis i barris que necessiten suport social, urbanístic i comunitari. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per la llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i la serralada prelitoral, amb possibilitat d'algun ruixat molt local al Pirineu Oriental. Tot i això s'espera en general un dia completament assolellat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. El 107.0.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I és que de conformitat amb l'ordre d'aquest d'alcaldia, doncs, complou assenyalar aquest ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026, el qual és retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual, doncs, també podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les www.radiocunit.cat. Recordeu, ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026 a partir de les 6 de la tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, el qual l'ordre del dia és el següent. Pel que fa a propostes de secretaria, aprovar si escau l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia, aprovar si escau la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i d'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, donar conformitat si escau al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre en la parcel·la HPO Sud 2. una conformitat també s'escau del text refós de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Àrea de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana i Senda Pública aprovar, si escau, el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026 corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I aprovar, si escau, el pla econòmic financer. Pel que fa a recursos humans, resoldre, si escau, la compatibilitat de personal al servei de la corporació. A l'àrea de serveis personals, aprovar, si escau, les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals. Pel que fa a les mocions, moció presentada pel grup municipal de Vox per l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució número 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 16 de març de 2026, també 23 de març, com el 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig de 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, precs i preguntes. Recordeu que la retransmissió íntegra d'aquest ple ordinari la podreu disposar també en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual base àrea bàsica de salut, l'ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquest està també la sensació que ens traslladarà la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària, especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis, ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. A més, també, d'altra banda, els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. Tal com també declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
5: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Molts de vosaltres m'heu traslladat que hi ha molt servei deficient aquí al cap de Cunit. I és una realitat, i m'ho heu dit molts i moltes de vosaltres. Acabo de venir de Cubelles, on amb l'alcaldessa hem fet una roda de premsa per demanar que la Generalitat segregui els dos caps, és a dir, que hi hagi una àrea bàsica per Cubelles i que hi hagi una àrea bàsica per Cunit. Per què ho hem fet això? Perquè els nostres municipis creixen molt en població i el servei està col·lapsant. Quan tinguem l'àrea bàsica pròpia de Cunit, tindrem també el servei de 8 a 8 els dissabtes i els diumenges i no haurem d'anar a Vilanova a l'hospital i també tindrem més metges i més recursos per donar solucions i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. És una feina que caldrà treballar amb temps, caldrà sensibilitzar el conjunt de la població. Hem demanat, enviarem una carta a la consellera de Sanitat perquè en rebi i perquè programin ja aquesta segregació entre els dos municipis. Continuarem sent de l'àrea sanitària del Garraf, de l'àrea sanitària de Barcelona, però demanem que hi hagi dos CAPs separats per tenir millor servei i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. Seguim treballant. Bon dia.
4: Més notícies. La Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà, doncs, a la tarda de dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança i dos, la geganta d'aigua identificarà l'espai i els caps grossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars que apadrina Les Marietes. El nou element de bestiari del seguici festiu local, creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la Llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la Llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats contribuïm vincles, doncs construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment de l'element i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el Registre de Ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de planificació i inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia de que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la Unitat de Patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt, doncs, de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaca la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. Amb aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànims de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen usuari del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extras per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar doncs, que aquests puguin doncs, participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant també el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. Recordeu, la fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho estiguin i ho desitgin doncs, poden decidir doncs, com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. Es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat, cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu doncs, la informació sobre les votacions a través del tríptic que trobareu també i, com no, la informació de la web de l'Ajuntament de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França el pròxim dia 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. I per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a record d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour, el mur separador de carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelback i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I avui es durà a terme el taller informatiu Acredita't que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove al carrer dels Horts número 5 fins a les 12 del migdia. I aquest dissabte també, de 10 del matí a 2 de migdia, la platja de l'estació de Cunit, a l'espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit han fet els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel es retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel unint-se a la volada on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim i seguidament, a 11:15 i fins a 12:15 aproximadament del migdia, tindrem l'espectacle de les escoles de ball, el que tindrem primer l'escola de dansa, l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, per acabar l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 12:15 del migdia i es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny de 9:45 del matí a 1:45 de migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. Les comarques de l'Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte, convertint el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement. Doncs manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, l'Alt Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pas del Centre Tecnològic Idiada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit.

Les àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu creixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i o bé l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies, i és que avui, el divendres 29 de maig, a 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. També un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Més notícies. També tenim visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Amb una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, al qual pots venir a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada i única. Recorda, punt de trobada, plaça Tomàs i Variante, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. També el proper dimarts, dia 2 de juny, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora penedesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura, una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys i cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual el mateix Consell Comarcal ha celebrat un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà al territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclou la presentació del Pla de Regadiu. I també ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència, serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. I és que la Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per al finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari d'administració remota per al manteniment dels equips en els ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, amb subvenció de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordenadors que presten servei als ajuntaments de la comarca, i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació. Establint, doncs, una elevada seguretat perimetral dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directes als ajuntaments de la comarca, incloent-hi també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei. La substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments, amb el suport també de la Diputació de Tarragona, dipta.cat.

I la Diputació de Tarragona també ha aprovat la concessió de les subvencions de corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la

0: distribució de recursos per a l'exercici, doncs el Consell Comarcal ha estat de 52.200 euros per al curs 2024-2025 i 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors i treballadores socials, grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs oposició amb entitat convocant al Consell Comarcal del Baix Penedès amb termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Si ets autònom, t'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats, fer créixer el teu projecte, assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta amb places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim temps per més. Recordem més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que us ofereix la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tot seguit us oferim la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de temps estiuent, amb sol i cel clar, tot el dia amb temperatura alta de finals de juny. Avui dijous, dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura pujarà força i serà de ple estiu, movent-se entre els 17 i 18 graus de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada. A la mar hi haurà una mica de marejol més destacable a la tarda. Si resumim, durant tot el dia sol, temperatura màxima 29 graus, mínima 19, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I pel que fa referència, demà divendres, dia 29 de maig, de temps esplèndid i calorós de ple estiu amb sol i cel clar amb algun núvol prim al final del dia. La temperatura pujarà de nit amb la primera nit tropical de l'any i es mantindrà de dia situant-se entre els 20 i 21 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i amb xafogó. Ben feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc a la resta del dia amb mar, amb marejol i arrissada de nit. I pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia, on la temperatura es mantindria de nit situant-se i reculant doncs una mica de dia, estant entre els 20 o 21 de mínima i els 28 de màxima i humitat moderada. Ben feble amb domini del xaloc la major part del dia, amb mar amb una mica de marejol tot el dia, acabant el cap de setmana diumenge amb pocs canvis, amb alternança de sol i núvols i algunes nuvolades de tarda, però sense pluja. La temperatura baixa de nit i es mantindria de dia entre els 19 o 20 de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat força alta. Ben feble amb domini del migjorn i garbí, amb mar arrissada al matí amb marejol de tarda. I fins aquí el temps.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
2: Cunit al dia.
1: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
2: Cunit al dia.
1: Amb Jaume Asens.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
5: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
6: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
7: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
8: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
5: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
4: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
9: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Hola amigos, somos Juana Jiménez
2: y Josep Campaña.
1: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
2: Aquí en Ràdio Cunit, en el 107.0 de la FM.
1: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
2: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.
3: Volumen al máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada, a Ràdio Cunit.
4: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of...

0: clàssics dels 90. Jordi Casas House.
1: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
0: Jordi Casas House.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriach, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres, de 8 del matí a 10, no pots perdre Espais Energy, un programa creat per remixos, creat per la bona música des dels 80-90 a 2000. Per això sí, tot remesclat com té que ser. També música d'actualitat, com no. No t'ho pots perdre. 2 hores a la setmana, Espais Energy. Aquí es veiem a Ràdio Cunit, on si no. Ràdio Cunit, Espais Energy.
5: Ràdio Cunit, el 107.0. Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
5: Cunit al dia.
6: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Cunit al dia, quan són les 10 i 40 minutets des de l'estudi número 1 de Ràdio Cunit, a través de la 107 de la freqüència modulada i via internet a les 3w.radiocunit.cat. Què tal esteu? Esperem que bé, eh? Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual intenta, com sempre, informar-te, entretenir-te, actualitzar-te i, en definitiva, passar una bona estona de ràdio en companyia de la teva sintonia, des d'ara i fins a 2:15 de migdia, 3 horetes de format magazín per empalmar amb el format informatiu gairebé fins les 3 de la tarda. Déu-n'hi-do, eh? A més, a banda de tot això, també recordem que, a banda de tota la programació que segueix a continuació, recordem que avui a les 6 de la tarda tenim aquesta retransmissió d'aquest ple ordinari des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, el qual a partir de les 6, doncs, es veurà alterada la programació de Ràdio Cunit a causa d'aquesta retransmissió en viu i en directe des de la nostra unitat mòbil número 1, a la qual, un cop acabada aquesta retransmissió, podrem oferir-vos la gravació íntegra d'aquest ple ordinari municipal a través del nostre podcast Ràdio a la Carta, www.radiocunit.cat. Però avancem a aconteixements. Ara sí, el que farem serà recordar-vos que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
5: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-67-49-18. 977-67-49-18.
7: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
6: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant mur, xat o missatge privat, i altres aplicacions que també trobareu per les xarxes,

0: www.radiomaria.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns i ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia al Cunit del Diari, que, com sempre, tu ets el protagonista. Doncs en agraïment a la vostra participació us en doneu un numeret, al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. I com no, doncs, també, a banda de saludar tots els nostres comerços, també saludem a tota la gent que s'acabi d'incorporar al nostre dial, des de l'FM fins a internet, des del casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta de món. Déu-n'hi-do, eh? I com no, doncs, també tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Clàudia García, Mari Carme García, Susana González, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Navera Lévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la ONCE, Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara a passar amb el nostre sumari de continguts d'avui dijous, 28 de maig ja de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens.
2: Sumari.
1: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que, posteriori, a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans, també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des de la redacció del Cunit del Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, tindrem també la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia, com també a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Secs, a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia que, com sempre, ens ofereix Núria Ruiz. I esdevinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, també aprendrem a parlar bé el català amb el català correcte, tindrem les propostes en xarxa, el patrimoni, l'agenda d'actes del nostre municipi. Ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 28 de maig d'altres anys. I com no, doncs, també tindrem el nostre espai poètic de la mà d'Evaristo Hernández. També la nostra reportera Marta Xeratxera, Agustina Lamorda, que, com sempre, connectem amb ella des del mateix Mercadillo Municipal, el qual ens ofereix, ens explica tot el que es cou en el mateix Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i també els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'Avinguda de la Font i la Comissaria de Policia, el qual està obert fins a les dues del migdia, tot i que a partir de dos quarts ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine a Mercat Reina, que ja sigui encara belluga! Com es belluga Agustina la Morda, eh? Sí, senyor. A més, intentarem també de connectar amb el Tot Natura, de la mà de Josep Miró. També, doncs, les activitats que tenen programades per la cara dels pròxims dies, també, i ofertes de feina del Som Cunit. I a més, també, com no, tindrem el santoral als aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. En agraïment t'enduràs numeret al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 i 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental, una higiene bucal a la Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cano de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals o premium al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durm que va pel carrer Francesc Macià, número 18. I la Marina, dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Com també al bar La Pinya, dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. I l'Olivo, Restaurant Lounge, també un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe.

0: ladito de la diligencia. I la diligència, a la qual també ens ofereix dos vermutacos, també aquí a la plaça Sant Cristòfol, al qual no et perdis a la seva mega revetlla de Sant Joan, amb un servidor, eh? Amb Sound DJs, quilòmetre zero, i amb Ràdio Cunit, sí senyor. A més, la peixateria Cunit ens ofereix el cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Bregara, número 13, davant mateix de la policia local. Ananda Yoga Studio, també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria hípica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la C31, aquí entre Cunit i Cubelles. La camisseria Jaguara, mig quilo de Can Picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa, a l'Avinguda de la Font 86. A més, la cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I el local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un megamenú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. La panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4, on al costat tenim la penya bètica de Comarruga, amb aquest sopar per dues persones. I la pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. El Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. I el Pollo Loco ens ofereix un lot amb pollastre a l'as, patates al Caliu, ampolla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159, local 2. A més, la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre 0. I la Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu en sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, al Racó Dolç de Cunit. També tenim aquest esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2 a l'Avinguda Barcelona 177 i Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un mega menú per dues persones, també a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I el saps, home? Busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
1: Un cop d'ull als diaris.
0: I ara sí, comencem a desgranar doncs tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dijous 28 de maig de 2026 i començarem pel diari de Tarragona, qual en seta portada amb el següent titular. Pallarès arrasa i continua 6 anys més com a rector. En fotografia de portada observem doncs aquestes eleccions a les quals s'emporten el 72,19% dels vots amb gran presència dels estudiants. La Universitat Rovira i Virgili, dècima d'Espanya, desena d'Espanya, baixa segons el prestigiós rànquing CIT. Pel que fa al cas Innova, la Guàrdia Civil apunta a l'exconsellera Marina Geli. Asseguren que aprovar els contactes de Batesteza i manté. El secretari acusa Josep Prat. Pel que fa a criminalitat, cau una xarxa que doncs, donava suport a plantacions de marihuana. I pel que fa a educació, la vaga talla la AP7 i les negociacions continuen. Pel que fa al nàstic, mea culpa de Lluís Fàbregas i sortida de Wester. I a Salou, un banyista ofegat a la platja de Llevant. També tenim l'especial Port de Tarragona amb tot el que necessites conèixer del futur d'aquest mateix espai. I pel que fa al diari Ara, enceta portada amb corrupció. Es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferraz per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. I els socis del govern comencen a marcar-hi distàncies. En fotografia de portada observem agents de la policia ahir a l'entrada de la seu del PSOE a Madrid durant l'escorcoll ordenat pel jutge Pedrós. Perdó, Pedraz. D'altra banda, doncs també tenim l'Iran que difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. I es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. També l'anglès Gordon del Newcastle, primer fitxatge del Barça. I tenim a la Nadja El Hashmi, escriptora, el que diu que el mirall no ens torna el reflex del que hi ha darrere del que consumim. Explotació i contaminació a nivells mai vistos. I Julia Angwin, periodista de The New York Times, diu que Meta és una firma que està entrant en la seva era zombi. Tots podrem veure com Zuckerberg porta la seva empresa a la ruïna. A la capçalera, dies de comiats a les campiones del Barça. L'afició brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batlle. Pel que fa al punt avui, en seta portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya volvi una llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviunallibertat.cat. Aquesta gran fotografia que reflexa gran part de tota la portada i el següent titular. El Maresme, una economia diversificada i una bona qualitat de vida cohesionades a tocar del mar i de la capital. Ho sabem, doncs, un tren de Rodalies per les costes del Maresme. I pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón Rabasseda. Pedraz també apunta al PSC. Amb Zapatero a la diana, l'Audiència Nacional no dona respira a Pedro Sánchez i envia la UCO a la seu del PSOE. També tenim crònica de Pere Bosch i Cuenca. Pressupostos, segona part. I crònica de David Portabella. La UCO a Ferraz i Sánchez a Roma. Pel que fa a l'esportiu, Alexia s'acomiada de l'afició amb triomf del Barça contra el Reial amb un 2-1. Diu que buidar-se en aquests 14 anys és el millor que li ha passat. Però encara tenim més titulars signats com, per exemple, del Xavi Aguilar. Una hora menys per ser lliures. Rosa Maria Bravo, l'antitud de la dependència. Xavier Graset, Antígona doblada. Teresa Márquez, deixar passar sempre. Ana Serrano, pendents. Montse Buixareu, l'elecció decisiva de la humanitat. I Jaume Rocabert, Trump, un perillós egocèntric. A la capçalera tenim un reportatge de Jordi Panyella, una exposició viva com viu és un diari. La mostra sobre l'avui i el Robert ha estat tres mesos d'emocions, retrobaments i un compromís renovat amb un projecte únic. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Oriola, lluitant contra l'estigma. Entrevista a la cap de l'oposició, Carolina Gràcia. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia, el que han set de portada sota l'ombra de la corrupció. Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president sosté que serà contundent si hi ha una nova revelació d'irregularitats. La UCO busca si el partit va pagar una trama per frenar pesquises vers els socialistes. I el jutge indaga sobre agents que passaran suposadament dades a la fontanera Leire Díez. D'altra banda, i en fotografia de portada, tenim aquesta sintonia amb el Papa. Pedro Sánchez fou rebut ahir per primera vegada per el Papa Lleó XIV en un dia políticament explosiu. El president va dir que hi havia gran sintonia en temes com immigració o també intel·ligència artificial. A més a més, tenim adéu a Alexia. Sento un buit gegant i avui estic plena d'amor, declara. I per 70 milions, el Barça fitxa a l'extrem del Newcastle, Anthony Gordon. També tenim entrevista a Siri Hosbeld, el que publica històries de fantasmes. I declara, sabia que Paul estava allí mirant-me i fou meravellós. A la capçalera tenim també entrevista a Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona, el que declara, el Papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant del caos del món. I un suplement especial, Lleó XIV, una visita per la pau. Pel que fa al periòdico de Catalunya, en seta portada amb la unitat central operativa de la Guàrdia Civil que registra la seu federal socialista. Pedraz busca les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de recorreus, el registre d'entrades i la informació de pagaments i viatges. Imputa la gerent del partit, Cerdán, i l'exvicepresident andalús, Gaspar Zarrías. I també indica que la trama va oferir 50.000 euros a Carmen Pano perquè n'hagués haver dut diners a Ferraz. L'organització va preparar 300.000 euros per extorsionar el fiscal anticorrupció que els investigava. Núñez Feijó, del Partit Popular, diu que la pregunta és quantes batudes més, quants subons més, la situació al qual és agònica. Míriam Nogueras, de Junts, diu que la moció de censura no és sobre la taula. Gabriel Rufián, d'Esquerra Republicana, declara que no se sap què és cert si es demostra alguna cosa il·legal que la gent decideixi. I Òscar Matute, de Bildu, diu que veurem el que trobem en el registre de la seu del PSOE. Que investiguin. Més titulars. També tenim 6 mesos del brot. Els ramaders calculen més de 900 milions de pèrdues per la pesta porcina. Pel que fa a infraestructures, el port licitarà per 98 milions el gran nus viari dels nous accessos. I a Mútua Universal, la intrahistòria del vídeo de la caiguda d'en Dic 3 mesos abans de morir. Del Newcastle, el Barça fitxa el davanter anglès Anthony Gordon per 80 milions. I a la capçalera tenim avançament editorial de les memòries pòstumes de Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein. I per últim repassem El País, el que han set de portada amb aquestes noves revelacions del cas Leire. El jutge sosté que el PSOE va pagar per torpedejar investigacions. Pedraz imputa a Santos Cerdany a la gerent per una trama vers jutges i fiscals. L'audiència sosté que Leire Díez va cobrar 4.000 euros mensuals del partit. I la Guàrdia Civil entra a Ferraz per buscar documentació sobre la xarxa. En fotografia de portada tenim a 2 policies ahir a la porta de la seu del PSOE a Madrid, mentre agents de la UCO recabaven documentació. Sánchez ordena resistir en un altre dia de convulsió pels socialistes. La inquietud entre els aliats parlamentaris va en augment. I el Partit Popular apremia els socis de govern per un avançament electoral. D'altra banda, tenim Israel que ordena l'evacuació del sud del Líban en una nova ofensiva militar. El ministre Israel Katz planteja expulsar els palestins de Gaza. I Espanya afronta un inici d'estiu amb rècord de calor. A la capçalera marxem en futbol. El Crystal Palace acaba amb el somni del Rayo Vallecano a la Conference League amb un resultat final de 1-0. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes elles edicions d'avui dijous, dia 28 de maig de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació, com sempre, amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van refrescant de tot el que passa a nivell general quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Educació i els sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. El govern fixa la pujada salarial en uns 350 euros mensuals d'aquí a 3 anys, mentre que els sindicats volen que la xifra arribi als 400 euros i es posi també per escrit. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a Conferència Iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de qualitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
3: Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès. De fet, al matí han tallat la C32 a Mataró en sentit Barcelona i també a Cabrera de Mar en sentit Palafoll-Juntall, que encara ara afecta la via i que ha obligat també a restringir l'enllaç de la C60. Pel que fa a la resta d'afectacions, en la mobilitat en aquests moments retencions a la C58 a Sabadell, també a la Nacional 2 a Mataró i a Cabrera de Mar, a la C33 a Barcelona i a la B30 a Barberà, la 2 a Cornellà i finalment a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I els grups de l'oposició exigeixen la compareixença del president de la Generalitat al Parlament després que l'Audiència Nacional hagi requerit al PSOE la documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024. Tot plegat després de l'escorcoll que la Unitat Central Operativa ha fet a la seu del PSOE al carrer Ferran de Madrid i que s'ha allargat durant més de 12 hores. Pedra segueix també la pista de possibles pagaments del partit a l'exmilitant Leire Díez per intentar posar obstacles a processos judicials contra la formació o contra el govern espanyol. Tot plegat redobla encara més la pressió sobre el president Pedro Sánchez, que es manté ferm en no avançar les eleccions. i 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en un dispositiu conjunt entre Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional embarcat en el Pla Campai contra la multireincidència. L'operatiu policial també ha comportat 3 detinguts per a llei d'estrangeria amb una acumulació de 102 antecedents. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu, i atenció, frega els 40 a Ponent i també a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ha caigut el primer rècord de calor. No s'ha baixat als 28 graus a Portbou, a l'Alt Empordà, la mínima més alta que s'ha registrat mai a Catalunya.
2: Notícies en xarxa.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Yeah.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: I arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer el que és doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que va pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Deguts als trams, als treballs de millora entre Garraf i Sitges, reprograma l'oferta des de Sitges i Vilanova i la Geltrú a dos trens per hora i sentit, amb alguna que altra demora de circulació. Pel que fa doncs, a la R3, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, on deguts als treballs de millora es manté el servei alternatiu actual per carretera a tota la línia. A la R7, sense servei amb motiu de les obres de Montcada i Bifurcació, amb servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R8, deguts als treballs de millora, servei ferroviari entre Granollers Centre i Rubí Can Vall Honrat, amb servei alternatiu per carretera entre Rubí Can Vall Honrat i Martorell Central, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A Rodalí Lleida, R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A la R11, regional, tren procedent de Barcelona-Sants, destinació Portbou, circula amb demores que superen els 30 minuts a causa d'una incidència operativa. Pel que fa doncs, a la resta, doncs, a la R13, amb motiu dels treballs de millora, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons, Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la R2 Sud fins a Barcelona. A la R14, amb motiu de les obres de millora entre Sitges i Garraf, els serveis inicien i finalitzen a Sant Vicenç de Calders, on els viatgers disposen d'un servei directe per carretera fins al Prat de Llobregat per enllaçar amb els serveis de la línia R2 Sud. Una incidència que afecta també a la R15, R16 i R17. Però és que, a més també, a la R15 tenim servei ferroviari entre Reus i Móra la Nova, on deguts als treballs de millora es manté un servei alternatiu per carretera entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre i entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat per enllaçar els serveis de la saturada R2 Sud. Recordeu, per més informació podeu consultar a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí la informació ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de temps estiuenc amb sol i cel clar tot el dia amb temperatura alta de finals de juny. Avui dijous, dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura pujarà força i serà de ple estiu, movent-se entre els 17 i 18 graus de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada. A la mar hi haurà una mica de marejol més destacable a la tarda. Si resumim, durant tot el dia sol, temperatura màxima 29 graus, mínima 19, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I pel que fa referència, demà divendres, dia 29 de maig, de temps esplèndid i calorós de ple estiu amb sol i cel clar o amb algun núvol prim al final del dia. La temperatura pujarà de nit amb la primera nit tropical de l'any i es mantindrà de dia situant-se entre els 20 i 21 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i amb xafogor. Vent feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc a la resta del dia amb mar, amb marejol i arrissada de nit. I pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia, on la temperatura es mantindria de nit situant-se i reculant, doncs, una mica de dia, estant entre els 20 o 21 de mínima i els 28 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb domini del xaloc la major part del dia, amb mar amb una mica de marejol tot el dia, acabant el cap de setmana diumenge amb pocs canvis, amb alternança de sol i núvols i algunes nuvolades de tarda, però sense pluja. La temperatura baixa de nit i es mantindria de dia entre els 19 o 20 de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat força alta. Vent feble amb domini del migjorn i garbí, amb mar arrissada al matí amb marejol de tarda. I fins aquí el temps. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Bon dia.
1: Bon dia a tothom, bon dia Jaume.
0: Què tal? Quina cançó ens proposes avui?
1: Doncs avui és l'aniversari de la Kylie Minogue, que fa 58.
0: Ah.
1: I ho anem a celebrar amb el seu tema Can't Get You Out of My Head.
0: Oi, mític també, clar que sí, eh? Doncs escolta'm, amb aquest mític tema musical celebrem el seu aniversari. Moltíssimes felicitats, ben posats els anys que porta. I com no, sí, doncs amb aquest tema doncs fem boca per a la cara cap de setmana, que demà ja és divendres, avui és jueves, viernes, com diríem, eh? Bueno, doncs escolta'm, si ho vol, demà es connectem a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, doncs fins demà, un petonar a tothom.
0: Petons i de passades, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de... estimar quines són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir perquè fa la Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. I comencem pel triplex de la ONCE, on el número premiat ha sigut el 155. 155. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 11, 14, 23, 29, 30, 38, 44, 45, 50, 53, 56, 58, 60, 66, 67, 69, 71, 72 i 82. El cupó diari és el 97.235, 97235 de la sèrie 7. La dupla de la 11, el número 15. I el sorteig mídia és la data premiada, la del 3 d'octubre de 1990, amb el 3 de trèvols. Aquestes han sigut, doncs, les combinacions guanyadores de la 11.
1: Correcte. Amb Bruguer Jardí i Gemma Genó.
2: En català hi ha paraules amb doble gènere, això vol dir que poden ser masculines i femenines alhora. Ara bé, el significat del mot femení és diferent del significat del mot masculí. Tot seguit en teniu uns quants exemples.
3: L'ordre masculí contrari a desordre, tot ben posat i ben classificat.
2: L'ordre femení, el manament d'un jutge o d'una autoritat, una ordre d'allunyament.
3: El planeta masculí, l'astre.
2: La planeta femení, el destí d'una persona.
3: El vall masculí, excavació en un fossat.
2: La vall femení, depressió entre muntanyes.

7, 6, 7, 5, 2, 4, 3. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Casulleres Romeu, situada al carrer Rin 1719 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 0181. Repetim. 977 16 0181.

0: ¿Sabías que...?
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un planeta on podria ploure ferro líquid. Es tracta de WASP-76b, un exoplaneta situat a centenars d'anys llum de la Terra. Aquest món és un gegant gasós extremadament calent que orbita molt a prop de la seva estrella. Sempre mostra la mateixa cara cap a ella, com fa la Lluna amb la Terra. Això provoca una diferència brutal de temperatura. Al costat il·luminat es poden superar els 2.400 graus Celsius, prou calor perquè alguns metalls com el ferro es vaporitzin. Els científics creuen que aquest vapor de ferro és arrossegat per vents potentíssims cap al costat fosc del planeta, on la temperatura és una mica més baixa. Allà, el ferro refreda, es condensa i podria caure en forma de pluja metàl·lica. Imagina un cel on, en lloc de gotes d'aigua, cauen petites gotes de ferro líquid. És un fenomen que sembla de ciència-ficció, però encaixa amb les lleis de la física en condicions extremes.

efemèrides. I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desenganar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 28 de maig d'altres anys. Aquestes són les nostres efemèrides. I comencem l'any 1242 a Avinyonet, al comtat de Tolosa, on moren massacrats els inquisidors del Tribunal de Tolosa i nou religiosos més en mans d'un escamot de faidits que els sorprenen mentre dormien. Amb aquesta notícia comencem i avancem cap al 1754 a Farmington, a Pensilvània, als Estats Units, on l'exèrcit britànic surt victoriós en la batalla de Jumonville Glen durant la Guerra Franco-Índia. I ja al segle XIX, el 1812, a Bucarest es posa fi a la guerra russo-turca quan l'imperi otomà i l'imperi rus signen el Tractat de Bucarest. El primer cedeix al segon la Bessaràbia i drets a comerciar al llarg del Danubi. Dos anys més tard, el 1814, després de la retirada de les tropes franceses, Catalunya, que havia estat annexionada a França per Napoleó I, torna oficialment a formar part del Regne d'Espanya. I el 1830 a Washington, D.C., es produeix l'aprovació de l'Indian Removal Act. El 1871 a París s'acaba el breu domini de la Comuna de París, instaurada formalment el 28 de març a la ciutat de París. I ja al segle XX, el 1911, a Portugal, aprofitant una llacuna legal, Carolina Beatriz Angeló esdevé la primera dona que vota en unes eleccions al país al Codi Electoral de 1913, el que restringirà, doncs, el dret al vot als homes. Tal dia com avui de l'any 1914, a Barcelona, obre al públic la Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans com a Biblioteca de Catalunya, instal·lada al Palau de la Generalitat de Catalunya. I el 1926, a Portugal, tenim el cop d'estat del 28 de maig, que acaba amb parlamentarisme en la Primera República de Portugal i duria a l'inici de la dictadura el 16 de novembre. Tal dia com avui de l'any 1940, a Bèlgica, tenim la capitulació de l'exèrcit belga després de la campanya de 18 dies durant la Segona Guerra Mundial. I ja el 1984, a València, surt a la venda el número 1 de la revista El Temps.

Al segle XXI, i més concretament a l'any 2004, a Santiago de Chile. La Cort d'Apel·lacions de Santiago aixeca la immunitat judicial a Augusto Pinochet per la seva responsabilitat a l'operació Còndor. I dos anys més tard, i amb això ja acabem, el 2006, ja fa 20 anys... A Monte Carlo, a Mónaco, Fernando Alonso guanya el Gran Premi de Mónaco de Fórmula 1. És el primer espanyol a aconseguir-ho. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 28 de maig d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Cunit.
1: Al 107.0.
2: radiocunit.org.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de connectar amb el nostre mercadillo municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al Mercat Reina, crec que sí que encara belluga! Tomàs Belluga, Agustina La Morda, el que ens explica tot el que és cops en aquest mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina d'Agustina i els seus consells, com sempre. Agustina, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, bona hora, Jaume, bon dia. I perdó que la setmana passada no estava.
0: Molt bé.
1: Mercadillo hi ha de tot. La cinga, el meló, que és tan bo. Un mercadillo de veritat. La parada de la roba, del bacallà, de los ous, de tomàquet. Molt maco, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh? I amb tot això, avui què farem per dinar?
1: Pues mira, avui faré per dinar, fixa tu. Patates i ous fregits.
0: Patates i ous fregits?
1: Sí, patates fregides i ous amb una miqueta de xistorra i una bona manera.
0: Ah, mira, o sigui, això seria una miqueta com uns huevos a la riojana, però fregits.
1: Sí, fregir, que m'agrada molt, amb la paella ben plena d'oli perquè surti ben maco, i després posaré una miqueta de xistorra.
0: Molt bé.
1: Sí, galeta de bo, el que tu t'agradi més. Bueno, això serà el dinar, una bona manera, i després tenim pues, el postre, però serà la cindra. Avui tenim cindra i meló.
0: Ah, tot això, productes comprats al nostre mercadillo municipal. Per cert, feia molta calor o no avui, Agustina?
1: Molta calor. Jo crec que la gent ja se volia anar, estava recollint, perquè...
0: Cap a la platja.
1: Això del calor és molt dolent, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Això del calor...
0: Per això hem de refrescar-nos i menjar molta fruita i molta beguda refrescant, eh?
1: I sobretot, si se pot, a casa. Perquè moren més persones. Jo no sabia de calor que de fred, eh?
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Caram. 30 i tantes persones, eh?
0: Déu-n'hi-do. Llavors, el teu consell del dia, quin serà el d'avui? Doncs
1: pues mira, que les persones, sobretot les persones grans que estiguin en casa, que se recullen aviat o que no surtin, i los nens, i les persones que tinguin que anar a treballar, pues també que no se vagi cap allà i cap aquí perquè hi ha molt calor, i això és una enfermedad molt dolenta, eh? Agafa un mal de cap i te causa el terra i te dona un mito de seguida, marcalo. Jo no sabia, jo pensava que morien més persones després. No sé, jo no.
0: Sí, s'ha d'anar molt en cuidado, molt en compte, ens hem de refrescar força. Molt bé, doncs, Agustina, com sempre acabem amb dos temes musicals. A veure, qui ens els proposes i a qui els dediques?
1: Pues mira, la sardana, com sempre, que no falti més, perquè jo el dia que me mori m'agradaria, ara que no està la meva filla, ui, que a ella també l'agrada molt, però no vol parlar d'això, quan surti, que me toquin la Santa Espina. Al moment que surti m'agradaria molt. La demano. La vull demandar a algunes persones i a la meva filla. Diu, mama, no, ja arribarà el dia. I digo, bueno, pues m'agradaria molt. Que la Santa Espina estuviese ja quan me saquen com se diu, l'ataú?
0: Sí.
1: Pues m'agradaria molt. Ja t'he de fer dos recados.
0: Déu-n'hi-do. I l'altra cançó?
1: L'altra del Vicent, de Nino Bravo.
0: Molt bé. I per molts anys podem disfrutar de la teva companyia, Agustina, que no ens agrada tampoc que els parli. Però bueno, a veure, queda registrat, però bueno, escolta'm, que per molts anys, que hem d'estar molts més anys, aquí. Clar que sí. Bé, doncs ja escoltem aquest tema musical de Nino Bravo, el que dediquem també a tots els nostres oients, i a més doncs també et donarem numeret, d'acord?
1: Sí, a mi, Jaume, jo, mentre que sigui bé, els anys que ja estigui bé. Però si estic malalta, que no vull estar malalta.
0: Molt bé. Doncs amb aquest tema ens alegrem. Libre de Nino Bravo. Moltíssimes gràcies, sí. Agustina.
1: Sí. Mira que t'he dit, que el dia 18 estaràs amb nosaltres, no?
0: A què?
1: El dia 18 estaràs amb nosaltres, que se fa la festa.
0: El 18? Sí, el 18, sí, 18 de juny, sí. Ja ho anunciarem més endavant, quan ja ens apropem a les dates, a la festa de fi de curs del Casal de la Gent Gran. Doncs, Agustina, moltíssimes gràcies, petons i abraçades. Sí.
1: Demà tenim la festa de Romero, la romeria en la iglesia. Ai, perdó, dissabte.
0: Sí. Molt bé, doncs a festa de la Romeria, doncs aquest dissabte a l'església de Sant Cristòfol de Cunit. Doncs Agustina, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i ens quedem amb aquests temes musicals, d'acord? Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Educació i sindicats de mestres i professors faran un nou intent aquesta tarda per desbloquejar les negociacions sobre les millores laborals que mantenen en peu de guerra els docents. Una reunió que, segons ha anunciat fa uns minuts, la consellera d'Educació, Esther Niubó, podria ser la definitiva. Avui la vaga se centra al Maresme i al Vallès i, de fet, a primera hora del matí, a Canet de Mar, els docents han tallat l'autopista C32 davant l'Institut Sunsi i Mora per fer visibles les seves reivindicacions. Ens amplia aquesta informació la Carlota Tanganelli, de Ràdio Canet.
2: La mobilització a Canet ha reunit centenars de persones que en aquesta nova jornada de vaga han volgut sortir al carrer amb pancartes i un lema clar: lluitar també és educar. El mestre canadenc Joan Barón ha participat d'aquesta mobilització i ha afirmat que estan pendents de les reunions entre govern i sindicats, però diu que no volen un acord sobre paper, sinó mesures reals.
3: Fins que no comencem a veure mesures reals de que les temperatures a les aules permeten fer classes, de que tenim recursos, de que tenim llibres, de que tenim una sèrie d'incentius, no només pel professorat, sinó sobretot per l'alumnat. Per l'alumnat, és a dir, a Canet de Mar, en segle, a ple segle XXI, hi ha barracons.
2: El seguiment d'aquesta nova convocatòria de vaga ha estat desigual a Canet, però de mitjana, entre el professorat un 12% l'han secundat i entre l'alumnat la xifra s'enfila al 50%.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la 29a, volíem dir, conferència iberoamericana, ha remarcat la importància d'invertir en una educació inclusiva, equitativa i de qualitat.
4: Catalunya, Espanya i Iberoamèrica hem de reafirmar el compromís amb una educació inclusiva, equitativa i de cohabitat com a base del desenvolupament sostenible i de la cohesió social. La raó és molt senzilla. La inversió en educació és la millor inversió que qualsevol país pot fer per guanyar un futur millor.
1: La nova reunió d'avui està prevista a les 3 de la tarda, a l'espera de poder tancar, com dèiem, un nou acord. I la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat que bombers i agents rurals estan preparats per afrontar una campanya d'incendis clàssica marcada per la forta calor que ja es va deixar notar i per l'acumulació de vegetació per les pluges de l'hivern i la primavera. Una vegetació alertat que serà especialment fràgil perquè s'ha assecat amb les fortes ventades dels mesos de març i abril. Malgrat que l'aigua no en faltarà aquest estiu, diu Parlon, ha insistit en la necessitat d'extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causa humanes. I 150 persones que acumulen 1.182 antecedents han estat identificades al districte de Sant Martí de Barcelona en una operació emmarcada en el Pla Campai contra la multireincidència.
0: Notícies en xarxa.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el moment de repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, per tant farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit. 977-67-49-18 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18 977-67-49-18.
1: També tenim, doncs, la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i, com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns i aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el Cunit del Dial, que, com sempre, tu ets el protagonista. Ja ho saps, doncs, aquestes són les vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar, com sempre, a través del nostre dial i, com no, doncs, de tota la gent que participi, a banda de que nosaltres li realitzem l'encara que desitgi i li que posem, doncs, aquells temes musicals que més els agradi, també ens aportaran numeret al qual entraran els sorteigs de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, als quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene vocal a l'Avinguda de la Font 62 a Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, al seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina ofereix dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja, i al bar La Pinya també dos esmorzars més al carrer Conca de Barberà, número 13. El Olivo, restaurant Nonj, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del port de Segur de Calafell. I la bodegueta, ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'adito de la dirigència. I la dirigència, dos vermuts també, a la plaça Sant Cristòfol, a l'adito de la bodegueta. No et perdis la revella de Sant Joan de la Diligència, eh? A més, també tenim la peixateria Cunit, al qual ens ofereix cues de ràbia amb polla de caldo al carrer Empar Nadal. La xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Aranda Yoga Studio, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, també un vermut i braves per dues persones. A més, en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera C31 entre Cunit i Cubelles. La carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utillo, número 4. I el local social al castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carvinya de Castanyeira, també un menú per dues persones de dimarts a divendres, al Passeig Marítim, número 5. I la pizzeria Nenà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4, de Comarruga. I, per cert, la penya bètica de Comarruga, també un sopar per dues persones al local del costat de la panaderia, eh? Aquí, amb entrepà i beguda. A més, la pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Barguet, 18 de Cubelles. I el Saborea, un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un lot de pollastre a les patates al caliu amb polla de vi, pa i allioli a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, pots prendre una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda, eh? I a més, la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. Què més es pot demanar, eh? Ai, ai, ai, doncs ara sí, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre sant oral del dia d'avui, d'avui dijous, dia 28 de maig de 2026. Volem felicitar Sant Carauno, Crescente, Dioscorides, Flavio, Elconia, Emilio, Eugenio, Feliciano, que és italiano, Sant Fèlix, Sant Germà de París, Sant Guillem, Elicònides, Sant Just, Juvenal, Enfranc, Lucià, Nicèfor, Pablo, Pau, Podi, Prima, Senador, Ubaldesca i Víctor, Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent a la que faci anys en el dia d'avui. I a destacar una persona molt especial de la nostra emissora a la que intentarem felicitar en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Atenció, doncs, perquè connectem amb Sergio Striper, el que ja intentem localitzar a través del nostre telèfon. A veure, doncs, si... Vaja, sembla ser que no ens l'agafa. Tornarem a provar-ho, a veure si ens pot agafar el telèfon i fer aquesta felicitació en viu i en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit i doncs, també de part de tots els companys de l'emissora. Recordeu que Sergio Striper és el locutor de
4: Heaven Metal.
1: Vaja, vaja, vaja. No, no existe. Tornem a provar-ho. Potser hem picat malament. A veure si ens agafa el número ara i li podem fer doncs, aquesta sorpresa. Potser doncs, està treballant, potser està estudiant, potser està al gimnàs, al taekwondo, eh?
4: Llama, está apagado.
1: Vaya, vaya, vaya, está apagado. Doncs escolta'm, no hi ha manera, eh? Bueno, recordeu que el nostre company, en Sergio Palacios, avui fa anys i el podreu escoltar, com sempre, a través del seu programa, el qual escoltem tot seguit, el Heaven Metal, sí senyor!
5: Heaven Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heaven Metal,
6: tu programa de hard rock y heavy metal.
5: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
6: y Sergio Striper.
1: I escoltem aquest tema musical de Striper. I'm alright, I'm okay, dedicat a Sergio Striper.

tema al qual ens dediquem a Sergio Stryper pel seu aniversari. Sí senyor, eh? I ara marxem amb un altre aniversari, en aquest cas un que ja hem comentat anteriorment, però que ens han demanat també un altre tema dels anys 80, que segur que recordareu i que sona d'aquesta manera, eh? No, d'aquesta no, d'aquesta no, eh? D'aquesta altra. Ara, ara, ara! Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, un tema de l'any 1988.

amb aquestes barreges a les quals disfrutem tots vosaltres, aprofitem també per donar numerets, Donem numeret amb el 279 a Paula Porto, 280 Anna Matas, 281 Sara Pasqual, amb el 282 a Lourdes Ramos, 283 a Bruna Plàcides, 284 a Gina Fàbriques i amb el 285 també a Isabel Carrasco. També donem numeret amb el 286 Adrián Sánchez, 287 Sílvia Calafell i amb el 288 també Fanny González, com el 289 Imma Cross.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
3: Hola, soy Lena Oirondo, de l'Escola Escocetans de Cunit. Vaig a quarta. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
2: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
3: Adeu, Embaladits!
4: Ens agrada la poesia!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Sigueu molt benvinguts un dia més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, de què ens vols parlar avui?
2: Doncs avui parlarem de climes àrids, és a dir, semideserts i desèrtics.
1: Per tant, calor, no?
2: Calor.
1: Podríem dir.
2: Calor i poca humitat, elevada radiació, i això suposa una eixuta que ha de superar, evidentment, tothom qui visqui en aquestes àrees.
1: Doncs som-hi.
2: Acabem de dir, bé, molt clar la introducció, perquè ja sabem que l'aigua és un bé escàs.
1: Uh-huh.
2: Això és un lema que formava part de moltes campanyes, no?, de quan nosaltres estudiàvem i també de moltes campanyes institucionals.
1: Bueno, i també perquè hem passat moltes èpoques de sequera,
2: sí.
1: Aleshores ens ho han inculcat també moltíssim, això de l'aigua és un bé escàs.
2: Doncs, evidentment. I un fet que pot semblar una mica paradoxal, tenint en compte que el 71% del planeta Terra és aigua.
1: Uh-huh.
2: Però clar, de tota aquesta aigua, només un 2,5% d'aquesta aigua és aigua dolça. Per tant, la disponibilitat baixa
1: en picat
2: moltíssim, no? I com hem dit avui, que parlarem d'aquestes regions àrides i semiàrides, i és evident que parlem de climes on plou poc, per poc que plou, com era el...
1: L'embarbussament.
2: I a sobre, on hi ha molta evaporació.
1: Uh-huh.
2: És a dir, molta radiació solar. I pel mateix preu fa que en siguin uns climes càlids o molt càlids.
1: Uh-huh.
2: Anem a definir, primer de tot, què és cada cosa, què és un clima semidesèrtic o una zona semiàrida i un clima àrid. Vale?
1: Uh-huh.
2: Un semidesert o una zona semiàrida o clima d'estepa és una zona climàtica que a grans trets rep entre 200 i 400 litres per metre quadrat de precipitació anual.
1: Uh-huh,
2: en tot un any.
1: Això és molt poc, eh?
2: Això és molt poc. Tenim climes semidesèrtics freds, com ara les estepes, tot a l'interior de la zona, l'interior de Rússia, de Mongòlia, de tota aquesta zona, eh?
1: Uh-huh.
2: Que també coincideixen en zones molt continentals. Climes semidesèrtics càlids, com per exemple el nord d'Àfrica, Canàries i sud-est d'Espanya.
1: Uh-huh.
2: No oblidem que tota la zona d'Almeria, Múrcia, certs punts de Castella, La Manxa, la zona dels Monegros, la zona d'Aragó, tots això són climes semiàrids.
1: Uh-huh.
2: I tenim la figura de Köppen, que és el que fa les classificacions climàtiques, i només per donar una dada, ha dividit en molts grups de climes arreu del món, doncs aquestes zones semiàrides pertanyen als grups BSK i BSH.
1: Uh-huh, això ja és la nomenclatura aquesta més científica, eh?
2: Exacte, que no són cap banc ni cap cicle de cap banc, sinó d'aquesta classificació climàtica segons Köppen.
1: Uh-huh.
2: I una zona àrida és aquella que rep menys de 250 mil·límetres de precipitació l'any.
1: Per tant, aquesta encara és més seca, eh?
2: Exacte. I presenta una alta taxa d'evaporació, per tant humitats molt i molt baixes.
1: Uh-huh.
2: També s'anomenen zones desèrtiques i en tenim de càlides, temperades, fredes i glacials. La majoria d'aquests grans deserts càlids del món es concentren en dues franges específiques de latitud, entre els 15 graus i els 30 graus, tant de latitud nord com sud de l'Equador.
1: Uh-huh.
2: Un territori que ve dominat pel que s'anomena cèl·lula de Hadley i les altes pressions subtropicals. Aquí hi hem d'afegir els deserts polars, tant
1: uh-huh.
2: del nord com del sud, sobretot el desert antàrtic, on degut, en aquest cas, a un altre mecanisme, però també domini dels grans anticiclons i aire molt fred, les precipitacions són molt, molt escasses i degut a aquestes baixes temperatures tampoc hi viu pràcticament res, vull dir, uh-huh. les condicions, d'acord? Per tant, el que defineix aquest tipus de clima, a part de les característiques pròpiament climàtiques, és la baixa disponibilitat d'aigua, que moltes vegades va combinada amb sòls molt pobres, amb terres molt pobres, és a dir, salins o sorrencs,
1: uh-huh.
2: cosa que fa que s'extremin molt més aquestes condicions i posin en situacions límits a vegetals, animals i humans.
1: Per tant, la vida aquí és complicada, eh?
2: Molt complicada.
1: Tant, no només pels humans, sinó també per les plantes i els animals.
2: Això mateix. I també hem de tenir present que els climes aquests semiàrids, sobretot els primers, els semidesèrtics, estan en expansió degut al canvi climàtic i la pujada de latitud d'aquestes regions i climes subtropicals. És a dir, d'aquesta cèl·lula de Hadley que parlàvem abans, a banda i banda de les regions equatorials, gairebé tira més cap al nord. Per part, va empenyent aquests climes semidesèrtics del Canàries, del nord d'Àfrica, etc., cap a regions mediterrànies i cap a regions una miqueta més altes. Per tant, entrem en una nova normalitat també climàtica, que cada cop aquests climes més extrems van progressant una mica més al nord, i el Mediterrani viu un procés progressiu d'aridificació.
1: Per tant, terrenys que no eren semiàrids ara ho poden ser, no?
2: Ho poden ser, es van convertint, tal com van canviant, per exemple, tot el règim de pluviometries estacionals i regions del, sobretot de la meseta del centre d'Espanya, abans tenien una pluviometria més alta a primavera i ara es van convertint en una tardor, que la tardor sigui l'època més plujosa. Això vol dir que entren en un domini de clima mediterrani i al mateix temps el clima mediterrani entra en un domini de clima semiàrid.
1: Per tant, aquí el canvi climàtic ens està canviant els escenaris també.
2: Sí, sí, està canviant tots els escenaris. I davant aquestes característiques, evidentment, també és molt interessant veure les adaptacions, sobretot en el cas dels vegetals i els animals, en aquestes condicions tan dures, tan feixugues per viure. Les plantes s'han d'adaptar, podem dir, per partida doble, a la manca de disponibilitat d'aigua i, per altra banda, també a l'alta radiació i temperatura. Per tant, podem dir que el cicle dels vegetals s'escurça i pot arribar el cas fins i tot de fer-se intermitent en les zones desèrtiques més dures, no? Per exemple, ara recordo la zona d'Atacama, del desert de Xile, que no, les plantes només floreixen i germinen i fructifiquen i fan llavors els anys que hi ha precipitació, perquè pot haver-hi un any que no hi hagi pluja en tot l'any, que no plogui.
1: I aleshores no creixen aquestes plantes, eh?
2: No creixen. Quan en el moment que hi ha pluja, la llavor germina, floreixen i tornen a fer llavor, però és un cicle molt efímer, molt curtet. No poden ser els cicles estacionals que estem aquí nosaltres acostumats, que ja en parlaven, amb una altra guaita, de l'hivern, de la primavera, de l'estiu i la tardor. No, allà és el tot o res. Funcionen en el sistema binari, com els ordenadors, amb zeros i uns, podríem dir. Les plantes, per exemple, adopten estratègies com és arrels molt profundes, un sistema radicular molt profund per trobar aigua cap avall, fulles carnoses, fulles, les plantes crasses, els que aquí anomenem els cactus, eh? Però no només en plantes crasses com a cactus, sinó en arbres. Recordem, per exemple, arbres com el baobab, que té un tall, un tronc molt engruixit, perquè dintre acumula reserves d'aigua. Que no només, això és interessant, no només acumula aigua, sinó que serveix per dissoldre sals. Hem parlat abans que els sòls són molt salins, normalment. L'aigua aquesta, i la sal és tòxica pels vegetals, doncs aquesta aigua disponible serveix per dissoldre sals. És un mecanisme molt semblant a el que tenim aquí a les plantes que neixen arran de mar o que deixen a la vegetació, neixen a la duna litoral, que també han d'afrontar, encara que ploguin més de 500 litres l'any, han d'afrontar condicions semblants en aquestes zones semidesèrtiques. Una altra estratègia és evidentment les espines. Això ho veiem a les zones de sabana, per exemple, el típic documental que ens mostren les girafes i els elefants menjant les fulles, les acàcies, per exemple, moltes plantes d'allà tenen espines per evitar precisament aquesta depredació. O sigui, són plantes que tenen poques oportunitats de treure fulla, fruit i llavor, flor, fruit i llavor...
1: Com perquè se'ls amengin,
2: com
1: no?
2: Com perquè se'ls amengin, vale? Per tant, un mecanisme també molt especial.
1: Tot això pel que fa a les plantes, però i els animals, com sobreviuen?
2: Doncs mira, els animals, la principal adaptació és evitar les hores centrals del dia.
1: Les de més calor.
2: Les de més calor, per tant, sovinteja el comportament nocturn. I no ens pensem només en els animals, o sigui, la típica imatge d'un mexicà fent la migdiada a l'ombra amb el barret a sobre amb el d'allò, o imaginem, per exemple, com són els estius a Andalusia, a Sicília, al nord d'Àfrica, en aquestes zones més càlides, la gent no surt, no surt de casa fins a les 8 del vespre.
1: No, clar, perquè és, bueno, amb la calor tot costa més.
2: Exacte, és una adaptació. Els animals també s'adapten a necessitar menys aigua i beure menys cops al dia.
1: Perquè l'aigua és molt escassa.
2: L'aigua és molt escassa. Per tant, aquestes són les bàsiques. Però també, per exemple, tenir grans extremitats per radiar calor. La, per exemple, la guineu del desert. I molts animals tenen orelles o potes molt grans, primes plenes de vasos sanguinis. L'aire que passa al voltant d'aquestes zones refreda la sang ràpidament, funcionant com un radiador del cotxe. O sigui, una estratègia per refredar el cos, en podríem dir. Pells impermeables, com per exemple els rèptils o els insectes de cutícula molt gruixuda, que impedeix que l'aigua interna s'evapori a través de la pell.
1: Ah, carai, per no perdre les reserves d'aigua.
2: Exacte, són a vegades molt animals, com els insectes, que tenen aquesta respiració cutània, per tant s'han de protegir per evitar que aquesta aigua s'evapori. En plantes també passa una cosa similar. Per evitar la evapotranspiració, són plantes que a vegades tenen una capa de cera molt gruixuda a l'epidermis de la fulla. Així ho evita. I gran capacitat, per exemple, les plantes tenen un sistema, que són els estomes, que és per on respiren i poden perdre aigua, doncs es passen tancats molta part del dia. Per tant, l'equivalent amb animal, el pèl. El pelatge aïllant, per exemple, agafem el sistema dels camells o els dromedaris, que tenen un pelatge molt gruixut a l'esquena, que impedeix que la calor del sol els arribi a la pell, i el color clar, per exemple, colors clars que reflecteixen la radiació solar, més que no pas colors foscos, com el negre, que aleshores provocaria que el cos s'escalfés moltíssim.
1: Que intel·ligents, que són els animals a l'hora de trobar estratègies.
2: Molt, molt, molt. I no només això, sinó l'aprofitament de l'aigua metabòlica, el que parlàvem abans. Animals que gairebé no beuen aigua en tota la seva vida i aprofiten aquesta aigua, l'obtenen desglossant químicament o trencant químicament els greixos de les llavors seques que mengen.
1: Ah, carai.
2: Beuen l'aigua del greix, de les llavors, d'altres elements que incorporen a la seva dieta, que no pas beure aigua, perquè beure aigua poden beure molt poca aigua. Fer urina ultraconcentrada.
1: Per no perdre aigua també, no?
2: Exacte, per no perdre aigua. Són urins molt, molt espessos i excrements molt secs per no perdre aquest líquid. Gepa dels camells. La gepa dels camells no conté aigua, contràriament al que se'n creu, no? Sinó greix concentrat, tot el greix en un sol punt de l'esquena, evita que tinguin una capa de greix sota la pell de tot el cos, fet que els hi permetrà suar menys i refrigerar-se millor. A més, el cos crema el greix, quan crema aquest greix, genera aigua com a subproducte. Per tant, també li va bé per hidratar-se. I la tolerància a la hidratació. Un humà, per exemple, pot morir si perd el 10 al 12% del seu pes en aigua. Un camell pot perdre fins un 30-40% del seu pes en aigua sense patir danys, ja que el sistema circulatori està dissenyat perquè la sang no s'espessi en excés.
1: Per tant, ja ho hem vist, tot de mecanismes diferents per sobreviure en aquests terrenys tan àrids, que és complicat, no? Perquè el que dèiem, l'aigua és molt escassa i l'aigua que és molt important per viure, no?
2: Ha de tenir una adaptació, per exemple, que estem fent els humans per combatre aquests climes, és la dessalinització de l'aigua, per obtenir aigua de mar. D'aquest 71% que parlàvem abans de l'aigua del planeta, doncs obtenir aigua de mar per poder beure, dessalinitzar-la. El que passa és que això també té conseqüències, perquè generes un residu salí sòlid, que la sal és tòxica per al medi ambient i té un consum energètic molt elevat. Per tant, són estratègies que fan totes les plantes, tots els animals, per combatre precisament aquesta aridesa i aquests climes tan secs. Costa d'imaginar, llocs on plou menys de 250 litres l'any i deserts com, per exemple, Atacama, que pot passar anys sense veure ni gota ni gota.
1: Costa d'imaginar, però el que deies, que cada vegada aquests terrenys s'estan expandint més.
2: Exacte, el canvi climàtic és el que fa.
1: Doncs, Sergi, moltes gràcies i ens retrobem un altre dia, el proper guaita que tenim.
2: Fins la propera.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats a la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on està presentant els detalls dels pressupostos en matèria educativa.
5: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada, una proposta doncs, més completa que la que vam doncs, poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos doncs, a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti doncs, poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
4: Per la seva banda, el sindicat USTE considera inacceptable que la consellera presenti com a definitiva la proposta que no ha estat negociada formalment i denuncia que es presenti com a tancada la primera proposta per escrit que els arriba. La nova reunió està prevista per avui a les 3, a l'espera de, com dèiem, tancar un possible acord. I tot preparat per prevenir els incendis forestals durant aquesta campanya d'estiu. Anem fins a l'aeroport de Sabadell, on aquest matí s'ha presentat aquest dispositiu. Júlia Ramon, de Ràdio Sabadell.
6: Així és, aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
7: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació que, comparats amb el dels 2024, va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
6: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
4: I la Policia Nacional ha detingut a l'estació d'autobusos Barcelona Nord un home buscat per Alemanya amb una ordre europea de detenció i extradició per tràfic de drogues. El detingut ha quedat ara a disposició judicial, mentre continua també la investigació sobre aquest cas. I Catalunya afronta a partir d'avui el pic més alt de calor d'aquest any. La previsió apunta que s'assoleixin valors del tot inusuals per un mes de maig amb màximes que podrien arribar als 37 graus al prelitoral, a l'interior i al Pirineu i fregar, atenció, els 40 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. De fet, aquesta nit ja ha caigut el primer rècord de calor on la temperatura no ha baixat dels 28 a Portbou.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Sí, sí, el temps passa volant. Encara ressonen a les vostres oïdes les pistes de la darrera pel·lícula fantasma. I després del sorteig ja en tenim una altra. Ho veieu, cinèfils? Que fàcil! La gent del Silenci Acció sempre acudeix a la cita que tothom espera. Quina? Doncs la juguesca, per descobrir quina és aquesta vegada. Per tant, anem ja amb les primeres pistes. Avui tenim una pel·lícula de l'any 1951, dirigida pel llegendari director John Huston, amb l'actuació de dues estrelles de Hollywood del moment, Katharine Hepburn i Humphrey Bogart. El film va rebre 4 nominacions a l'Oscar: actor, actriu, direcció i guió, dels quals en va guanyar un, Humphrey Bogart, com a millor actor.
2: Amb mantega?
3: Sí, sisplau.
2: Germà?
3: Gràcies. El soroll que em fan els budells. Qualsevol diria que hi porto tigres a l'estómac.
2: Agafi més pa amb mantega, senyor Olnet.
3: Gràcies, senyoreta. Amb molt de gust. Perdoni. És estrany. Vull dir, per què ens fan tant de soroll de vegades els budells.
2: Agafi una mica de pastís, senyor Olnet.
3: Moltes gràcies.
4: En Harvey Morton ja és bisbe.
3: Què?
2: No sé qui és.
4: Que no te'n recordes d'en Harvey? Era ros, una mica més jove que jo i galtes rosades. Va cantar un solo al concert de commemoració. Em sembla que era el Sant Sant.
2: Em sembla que me'n recordo, ja fa molts anys d'això.
4: Ara ja és bisbe.
2: Que bé.
4: Crec que en Harvey és més jove que jo. 4 o 5 anys. És força curiós. No era un bon estudiant. I no pertanyia a la millor classe social. Però això sí, va fer un bon casament.
2: Ah?
4: Sí. Amb la vídua d'un fabricant. Es deia com Briggs, Briggs, això mateix, Alfred Briggs. Feia sabó, em sembla. La vídua d'en Briggs. No ho dic per desmereixer en Herbie, me n'alegro per ell, naturalment.
2: Esclar.
3: Ho sento, no ho puc evitar.
4: Era el Sant Sant.
2: Més té, senyor Olnet?
3: No, gràcies. Me n'he d'anar immediatament si vull arribar a la mina abans de demà al vespre.
2: No tingui pressa.
4: No es vol quedar a sopar?
3: No, gràcies, de tota manera. Uf. Probablement no tornaré per aquí durant un parell de mesos.
4: I què passarà amb el correu?
3: No crec que hi hagi correu en una temporada.
4: Per què no?
3: Els alemanys el retindran.
4: Digui'm, per quin motiu?
3: Per la guerra.
4: Guerra? On, senyor Olnet?
3: A Europa.
4: Ah, sí? Entre qui?
3: Doncs Alemanya, Anglaterra...
2: Anglaterra?
3: Sí, senyor.
4: Així estem en guerra.
3: Això és el que m'han dit. Alemanya diu que va començar a Anglaterra i ells diuen que va ser Alemanya.
4: Però què més en sap? Què ha passat?
3: A veure, no recordo res més. Ah, sí, els francesos també hi estan ficats. Hi ha Àustria, Hongria, Bèlgica, Espanya... Ja no recordo qui està amb qui.
4: No en sap cap més detall?
3: No sé res més. A veure què me'n poden dir a l'invasi.
4: Però quina serà la nostra condició, enemics?
3: Quin mal els podria fer els alemanys en aquest lloc deixat de la mà de Déu?
2: Déu no ha deixat aquell lloc, senyor Olnet, com ho testifica la presència del meu germà.
3: Oh, no s'ho prengui malament. Sí, es veu que sí. Bé, jo me'n vaig ja.
1: Bé, situem-nos a l'època i el lloc on transcorre la història. Som a l'any 1914 i la Primera Guerra Mundial ja ha començat i la història ens situa a l'Àfrica Oriental Alemanya. El personatge principal és un tal Charlie Almond, un canadenc que es dedica a transportar mercaderies pel riu Ulanga. Un bon dia, amb la seva vella embarcació anomenada The African Queen, arriba un indret que visita regularment per lliurar subministraments i el correu a dos germans anglesos que fan de missioners en un petit poblat.

0: també hem passat per aquí. L'altre dia, després de marxar, els tambors van ressonar. Per això els meus homes gemegaven i es recargolaven. Els vaig preguntar què passava i em van dir que els tambors deien que els soldats atacaven la seva gent i els cremaven els poblats perquè no tinguessin enlloc on tornar. I efectivament, quan vaig retornar al poblat i els meus homes ho van veure, van fugir cap a la selva. A mi em sembla que volen convertir els nadius en soldats per quedar-se tota l'Àfrica. I el reverent?
1: És a dins. És mort.
0: Oh, vaja, això sí que em sap greu. Si s'han atrevit a matar un home incapaç de fer-los cap mal, és que ningú no està segur.
2: Bé, la història dona un gir inesperat. El poblat és atacat per un escamot de soldats alemanys, els quals s'han endut a tots els vilatans. El reverent de la missió mort tràgicament i llavors tan sols la germana resta viva i sola. El nostre protagonista, a la dona perquè, vaja, la insta, perquè marxi amb ell, amb el seu vell bot riu avall, malgrat els perills que hauran de suportar i que suposadament els alemanys els estaran buscant per requisar la seva embarcació.

0: què? Què me'n diu?
1: De què, senyor?
0: Ja han agradat?
1: El què?
0: L'aigua blanca, els ràpids.
1: No hauria dit mai que...
0: No li retrec gens que s'hagi espantat. Gens ni mica. Qualsevol persona amb sentit comú té por de l'aigua blanca.
1: No hauria dit mai que una simple experiència física pogués ser tan estimulant.
0: Què vol dir?
1: He experimentat una emoció com aquesta poques vegades, amb algun sermó del meu estimat germà quan estava inspirat pel sant esperit.
0: Vol dir que vol continuar?
1: Naturalment.
0: Senyoreta, que és boja.
1: Per què ho diu, això?
0: Sap què hauria passat si haguéssim topat contra una d'aquelles roques?
1: Però no hi hem xocat. La veritat és que m'omple d'admiració la traça que té, senyor Olnat. Quan hagi practicat una mica més amb el timó, creu que ho podré intentar, jo?
0: Li diré una cosa, aquells ràpids no eren res comparats amb els que hi ha més endavant. De fet, d'aquells no se'n podia dir ràpids.
1: Em moro d'impaciència.
0: Però, senyoreta...
1: Ara que per fi ho he provat, no m'estranya que li agradi anar amb barca, senyor Olnat.

0: Li passa alguna cosa, senyor Olnat? Digui-m'ho.
1: Res. Vostè no ho entendria.
0: No comprenc què el preocupa. Ha sigut tan agradable el dia. Digui'm què té. Digui, senyor Olnat.
1: Aquest disbarat d'atacar el Luisa. Això de baixar pel riu.
0: Un disbarat?
1: No farem res d'això.
0: Esclar que sí. Quina idea més absurda.
1: Quina idea més absurda? Quina idea més absurda? Senyoreta, vostè té idees 10 cops més absurdes que jo.
0: Però per què no vol seguir endavant, senyor Olnat?
1: Pel riu. I Xona.
0: Xona?
1: Exacte, Xona. Una sola bala sobre aquesta matèria explosiva i saltarem pels aires a trossos així de petitets.
0: Doncs hi passarem de nit.
1: Ah, no, de cap manera. Després de Xona hi ha els ràpids i ningú amb 2 dits de front hi passaria de nit per allà.
0: Doncs hi passarem de dia. Baixarem per la part del riu més allunyada de Xona tan de pressa com puguem.
1: No, no ho farem.
0: Vostè va dir que sí?
1: Això no és cert. No vaig dir que sí a res.
0: És un mentider, senyor Olnat. Pitjor encara. És un covard.
1: La covarda és vostè. Vostè no és una senyora com cal. Això és el que la meva mare li diria. Si la meva pobra mare la sentís...
2: Durant tot aquest perillós viatge de fugida pel riu, succeeixen situacions de vegades de caire tràgiques i altres vegades divertides. És clar, els dos tripulants són de caràcter i d'estil totalment oposats. El capità de l'embarcació, Humphrey Bogart, és un bon home, molt rudimentari, una mica ximplet i molt aficionat a la beguda. En canvi, la passatgera accidental, la missionera que dona vida a Catherine Hepburn, és una dona culta, molt carca i d'educació clàssica. Malgrat tot, en aquest llarg viatge, arribaran a tenir una entranyable relació.
1: Tornarà a ser aquí demà. Quan torni a passar, l'estarem esperant.
0: Hauríem de fer una neteja a fons. Freguem el pont i brunyim els metalls.
1: Sí, ha de fer força goig perquè serà la representant de l'Armada Reial. Escolta, Rosie, he pensat que...
0: Què, Charlie?
1: Que no cal que ho fem tots dos. He tingut temps d'estudiar-ho i crec que ho pot fer una sola persona.
0: Tens tota la raó, amor meu.
1: Vaja, m'alegro que hi estiguis d'acord. Quan sigui el moment et deixaré a la riba est i m'hi esperaràs mentre jo m'encarrego del Luisa.
0: Res d'això, et desembarcaré jo a tu.
1: A mi?
0: Tot això va ser idea meva, no? El més lògic és que ho faci jo.
1: Però, Rosi, ara em deixes parat. Normalment ets una dona assenyada, no en parlem més.
0: Escolta, Charlie, jo sé portar aquesta barca tan bé com tu. I ho saps perfectament.
1: Rosi, et falta un bull.
0: Què passa? No la vaig portar bé pel ràpid?
1: La vas portar força bé, però del motor no en tens ni idea. Imagina't que tinguessis pan al llac. A veure, què faries? En canvi, jo, ja saps, tinc 1000 solucions amb el motor. Escopir, puntades de peu, i tornaria a funcionar de seguida. Oh, ell sap qui mana a bord. No ho dubtis gens ni mica.
0: Suposo que tens raó.
1: Aleshores, ja està decidit. Em llançaré un segon abans de topar i vindré nedant cap a la riba. I en acabat, tots dos anirem cap a Kenya.
0: No, jo volia dir que caldrà que tu també vinguis.
1: Jo també? Què vols dir? No havíem quedat que això ho podia fer un de sol.
0: Però tu m'has convençut que no. I ja està decidit. Ho farem tots dos.
1: No, de cap manera. Tu m'esperaràs a la riba est.
0: Però qui et penses que ets per donar-me ordres?
1: Jo sóc el capità, em sents? I no et deixaré venir amb mi, només faries nosa.
0: També et devia fer nosa quan vam baixar pels ràpids. I evidentment tot allò que em vas dir quan érem al riu era mentida. Que mai ningú hauries aconseguit tu sol, que havies perdut el cor... I tot allò. Ets un mentider. Oh, Charlie, per què ens barallem ara?
1: Oh, Rosi, és que no puc suportar pensar que et podria...
2: Bé, res més cinèfils. Aquestes són les pistes de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana. Un treball del director John Huston, el qual... Algunes escenes es van rodar en escenaris naturals d'Àfrica i altres en uns estudis d'Anglaterra. Com a anècdota, cal dir que la pel·lícula va patir endarreriments en el rodatge africà

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita, del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
6: De dilluns a divendres

0: Informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit del Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincial, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I és que, de conformitat amb la decret d'alcaldia, doncs, complou assenyalar aquest ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026, el qual és retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual, doncs, també podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Recordeu, ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026 a partir de les 6 de la tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, el qual l'ordre del dia és el següent. Pel que fa a propostes de secretaria, aprovar si escau l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia, aprovar si escau la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i d'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, donar conformitat si escau al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre en la parcel·la HPO Sud 2. Donar conformitat també, si escau, del text refós de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Àrea de Serveis Interns i Seguretat Ciutadana i Senda Pública, aprovar, si escau, el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026 corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit. I aprovar, si escau, el pla econòmic financer. Pel que fa a recursos humans, resoldre, si escau, la compatibilitat de personal al servei de la corporació. A l'àrea de serveis personals, aprovar, si escau, les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals. Pel que fa a les mocions, moció presentada pel grup municipal de Vox per l'aplicació de criteris de prioritat nacional, arrelament i vinculació municipal en les ajudes socials. Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre la coherència ambiental del govern municipal i la necessitat de transparència ciutadana davant dels projectes que afecten els espais naturals de Cunit. I moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Cunit sobre el pla pilot que preveu presència estable d'agents als centres educatius. Pel que fa a la part de control, dació de compte de les resolucions emeses per l'alcaldia de la corporació des de la resolució número 1374 a la 2478 corresponents a l'any 2026. I dació de compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 16 de març de 2026, també 23 de març, com el 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig de 2026. A continuació, assumptes sobrevinguts, pregs i preguntes. Recordeu que la retransmissió íntegra d'aquest ple ordinari la podreu disposar també en el nostre apartat de Ràdio La Carta, la nostra podcast, a les 3w.radiocunit.cat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, han tornat a reclamar la segregació de l'actual base àrea bàsica de salut, l'ABS Cubelles-Cunit, en dues àrees bàsiques diferenciades i amb entitat pròpia per cada municipi. La petició traslladada ja fa aproximadament un any a l'Institut Català de la Salut i al Departament de Salut respon al creixement sostingut de la població i a la necessitat d'adaptar els serveis sanitaris a la realitat actual dels dos municipis. Segons exposen els responsables municipals, tant Cunit com Cubelles estan registrant un increment proper als 1.000 habitants anuals, una situació que ha incrementat la pressió sobre els serveis d'atenció primària compartits. Fa un any ja vam demanar a l'ICS la segregació i hem manifestat la nostra voluntat també al Departament de Salut, ha explicat l'alcalde de Cunit, que defensa que l'actual model sanitari ha quedat superat pel creixement demogràfic i les necessitats assistencials del territori. Entre les problemàtiques que exposen els ajuntaments hi ha la dificultat per consolidar equips professionals amb personal sanitari que no es manté als centres, les llistes d'espera o uns horaris que considerin insuficients. El servei sanitari està al límit i aquest està també la sensació que ens traslladarà la ciutadania, al qual ha assegurat l'alcalde. La proposta passa perquè cada municipi disposi d'una àrea bàsica de salut pròpia amb direcció específica, equips mèdics i diferenciats i una cartera de serveis adaptada a la seva població. Necessitem més serveis, més metges i més capacitat d'atenció, defensa l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, que també posa sobre la taula la necessitat d'ampliar els horaris d'atenció sanitària. Especialment al municipi cunitenc. Entre les reivindicacions hi figura que el cap de Cunit pugui oferir servei els 7 dies de la setmana, inclosos els caps de setmana, evitant així que els veïns s'hagin de desplaçar fora del municipi per rebre assistència. Els responsables municipals insisteixen que, malgrat que les competències sanitàries no depenen directament dels ajuntaments, consideren que tenen la responsabilitat d'exigir millores, el que no tenim la competència, però sí que assumim la responsabilitat de donar explicacions a la ciutadania i defensar els serveis que necessiten els nostres municipis. Ha remarcat l'alcalde, qui ha assegurat que enviarà un escrit a la consellera de Salut, Olga Pané, demanant una reunió urgent. A més, també, d'altra banda, els dos consistoris confien que la petició sigui atesa i que el Departament de Salut estudiï una reorganització que permeti reforçar els recursos sanitaris i adequar-los al creixement constant de Cunit i Cubelles. Tal com també declarava el nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Cassanyes.
2: Bon dia, cunitencs i cunitenques. Molts de vosaltres m'heu traslladat que hi ha molt servei deficient aquí al cap de Cunit. I és una realitat, i m'ho heu dit molts i moltes de vosaltres. Acabo de venir de Cubelles, on amb l'alcaldessa hem fet una roda de premsa per demanar que la Generalitat segregui els dos CAPs, és a dir, que hi hagi una àrea bàsica per Cubelles i que hi hagi una àrea bàsica per Cunit. Per què ho hem fet això? Perquè els nostres municipis creixen molt en població i el servei està col·lapsant. Quan tinguem l'àrea bàsica pròpia de Cunit, tindrem també el servei de 8 a 8 els dissabtes i els diumenges i no haurem d'anar a Vilanova a l'hospital, i també tindrem més metges i més recursos per donar solucions i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. És una feina que caldrà treballar amb temps, caldrà sensibilitzar el conjunt de la població. Hem demanat, enviarem una carta a la consellera de Sanitat perquè en rebi i perquè programin ja aquesta segregació entre els dos municipis. Continuarem sent de l'àrea sanitària del Garraf, de l'àrea sanitària de Barcelona, però demanem que hi hagi dos CAPs separats per tenir millor servei i per donar resposta a les demandes del nostre municipi. Seguim treballant.
1: Més notícies. La Llar d'Infants Municipal Les Marietes celebrarà, doncs, a la tarda de dissabte, dia 30 de maig, una festa molt especial amb el bateig de les estances del centre, que a partir d'ara portaran noms vinculats a la cultura popular i al patrimoni festiu de Cunit. Les aules rebran el nom d'elements representatius del municipi. El gegant foc donarà nom a l'estança I-2, la geganta d'aigua identificarà l'espai I-1 i els capgrossos seran el nom de l'estança de nadons. L'acte comptarà amb la participació de la colla Tocats pel Foc, que apadrinarà les estances vinculades als elements festius locals, així com amb la presència de l'agrupació de balls populars, que apadrina Les Marietes. El nou element de bestiari del seguici festiu local, creat per Gonzalo Espino. La celebració vol anar més enllà d'un acte simbòlic i convertir-se en un espai de trobada entre les famílies. L'equip educatiu de la llar i les entitats del municipi coincideixen amb el primer curs de funcionament del centre. La iniciativa neix amb la voluntat de reforçar el sentiment de pertinença i el vincle entre els infants, les famílies i la vida cultural del municipi, des de la convicció que l'educació dels més petits és una tasca compartida entre la comunitat educativa, les famílies i l'entorn. La regidora d'Educació, Yolanda Sánchez, ha destacat que des del primer dia hem entès la Llar de les Marietes com un projecte de poble, un espai educatiu, però també comunitari, on infants, famílies i entitats contribuïm vincles, doncs construïm vincles i creixem plegats. La responsable municipal ha remarcat també que posar nom a les estances amb elements festius de Cunit és una manera d'apropar la cultura popular als infants des dels primers anys de vida i reforçar el sentiment de l'element i identitat. La regidora ha volgut agrair la confiança que les famílies han dipositat en el projecte durant aquest primer curs de funcionament, així com la complicitat de les entitats i de totes les persones que han fet possible que Les Marietes sigui avui una realitat consolidada. Amb aquesta celebració, la Llar d'Infants Municipal Les Marietes referma la seva aposta per un model educatiu arrelat al territori, participatiu i obert a la comunitat. I l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha rebut a representants del Sistema d'Arxius de Catalunya, els quals li han mostrat documentació històrica de Cunit localitzada en una aplicació de compra-venda. Es tracta d'una troballa de notable importància, ja que es tracta de l'amillorament municipal de l'Ajuntament de Cunit de 1861 i el registre de ramaderia de 1885, dos documents d'una gran importància històrica i cultural. Al març de 2026, la secció de Planificació i Inspecció del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya va rebre la notícia de que una persona de Sant Pere de Ribes tenia a la venda en el seu perfil de l'aplicació aquesta documentació. Aquesta situació va fer que la secció prengués immediatament mesures legals per la restitució d'aquesta documentació pública. Per tal d'aconseguir la recuperació d'aquests documents, es va recórrer a la unitat de patrimoni dels Mossos d'Esquadra, que va facilitar el procés necessari per la seva restitució a l'Ajuntament de Cunit. Aquesta documentació, una vegada recuperada, serà dipositada a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, juntament amb el conjunt de la resta de documentació històrica de l'Ajuntament de Cunit, contribuint a la conservació i difusió del patrimoni documental local. Jaume Cassanyes destaca la importància d'aquesta acció per la preservació del patrimoni històric i cultural de la comarca i agraeix la col·laboració de totes les administracions implicades en aquest procés per protegir la conservació de documentació històrica. I Cunit rep més de 200.000 euros per millorar la recollida de residus municipals amb fons europeus Next Generation. L'Ajuntament de Cunit ha rebut una subvenció de 208.511 euros de l'Agència de Residus de Catalunya per impulsar un projecte de millora de la recollida selectiva al municipi. En el marc de la convocatòria de subvencions per al foment de la recollida selectiva de residus municipals 2022, finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència per la Unió Europea Next Generation EU. Aquesta ajuda s'emmarca dins de la línia 1 del programa i permetrà modernitzar i ampliar els sistemes de recollida selectiva a Cunit, amb l'objectiu d'augmentar els índexs de reciclatge i reduir la fracció resta. El projecte compta amb una inversió total de 220.969 euros, dels quals la subvenció cobreix fins al 90% del cost. Entre les actuacions previstes destaca la implementació del sistema porta a porta en diferents zones del municipi, la instal·lació de contenidors intel·ligents amb identificació d'usuari a les àrees on no s'aplica el porta a porta, la creació d'una àrea d'aportació d'emergència i una àrea d'aportació mòbil per facilitar la recollida dels veïns i campanyes de comunicació i sensibilització per informar i implicar la ciutadania en el nou model de recollida. En aquest projecte, Cunit fa un pas endavant cap a una gestió més eficient i sostenible dels residus municipals, alineada amb els objectius europeus d'economia circular i reducció de les emissions. La subvenció està finançada pel Fons Europeu Next Generation EU a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència dins del component 12, Política Industrial d'Espanya 2030, Inversió 3, Implementació de l'Estratègia d'Economia Circular i la Normativa de Residus. I com en els darrers anys, l'Ajuntament de Cunit dona suport al casal d'estiu de les escoles d'infantil i primària de Cunit. L'Ajuntament subvenciona amb 45.000 euros el casal d'estiu de 2026 organitzat per la Fundació Catalunya Voluntària per reduir el cost a les famílies. Aquest any és l'organització sense ànims de lucre Fundació Catalunya Voluntària la que organitza un casal d'estiu adreçat a nens i nenes de 3 a 16 anys amb la programació de diferents activitats i tallers de caràcter lúdic i educatiu. Per aquest estiu, l'Ajuntament de Cunit ha mantingut la subvenció fins als 7 euros per dia i nen usuari del casal d'estiu per tal que es puguin mantenir els preus de l'any passat. Cal destacar, a més, que la subvenció també contempla 13.000 euros extres per sufragar les despeses que tinguin per objecte millorar l'atenció dels infants amb necessitats educatives especials per possibilitar que aquest puguin participar plenament i sense cap discriminació en les activitats que s'organitzen. Atès que encara queden places disponibles, podeu fer la inscripció mitjançant també el formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament. I ja estem als últims dies per votar els pressupostos participatius. Recordeu, la fase de votació ciutadana finalitza aquest diumenge 31 de maig. Durant aquesta setmana, totes les persones que ho estiguin i ho desitgin poden decidir com millorar Cunit votant les propostes que prefereixin entre les 15 finalistes. Es poden votar tantes propostes com es vulgui fins a esgotar el pressupost total de 300.000 euros. Les votacions estan obertes al portal digital de participació de l'Ajuntament a cunit.decidimcatalunya.cat, cunit.decidimcatalunya.cat. Consulteu, la informació sobre les votacions a través del tríptic que trobareu també i, com no, la informació de la web de l'Ajuntament de Cunit. I l'Ajuntament de Cunit continua preparant el municipi per viure un moment històric amb el pas del Tour de França el pròxim dia 5 de juliol. Des del consistori volem que aquesta cita esportiva es converteixi també en una celebració col·lectiva i participativa. I per aquest motiu, fa unes setmanes es va impulsar la creació d'un mural amb el cartell oficial del Tour de França, una obra pensada perquè perduri com a record d'aquesta jornada única. Ara el municipi continua engalanant-se amb una nova actuació visual, la pintura de color groc, símbol del Tour, el mur separador de carrils de la C31 al llarg del nucli urbà, sobre aquest espai al qual s'incorporaran diversos elements representatius de Cunit, com la silueta de l'església, la palmera de l'escut municipal, el porquet Willy, símbol de l'agermanament amb Hammelbach i el perfil dels espigons que caracteritzen les nostres platges. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit vol implicar el conjunt de la ciutadania i donar la millor benvinguda possible a la caravana del Tour de França. I avui es durà a terme el taller informatiu acreditat que impulsa el Consell Comarcal del Baix Penedès en col·laboració amb l'Ajuntament de Cunit. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin experiència en la cura de persones grans i o bé amb dependència i treballs de la llar, però que no tenen cap certificat oficial. L'objectiu és reconèixer el treball de cura que han assumit majoritàriament les dones al llarg del temps i que no ha estat considerat com a treball. El taller informatiu es farà a l'Espai Jove al carrer dels Horts número 5 fins a les 12 del migdia. I aquest dissabte també, de 10 del matí a 2 de migdia, la platja de l'estació de Cunit, a l'Espigó número 4, acollirà la quarta edició de la Volada d'Estels per l'Educació, jornada que celebrarem el compromís de Cunit amb l'educació i la creativitat infantil de forma participativa per totes les famílies de la mà de Barcelona Estels Club. Durant la setmana prèvia, els infants de primer i segon de les escoles de Cunit han fet els seus propis estels amb el suport de Barcelona Estels Club. Els infants que hagin participat en els tallers podran recollir els seus estels al passeig marítim el mateix dissabte al matí. En cas que algun infant no pugui assistir, l'estel retornarà al seu centre educatiu durant la setmana següent. El mateix dissabte es donarà possibilitat als nens que no hagin participat en els tallers a que puguin fer el seu propi estel unint-se a la volada, on podrà participar tothom qui vulgui. Durant la volada, Barcelona Estels Club portarà els seus estels professionals per fer una demostració donant l'espectacularitat a la jornada. A més d'això, de 10 del matí a 2:15 del matí, les bandes escolars de Cunit faran una cercavila al passeig marítim i, seguidament, a 11:15 i fins a 12:15 aproximadament del migdia, tindrem l'espectacle de les escoles de ball, el que tindrem primer l'escola de dansa de l'Estudio Cunit, amb la participació dels grups Gospel Show, Angry Birds i Stormies, i tot seguit el grup Mini Bones de l'escola de dansa Dancing Cunit, per acabar l'esdeveniment al qual actuaran alumnes de l'escola de música amb la participació dels grups Plastilines Efervescents, Jazz Beat, Stratus i The Sisters and Brothers, el que començaran a 11:45 del migdia i es durà a terme fins a la cloenda de l'esdeveniment. I després de l'elevada demanda registrada en les darreres setmanes per tramitar el DNI i el passaport a Cunit, la Policia Nacional ha anunciat una nova jornada d'atenció al municipi. L'equip es desplaçarà de nou a la plaça de la Vila el 9 de juny de 11:45 del matí a 13:45 del migdia per facilitar aquests tràmits a la ciutadania. Com en ocasions anteriors, el servei es farà amb cita prèvia i s'atendran les 34 places disponibles que posa a disposició la Policia Nacional. Per sol·licitar cita, les persones interessades han d'enviar un missatge de WhatsApp al 629-24-0039, 629-24-0039, al canal oficial de l'Ajuntament de Cunit habilitat per aquest procediment. L'Ajuntament recorda que no s'atendran trucades telefòniques i que les cites només es gestionen a través de missatges de WhatsApp. En aquesta nova data es pretén donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds que han arribat al municipi i facilitar que els veïns i veïnes puguin obtenir o renovar els seus documents d'identitat sense desplaçar-se fora de Cunit. I l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 constata la solidesa logística i productiva de les tres comarques, però alerta de les dificultats per retenir talent, generar innovació i consolidar nous ecosistemes empresarials. El Penedès afronta el repte de transformar el creixement en economia de valor afegit. Les comarques de l'Alt Penedès, Garraf i Baix Penedès mantenen una posició competitiva destacada dins del sistema comarcal català, però l'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès 2026 alerta de tensions estructurals que poden limitar el seu desenvolupament futur si no es produeix una transformació del model econòmic. L'informe presentat aquest passat dimarts a Vilafranca del Penedès dibuixa tres realitats diferents però connectades per un mateix repte, convertint el creixement demogràfic, la capacitat emprenedora i la solidesa productiva en una economia més innovadora, diversificada i basada en el coneixement. Pel que fa a la nostra comarca, el Baix Penedès evidencia l'esgotament del seu model de creixement. Doncs manté la 14a posició per tercer any consecutiu. Segons l'informe, aquesta estabilitat reflecteix l'esgotament d'un model basat principalment en el creixement residencial i els serveis de proximitat. La comarca presenta dades econòmiques positives amb un creixement del preu interior brut del 13,7% i una afiliació a la Seguretat Social que supera en un 15,1% els nivells previs a la crisi del 2008. Tot i això, continua registrant la taxa d'atur més alta de Catalunya amb un 12,1%. L'índex de la Federació Empresarial Gran Penedès apunta a una contradicció estructural. El Baix Penedès atreu nova població activa a un ritme superior a la seva capacitat de generació ocupació local, fet que provoca una forta dependència de la mobilitat laboral cap a altres territoris. L'informe destaca també la paradoxa empresarial de la comarca. Ocupa la 8a posició en esperit emprenedor, però la darrera en nombre d'empreses per habitant. Les empreses es creen, però tenen dificultats per consolidar-se. Pel que fa a la innovació, el Baix Penedès assoleix una destacada 10a posició gràcies, sobretot, al pas del Centre Tecnològic Iliada de Santa Oliva, mentre la resta del teixit empresarial manté una baixa intensitat tecnològica. L'estudi conclou que la comarca necessita vincular el creixement residencial amb la creació de sòl productiu, reforçar l'acompanyament empresarial i aprofitar la seva connectivitat logística i digital per captar activitat econòmica d'alt valor afegit. i la Diputació de Tarragona i Pimec posen en marxa la primera edició del programa de suport empresarial Accelera el Creixement. La primera sessió del programa ha tingut lloc aquest passat dimarts al Centre d'Innovació i Formació Boca de la Mina de la Diputació de Reus i ha estat encapçalada pel diputat de Promoció Econòmica i Ocupació, Pere Granados. La Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de Pimec, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, posen en marxa la primera edició del programa Accelera el Creixement Tarragona al Territori. Es tracta d'un programa de suport a empreses amb alt potencial de creixement que té com a objectiu principal reforçar, mitjançant un pla d'acció personalitzat, a mida, aquelles àrees funcionals de l'empresa que actualment limiten el seu creixement, incidint en aspectes tan importants com són la transformació digital, les millores en la comercialització de productes i serveis, l'estructura financera, la internacionalització i o bé l'organització empresarial. Aquesta iniciativa ajudarà les empreses a innovar i a introduir eines digitals en el seu procediment de treball habitual, aprofundint i intensificant els mecanismes de col·laboració i acompanyament. Però encara tenim més notícies, i és que avui, el divendres 29 de maig, a 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, es realitzarà la trobada del Book Club, conduïda per la Júlia Salvador. En aquesta sessió comentarem el llibre Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. També un divendres més tens a cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per a més informació podeu trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:15 del vespre. Més notícies. També tenim visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni. Amb una visita guiada a l'Avenc de Sant Antoni, al qual pots venir a descobrir l'Avenc de Sant Antoni en una visita guiada i única. Recorda, punt de trobada, plaça Tomàs i Valiente, davant del McDonald's, a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escriu a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. També el proper dimarts, dia 2 de juny, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix l'Hora del Conte a càrrec de Laia Flórez. En el marc del centenari Marta Mata, la Laia ens explicarà El País de les 100 Paraules, un conte clàssic de la pedagoga i escriptora vanadesenca. L'obra destaca pel seu valor educatiu i la promoció de la lectura, una activitat adreçada a infants entre 5 i 8 anys i cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic biblioteca@cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, al qual el mateix Consell Comarcal ha celebrat un Consell d'Alcaldes extraordinari per abordar els avenços i propostes del projecte del Pla Territorial Parcial del Penedès i l'impacte que tindrà al territori. Durant la sessió, el director dels Serveis Territorials de Territori, Habitatge i Transició Ecològica a la Vegueria del Penedès, Miguel Corral, i membres del departament exposen la valoració dels suggeriments rebuts i expliquen els canvis proposats en el document d'aprovació inicial. La jornada també inclou la presentació del Pla de Regadiu. I també ens recorda la subvenció de la Diputació de Tarragona per finançar els programes d'assistència, serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. I és que la Diputació de Tarragona, en data 21 d'abril, ha aprovat la concessió de les subvencions corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per al finançar els programes d'assistències i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per l'exercici 2026 per al Consell Comarcal del Baix Penedès ha estat de 61.309 euros per al programa d'inversions. Dins d'aquest programa es financia la inversió següent: adquisició de programari d'administració remota per al manteniment dels equips en els ajuntaments i els de la xarxa mòbil que presta servei als ajuntaments, amb subvenció de la solució de seguretat perimetral de la xarxa mòbil de dispositius i dels ordenadors que presten servei als ajuntaments de la comarca, i substitució d'equips i dispositius obsolets. Amb aquesta inversió es pretén poder dur a terme de manera remota i programada tasques que actualment requereixen de desplaçaments i de moltes hores de dedicació, establint doncs una elevada seguretat perimetral dels edificis del Consell Comarcal en els que s'hi ubiquen els departaments que presten serveis directes als ajuntaments de la comarca, incloent-hi també la plataforma de dispositius mòbils que els dona servei. La substitució d'alguns portàtils d'aquesta plataforma de dispositius que presta servei als ajuntaments, amb el suport també de la Diputació de Tarragona, dipta.cat.

0: I la Diputació de Tarragona també doncs, ha aprovat la concessió de les subvencions de corresponents a l'anualitat 2026 de la convocatòria plurianual per a finançar els programes d'assistència i serveis, mobilitat i inversió realitzats pels Consells Comarcals en el període 2025-2027. En aquest acord, la distribució de recursos per a l'exercici doncs, al Consell Comarcal ha estat de 52.200 euros per al curs 2024-2025 i 52.200 euros per al curs 2025-2026 dins del programa de mobilitat. Dins d'aquest programa es financia una part del transport escolar de caràcter no obligatori d'acord amb l'actual marc de col·laboració que regula la participació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals en el finançament d'aquest servei. Cada curs escolar, el Consell Comarcal del Baix Penedès presta el servei de transport escolar no obligatori amb la finalitat de garantir l'accés al centre educatiu dels alumnes d'educació infantil i primària que resideixen a una distància superior a 3 quilòmetres del centre escolar del seu municipi. I també el Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert una convocatòria per la creació d'una borsa de treball de treballadors-treballadores socials, grup A2. L'objectiu és cobrir substitucions, vacants temporals i necessitats urgents que puguin sorgir als serveis del Consell Comarcal. Pel que fa al sistema de selecció, tenim concurs oposició amb entitat convocant al Consell Comarcal del Baix Penedès amb termini de presentació de sol·licituds fins al 19 de juny. Una oportunitat per formar part dels serveis públics de la comarca i contribuir a l'atenció i suport social a la ciutadania. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posen en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Si ets autònom, t'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats, fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta, amb places limitades. Recorda, ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167. 977-157-167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim temps per més. Recordem més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu que us ofereix la redacció del Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Qui us ha parlat, Jaume Sens, us convida a que no canvieu de dial, doncs tot seguit us oferim la previsió meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant amb el temps.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró, pel que fa al dia d'avui, serà de temps estiuent, amb sol i cel clar, tot el dia amb temperatura alta de finals de juny. Avui dijous, dia de rigorós estiu amb sol i cel clar tot el dia. La temperatura pujarà força i serà de ple estiu, movent-se entre els 17 i 18 graus de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble amb una mica de mestral a l'inici i final del dia i de garbí al centre de la jornada. A la mar hi haurà una mica de marejol més destacable a la tarda. I resumint, durant tot el dia sol, temperatura màxima 29 graus, mínima 19, amb una humitat màxima del 80% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 25 km hora, direcció sud-oest, on a la mar hi haurà marejol durant tot el dia. I pel que fa referència, demà divendres, dia 29 de maig, de temps esplèndid i calorós de ple estiu amb sol i cel clar o amb algun núvol prim al final del dia. La temperatura pujarà de nit amb la primera nit tropical de l'any i es mantindrà de dia situant-se entre els 20 i 21 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i amb xafogó. Ben feble amb terral a la primera hora i marinades de xaloc a la resta del dia amb mar, amb marejol i arissada de nit. I pels propers dies començarem el cap de setmana amb temps variable, amb alternança de sol i núvols la major part del dia, on la temperatura es mantindria de nit situant-se i reculant doncs una mica de dia, estant entre els 20 o 21 de mínima i els 28 de màxima i humitat moderada. Ben feble amb domini del xaloc la major part del dia, amb mar amb una mica de marejol tot el dia, acabant el cap de setmana diumenge amb pocs canvis, amb alternança de sol i núvols i algunes nuvolades de tarda, però sense pluja. La temperatura baixa de nit i es mantindria de dia entre els 19 o 20 de mínima i de 28 a 29 de màxima i humitat força alta. Ben feble amb domini del migjorn i garbí, amb mar arrissada al matí amb marejol de tarda. I fins aquí el temps.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
3: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallesos i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
5: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
6: Si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
5: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
3: La forta calor i l'acumulació de vegetació per la pluja marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu i tenim una última hora perquè hi podria haver ja el primer en marxa.
5: Sí, perquè justament una vintena de dotacions dels bombers treballen aquesta hora en un foc que s'ha propagat a massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població.
3: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
5: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
3: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia. Joan Barberà.
8: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
3: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. Previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió prevista per aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i també de recursos per l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
4: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta doncs més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
10: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
11: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
10: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
3: Tot això en una nova jornada de vaga del col·lectiu que ja s'ha convertit en una cursa de fons. Avui les protestes s'han concentrat als Dos Vallesos i al Maresme, on els mestres han tallat la C-32 a l'altura de Canet de Mar durant 2 hores. Anem fins allà a Mataró Ràdio. Beti Doñate, bon dia.
12: Bon dia. A Mataró la protesta ha engegat a les 8 del matí a la C-32 amb un tall que ha durat 2 hores i que s'ha fet en els dos sentits de la marxa. La manifestació ha recorregut part de l'autopista i s'ha apropat a la C-60 carretera, que també ha patit afectacions al trànsit. Els docents que s'han mobilitzat aquest dijous a Mataró reclamen més recursos per a la inclusió i millors condicions laborals. Ho explicava Eulàlia Salix, professora d'Institut a Canet de Mar.
13: Tenim molt clar que no defallirem fins que no aconseguim el que ens hem proposat. El que es va parlar i la mesa jo crec que està lluny encara del que nosaltres reclamem i seguirem. Ja veieu que estem junts, estem fent molta pinya a tot el col·lectiu docent, primària, secundària, PAS.
12: La protesta també ha fet aturada a diversos instituts de Mataró i ha ocupat durant uns minuts l'edifici de l'Ajuntament. Això abans de llegir un manifest final a la seu de Serveis Territorials d'Educació i detallar la Nacional 2 una estona.
3: Gràcies, Beti Doñate. Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera aquest any 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posen en marxa l'1 de juny 19 hospitals negant-se a fer hores extres. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, també algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
15: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Dic, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
14: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
3: Encara en relació a la salut, el ple del Congrés ha validat la reforma del Reial Decret Llei pel qual es modifica l'aportació dels usuaris i els seus beneficiaris a la prestació farmacèutica ambulatòria.
5: La norma reforma el copagament farmacèutic amb la promesa de fer-lo més progressiu i alleujar la despesa de les rendes baixes i mitjanes. El nou model passa de 3 a 6 trams per a treballadors actius i fixa topalls mensuals per als que ingressin menys de 35.000 euros anuals. Mònica García és la ministra de Sanitat.
16: Una reforma que persigue tres objetivos que son muy claros. Hacer que el sistema sea más progresivo, sea más justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y rentas medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España. Esta reforma no cuestiona el principio de corresponsabilidad ni el uso racional de los medicamentos. El copago farmacéutico nunca se puede pensar como una medida, un mecanismo recaudatorio, sino todo lo contrario, como un mecanismo, una herramienta vinculada a la utilización adecuada de los recursos sanitarios.
5: La reforma ha estat aprovada amb 164 vots a favor, 33 en contra i 149 abstencions.
2: Notícies en xarxa.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada que ha fet la Guàrdia Civil a la seu del PSOE de Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
5: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
7: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
5: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
3: En relació a aquesta operació, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Tot és tot arreglat.
5: En un acte polític a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
17: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
5: Un dels socis del govern, el PNB, ha dit avui que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
3: En relació a les causes judicials obertes, avui han declarat els acusats del cas Kitchen, entre ells l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
5: Es jutja una possible operació parapolicial per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, entre els anys 2013 i 2015 i treure-li documentació que fos incriminatòria per al PP quan s'investigaven els casos de la Gürtel i la Caixa B.
3: I també ha engegat el judici a David Sánchez, el germà del president del govern espanyol. Està acusat d'haver obtingut un lloc de treball fet a mida a la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Tornem a Catalunya. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del papa. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada del pontífex. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
19: És el dispositiu Albus. És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
18: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
20: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
18: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
3: Avui el plenari de la Diputació de Barcelona ha llegit una declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, una jornada que es commemorarà el 15 de juny.
5: L'ha llegida el vicepresident quart de la Diputació, Marc Castells, que ha alertat del maltractament a les persones grans.
21: Quan una persona gran pateix discriminació, invisibilització o qualsevol forma de maltractament o abús, no només es vulneren drets individuals, també s'atempta contra els principis de respecte, igualtat i convivència que sostenen la vida col·lectiva.
5: La Diputació de Barcelona fa una crida als ajuntaments, entitats, serveis professionals i a tothom en general a ser respectuosos amb la gent gran.
3: Entrem en matèria econòmica. La indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la patronal CECOT. La patronal calcula que en els últims dos anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, especialment les de menys de 50 treballadors.
5: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la CECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix bé.
0: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
5: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els dos últims anys el sector ha perdut un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
2: Notícies en xarxa.
3: És un quart de tres, la forta calor i l'acumulació de vegetació per les pluges marcaran la campanya d'incendis d'aquest estiu. El Departament d'Interior ha presentat avui el dispositiu de lluita contra el foc i recorda que cal extremar la prudència perquè 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
1: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
22: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
1: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i per tot plegat s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
3: Doncs tenim una notícia de darrera hora justament relacionada amb un incendi, perquè hi ha una vintena de dotacions dels bombers treballant en un foc que s'ha originat al pati d'una indústria d'Òrrius, al Maresme, i que s'ha propagat posteriorment a la massa forestal. Protecció Civil fins i tot ha enviat fa pocs minuts una alerta als mòbils de la zona per demanar el confinament de la població. Última hora des de Mataró Ràdio. Marta Gómez, bon dia.
23: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar aquest foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti la zona forestal més propera. De fet, ens consta que en aquests moments hi està havent petites detonacions, explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar una vintena d'habitatges dels nuclis disseminats dels quals ha arribat el foc i 30 habitatges més que han hagut de ser confinats en les immediates hores. I actuen en aquests moments, com dèieu, 22 dotacions dels bombers de la Generalitat amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró, Alella o pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions i molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat fa 20 pocs minuts una alerta als mòbils, una S-alert, per demanar el confinament de tota la població, finalment, i ha activat també el pla Infocat. Demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi sempre les indicacions de les autoritats.
3: Gràcies, Marta. En directe des de Mataró Ràdio us mantindrem informats de com avança aquest foc. I encara en relació al medi ambient, avui us afegim que l'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà del Vallès ha estrenat instal·lacions de producció de biogàs i d'energia renovable per l'autoconsum. Avui s'hi ha fet una visita. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: Les obres de la depuradora de Castellà han tingut un cost de 1,9 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.000 euros. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que gràcies a l'aprofitament dels fangs s'ha garantit un 40% d'autoconsum de la depuradora.
25: Estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta edar aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia.
24: El Consorci Besòs Tordera també ha fet inversions a les depuradores de Granollers i Sant Celoni.
2: Notícies en xarxa.
3: El comissionat de barris de la Generalitat, Carles Martí, fa un bon balanç de la primera convocatòria del Pla de Barris i espera que la segona segueixi contribuint a la regeneració urbana.
5: Ho ha dit en una entrevista a la xarxa.
4: Va haver-hi molt bona resposta, nosaltres en fem un balanç molt positiu. Evidentment, no hi havia recursos en aquell moment per tots els projectes, en vam donar 20, se'n van quedar fora 63, i en aquesta nova convocatòria doncs, en donarem, esperem, com a mínim 20 més, amb els 200 milions que estan previstos, i anirem traient convocatòries fins que puguem arribar al conjunt de barris que necessiten al nostre país aquest suport.
5: La segona convocatòria del Pla de Barris espera arribar a una vintena més de municipis després que la primera contribuís a tirar endavant 20 projectes.
3: I l'associació promotora del Centre de Cultura de les Dones, Francesca Bonmeson, la Bon, reclama l'edifici a la Diputació de Barcelona. Denuncia que la cessió de l'immoble durant la dictadura franquista va ser una confiscació encoberta i s'acull a la Llei de Memòria Democràtica. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Des de l'any 2003, la Bona ha ocupat part de l'edifici del carrer de Sant Pere més baix amb convenis de cessió d'ús amb la Diputació. Actualment, però, no n'hi ha cap de vigent. Les negociacions amb l'ens provincial han estat infructuoses i l'entitat ha decidit fer un pas endavant. Argumenta que l'immoble, on es va instal·lar el 1922 l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona, impulsat per Francesca Bonmeson, va ser adquirit il·legalment per les autoritats franquistes. Per això, la Bon, segons ha dit la seva presidenta, Marta Bargunyós, com a associació feminista, es considera legitimada per reclamar, en virtut de la Llei de Memòria Democràtica, la propietat de l'immoble.
8: Som les úniques que som coherents amb allò que Francesca Bonmeson va demanar quan va fer la cessió d'aquest espai a la Diputació. Que aquest edifici servís per al que elles l'havien creat, que fos un espai, un centre de cultura per les dones.
6: L'entitat ha presentat una reclamació formal davant la Diputació. L'ENS té ara 6 mesos per contestar i, en cas de no fer-ho, s'iniciaria un procés judicial. Fons de la Diputació ha mostrat la seva sorpresa pel moviment de la Bon. Han defensat que es treballa des de fa anys en diverses formes jurídiques per buscar un encaix de l'entitat i han mostrat la seva disposició a continuar negociant per trobar una solució al litigi.
3: I és moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre, que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellver, bon dia.
9: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats i no 4, com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir, un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, estan dins d'una caixa de fusta del segle XIV. Una dona que va morir als 70 anys, de constitució robusta, amb patologies associades a l'envelliment i que, segons les restes trobades, va tenir un enterrament auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat també que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i a la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval, el que demostra que la tomba va ser oberta. Aquesta investigació multidisciplinar continua oberta. Falta l'anàlisi de l'ADN, que cal analitzar i que donarà més pistes sobre aquests 25 individus que s'han trobat als sepulcres de Pedralbes.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Avui també amb un nom molt destacat, el de Xavi Pascual, que deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia.
10: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
11: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i d'altres, el president Laporta.
10: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
11: tenia molts dubtes de venir i per això vam posar una clàusula en el meu contracte de sortida, que és la que farem efectiva en el final d'aquesta temporada. Perquè tenia por de no adaptar-me. Jo vaig passar-ho molt malament del 14 al 16. Els millors anys de la meva vida han estat des del 8 al 14, guanyant moltes coses amb el Barça, però del 14 al 16 ho vaig passar-ho fatal. En el 14 havia de marxar, sabia que havia de marxar, però el meu barcelonisme no em va permetre marxar. I sempre m'he promès que mai més tornaria a patir. I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per d'endavant.
10: En futbol, Ona Batlle deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on ja va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. Ona Batlle es va acomiadar ahir del Johan Cruyff, com també va fer Alexia Putellas. Avui la seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha parlat de la futbolista de Mollet.

0: fitxa del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys, al club blaugrana, a més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la primera federació destaquem que el centre d'esports Sabadell viatja cap a Madrid, on demà s'enfronta el Real Madrid-Castilla, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió A. A la tercera federació, Genís Sampietro no seguirà a la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà com a entrenador de l'Atlètic Lleida en futbol. Sala Jorge Vargas és el nou tècnic del primer equip de l'Indústria Santa Coloma. Vargas, que estava al filial, agafa el relleu de Xavi Closas, que no seguirà per decisió del club colomenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, seran ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, com cada dia, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
3: Paràsit, marimatxo.
8: Estic sol.
9: Puto mono, ve a menjar plàtan.
10: Monstre. Tot això és obvi. Aturem-lo.
11: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
13: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, parant el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de King Fisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adeu!
12: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural.
0: La xarxa de comunicació local.
14: Bon dia, són 2:45.
15: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
14: La consellera d'Educació anuncia una proposta definitiva per presentar els sindicats en vaga en la reunió d'aquesta tarda. Esther Niubó ha explicat al Parlament que es tracta d'una proposta que incorpora tant reclamacions salarials com educatives, amb més recursos per atendre la complexitat a les aules.
16: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada.
14: Tot plegat en una nova jornada de vaga dels docents. Avui les protestes s'han concentrat als dos Vallès.

0: i al Maresme. És dijous 28 de maig de 2026 i tenim més titulars. Metges de Catalunya alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera. Sònia Kerr.
1: A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per a visites amb especialistes, proves i operacions. Josep Maria Serra n'és el vicepresident.
2: Però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE.
1: Illa creu que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista, mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: Última hora, un incendi de massa forestal a Òrrius, al Maresme, obliga a confinar la població.
1: Justament una vintena de dotacions dels bombers treballen en aquest foc que s'ha propagat a una massa forestal a Òrrius, al Maresme. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils ja per demanar el confinament de la població.
0: En cultura, la reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys. Era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona.
1: És una de les conclusions del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet durant 2 anys.
0: Als esports, Xavi Pascual deixarà el Barça de bàsquet per decisió pròpia, Joan Barberà.
4: El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol seguir patint. Pascual marxarà a final de temporada quan acabi el play-off, el títol de Lliga.
0: Catalunya afronta el pic més alt de calor d'aquest any, amb màximes que poden arribar als 37 graus a la costa i als 40 a l'interior. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
5: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques, sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní, on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament, al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, avança que la proposta que faran els sindicats en la reunió d'aquesta tarda és la definitiva i que inclourà millores salarials i de recursos a l'aula. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha presentat els detalls dels pressupostos en matèria educativa. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. La consellera ha reiterat la disposició de mà estesa per afegir més organitzacions sindicals a l'acord signat el mes de març i també l'esforç per ampliar-lo. Ha assegurat que el govern no s'aixecarà de la taula i ha recordat que ha incrementat la despesa en educació gairebé un 25%.
8: Aquesta tarda presentarem a la mesa una nova proposta, que els avanço que serà la definitiva, que esperem que permeti assolir aquesta entesa que serveixi per estabilitzar el sistema educatiu, per encarar la millora educativa de la propera dècada. Una proposta més completa que la que vam poder treballar i presentar ahir, tant en la previsió d'incorporació de recursos a l'aula per atendre la complexitat, com també en el tema salarial, que ens permeti poder incorporar a altres sindicats també a l'acord signat el mes de març i poder-lo ampliar.
7: El sindicat USTEC considera inacceptable que la proposta d'aquesta tarda es presenti com a definitiva i defensa la reunió com un espai per negociar obertament. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Considerem inacceptable que la consellera Niubó avui es presenti al Parlament amb una proposta que fa dies que els sindicats estem demanant per negociar en el si de la mesa sectorial i que ja la presenti com una proposta definitiva abans d'aterrar-la a la mesa i dur a terme aquesta negociació. Així que nosaltres no acceptem el caixa o faixa. El que volem és una proposta oberta que puguem negociar.
7: El sindicat recorda que qualsevol acord es consultarà al conjunt del col·lectiu docent.
0: Això en una nova jornada de vaga dels docents que ja s'ha convertit en una cursa de fons per al col·lectiu. Avui les protestes s'han concentrat al Maresme i als Dos Vallesos, on s'han organitzat una bicicletada popular en dues columnes fins a arribar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: A la nostra comarca s'ha organitzat una bicicletada, s'han organitzat dues columnes, una amb sortida de Sant Cugat i l'altra de Terrassa, passant per Sabadell i Barberà, per confluir en un gran acte a la Universitat Autònoma de Barcelona. Manel Vázquez és delegat de l'USTEC a Terrassa.
10: Quan s'arriba a un acord, i per escrit, i un acord que dignifiqui la professió de mestre, o continuarem a les jornades de vaga.
7: La protesta arriba després de les intenses mobilitzacions d'aquest dimecres i d'una nova trobada sense acord amb el departament, amb resultats poc satisfactoris. I amb la mirada posada a la nova reunió prevista per aquest mateix dijous amb els recursos per al desplegament de l'escola inclusiva com a principal escull. Escoltem David Vega, representant de l'Assemblea de la Comunitat Educativa a Terrassa.
11: El principal motiu de la lluita no és un motiu econòmic, sinó de dotacions i de reforços. I volem més vetlladores, volem més educadores socials, volem més integradores, i tot això suposa un volum econòmic molt més alt que una pujada de sou, realment.
7: Les protestes s'han centralitzat avui al Maresme i al Vallès.
0: Un altre col·lectiu en lluita, el dels metges, alerta d'un empitjorament de les llistes d'espera el 2025 i avisa que s'agreujaran encara més amb la campanya que posaran en marxa dilluns que ve 19 hospitals negant-se a fer hores extra. A partir de les dades públiques del CatSalut, el Sindicat Metges de Catalunya destaca l'augment de les demores per visites amb especialistes, algunes proves i operacions, i remarquen que fins i tot en alguns hospitals afecta processos oncològics garantits legalment. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. El Penedès i l'àrea metropolitana de Barcelona concentren algunes de les pitjors dades. 183 dies d'espera per una pròtesi de genoll a la zona de Vilafranca del Penedès. Ho atribueix el sindicat a la inundació l'estiu passat de l'Hospital de l'Alt Penedès. I 186 dies per a una reconstrucció mamària, per exemple, a Barcelona. Desigualtats territorials denunciades, a més, per metges de Catalunya, que acusa el Departament de Salut de manca de planificació i sobreexplotació dels metges i metgesses. Josep Maria Serra és vicepresident de Metges de Catalunya.
2: Ni un, ni dos, ni tres centres, un cop ja ho han acceptat i han signat, et venen, has de fer més. Diu, perdona, però esteu bojos, però si ja no som ni per fer lo normal, hem de fer més. Bé, semblem una fàbrica de producció, és com si estiguéssim fent pilotes de futbol al Pakistan cosint sense parar. No pot ser això.
12: L'any passat va acabar amb una espera mitjana de 6 mesos per una primera visita a traumatologia i quasi 5 mesos per a l'otorrino i 185 dies, per exemple, per a un electromiograma o per la prova del son.
0: I tenim encara més actualitat relacionada amb la salut. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Mollet i Ràdio Palafolls.
13: Mollet del Vallès és un dels 11 municipis catalans que durà a terme una prova pilot pel projecte de benestar emocional i promoció de salut mental impulsat per la Diputació de Barcelona i que pretén crear una xarxa local de salut mental. Marina Escribano, regidora de Joventut al Consistori Molletà.
14: Reforçar el compromís que tenim com a ciutat amb el benestar de les persones vol dir posar la banya en aquest tema que ens ocupa, que volem millorar.
13: L'objectiu és articular un espai operatiu per a planificació i execució de polítiques locals de salut mental.
15: I a Palafoll s'ha posat en marxa, a través de l'àrea d'Igualtat, una programació especial dedicada al mes de la salut de la dona. La iniciativa neix amb la voluntat d'oferir un punt de trobada per tractar temes que sovint queden en l'àmbit privat. La primera activitat es fa avui al Casal de la Dona amb la xerrada Menopausa en femení trencant tabús. La programació continuarà el mes de juny amb l'exposició Evita el meu cos, de Yolanda Domínguez, que es podrà visitar a la planta baixa del MIT. Vinculat a aquesta mostra, el dia 10 de juny farà un taller participatiu per analitzar com la pressió estètica afecta les dones des de la infància fins a la bellesa. Totes les propostes són gratuïtes, però per motius d'aforament cal realitzar una inscripció prèvia.
0: 20 minuts i seran les 3. Entrem en matèria política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díaz.
1: En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, el president Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
3: Respectem i respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: L'Audiència Nacional també va ordenar a la Guàrdia Civil requerir al PSOE documentació de la campanya electoral del PSC a les darreres eleccions del Parlament. Illa ha defensat que la veritat sempre s'acaba imposant i ha avisat que no aconseguiran doblegar els socialistes.
0: En relació a aquesta qüestió, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dit avui que l'entrada de la UCO a la seu del PSOE va suposar una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern.
1: En un acte públic a Leganés, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez. Feijóo s'ha ofert a fer tot allò possible per canviar el govern.
16: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Un dels socis de govern, el PNB, ha dit que la legislatura s'ha acabat, però ha rebutjat la moció del PP.
6: Notícies en xarxa.
0: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat en la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 al 11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de la capital catalana. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir la xarxa de metro. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
18: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
17: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
19: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
17: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Estem en condicions d'ampliar-vos la notícia d'última hora que us oferíem fa només uns minuts. Aquest incendi, en el qual treballen una vintena de dotacions dels bombers a Òrrius, al Maresme, s'ha originat al pati d'una indústria, però s'ha acabat propagant, volem dir, a massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils per demanar el confinament de la població en aquesta zona del Maresme. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bon dia.
20: Molt bon dia. Doncs sí, els bombers treballen per aturar el foc que, segons han explicat a TV Mataró, consideren molt virulent i en aquests moments descontrolat dins del pati d'aquesta empresa d'Òrrius anomenada Proquinat SL, però també per intentar que no afecti a més extensió de la zona forestal més propera. De fet, ens consta que ja fa una estona que s'hi produeixen petites detonacions, petites explosions dins de la fàbrica a causa de la virulència, precisament, d'aquestes flames. Des de l'Ajuntament d'Òrrius es mostren, diuen, molt preocupats i, segons ha pogut saber TV Mataró, han hagut de desallotjar fins a un total de 20 habitatges dels nuclis disseminats, els quals ha arribat fins a les seves portes les mateixes flames, tot i que el municipi s'ha acabat confinant del tot. I actuen, com dèieu, en aquests moments 22 dotacions dels bombers de la Generalitat, amb 5 dotacions més aèries. La columna de fum es pot veure des de diferents punts de la comarca, com Mataró o Alella, o els pobles més propers com Argentona o Cabrera de Mar. Una columna de grans dimensions, molt densa, molt fosca. Protecció Civil, com dèieu, ha enviat aquesta alerta als mòbils per demanar tot el confinament de la població en les pròximes hores. També ha activat el pla Infocat i demanen que, més enllà de confinar-se, tota la població segueixi constantment totes les indicacions de les autoritats.
0: Gràcies, Marta Gómez, des de Mataró Ràdio. Seguim molt pendents de l'evolució d'aquest incendi que ha coincidit justament avui amb la presentació del dispositiu de lluita contra el foc de cara a aquest estiu que ha fet el Departament d'Interior. La forta calor i l'acumulació de vegetació a causa de les pluges els darrers mesos marcaran aquesta campanya d'incendis. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
21: Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar el nombre de focs.
22: Vam tenir un total de 2.168 incendis de vegetació, que comparats amb el dels 2024 va representar un 62,6% més d'incendis. És veritat que d'aquests incendis el 86% Van cremar menys d'una hectàrea, és a dir, van ser incendis forestals que van cremar menys d'una hectàrea. En total vam tenir un total de 8.615,80 hectàrees cremades.
21: A més, les fortes pluges dels últims mesos han accentuat encara més el risc d'incendis i, per tot plegat, s'han incrementat lleugerament el volum d'efectius materials i personals de bombers i agents rurals especialment. Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que, segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: En clau econòmica, la indústria és el sector amb més rotació i absentisme laboral de Catalunya. Ho adverteix un estudi de la SECOT. La patronal calcula que en els últims 2 anys s'han perdut més d'un miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors.
1: Segons aquestes xifres, el 2025 cada empleat va tenir 2,14 contractes de mitjana. Pel que fa a l'absentisme, apunta que la incidència mensual de les baixes laborals va superar els 30 processos per cada 1.000 treballadors. El president de la SECOT, Xavier Panés, considera que el sector resisteix ben encara.
4: La indústria catalana està resistint, no? I a diferència de la resiliència que fèiem servir fins en el moment de la Covid i això, doncs jo crec que el concepte resistir, i que ho està fent de forma bona, correcta, la indústria catalana, doncs és el concepte que volem transmetre, no? Aquesta capacitat de resistir bé, no?
1: El primer baròmetre industrial 2026 també detalla que en els 2 últims anys el sector ha perdut 1 miler d'empreses, sobretot de menys de 50 treballadors. En canvi, han augmentat les que tenen més d'una cinquantena d'empleats.
6: Notícies en xarxa.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Lleida. Allà al barri de Ciutat Jardí tindrà el primer habitatge cooperatiu de nova construcció en sòl municipal de la ciutat. La Paeria i Sostre Cívic llencen aquesta iniciativa per combatre la crisi d'habitatge. UAU Lleida Ràdio, Júlia Arboleas.
5: L'edifici, situat al carrer Enric Roca Peralta, número 10, disposarà de 25 habitatges de protecció oficial d'entre 1 i 3 habitacions amb superfície que van dels 45 als 75 metres quadrats. El projecte incorpora també un local comercial, espais comunitaris, una bugaderia compartida i una plaça d'aparcament exterior per habitatge. La cooperativa ha obert aquest dijous el període d'incorporar nous socis, que es mantindrà oberta fins al 22 de juny. L'adjudicació dels habitatges es farà per ordre d'inscripció, amb prioritat per a les persones empadronades a Lleida. Aquestes persones no seran ni propietàries ni llogateres, sinó sòcies cooperativistes del projecte. Clara Bricoller, coordinadora del projecte de la Lleó, ha explicat quines seran les quotes que hauran d'aportar els socis.
8: El que faran serà, primer de tot, pagar unes aportacions inicials abans de l'entrada a viure, que van entre els 9.000 i els 15.000 euros segons la superfície de l'habitatge escollit. I llavors, un cop entren a viure, paguen unes quotes mensuals, que també estan entre els 400 i els 700 i pico.
5: Bricoller ha detallat que es preveu que els primers residents hi puguin entrar a viure a mitjans de l'any vinent.
0: I a Tarragona, el jutjat contenciós administratiu número 2 ha aixecat les mesures cautelars que des del 2021 mantenien paralitzada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre.
1: L'Ajuntament de Tortosa celebra la decisió i confia que la sentència definitiva arribi aviat per poder reprendre el procés de desmantellament del monòlit franquista més gran de Catalunya i que es troba enmig del riu Ebre.
0: Ràdio Tortosa, Núria Mora.
23: Llum verda judicial per desencallar la retirada del monument franquista de Tortosa. El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien el procés completament paralitzat des de fa 5 anys a instàncies d'entitats d'extrema dreta. La justícia avala ara que la llicència d'obres de l'Ajuntament estava ben donada. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat la decisió com un pas decisiu.
24: L'aixecament d'aquestes mesures cautelars és una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa, i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument. És un compromís amb la ciutadania, però també és per una qüestió d'higiene democràtica, és una qüestió també de reparació, de recuperació de la memòria, i el poder acabar en una polèmica que, malauradament, a la nostra ciutat s'arrossega des de fa anys.
23: Un cop es dicti la sentència, la Generalitat podrà tornar a licitar les obres de desmantellament del monument. Tot i que la resolució es pot recórrer, l'autojudicial deixa clar que això no aturarà el procediment.
0: És moment per a la cultura. La reina Elisenda de Montcada va morir als 70 anys, era alta per a la seva època i patia una malaltia associada a una alimentació massa bona. És una de les conclusions principals del projecte inèdit de recerca, restauració i conservació del seu sepulcre que s'ha fet al llarg de 2 anys. Carina Bellbé, bon dia.
2: Bon dia. Aquest estudi inèdit revela qui està enterrat realment a les tombes del monestir de Pedralbes. En total hi ha 25 individus als 8 sepulcres analitzats, no 4 com es pensava inicialment. Sí que hi és enterrada Elisenda de Montcada, la reina fundadora del monestir. Un sepulcre que esdevé un dels conjunts funeraris més rellevants de la Catalunya medieval. Les seves despulles, que no estan momificades, es troben dins d'una caixa de fusta del segle XIV. De constitució robusta, va morir als 70 anys a causa de patologia associades a l'envelliment, i el seu enterrament va ser auster, amb indumentària monàstica. Ara bé, l'obertura de les tombes ha revelat que no sempre hi havia les persones que s'esperava trobar. Per exemple, a la tomba d'Arteu de Forces només hi ha les restes de 2 dones i 3 infants, i en la de Francesca Saportella hi ha 9 individus que són posteriors a l'època medieval. Anna Castellano Traserra és la directora del monestir de Pedralbes.
7: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
2: La recerca continua oberta i l'anàlisi de l'ADN de les despulles donarà més pistes sobre qui s'ha enterrat a Pedralbes. Mentre recordava
0: una mica de música abans dels esports, perquè Miqui Núñez, a qui estem escoltant, i també Caral Lahoz, Macaco, Quimi Portet o Su són alguns dels noms destacats del cicle de concerts per celebrar els 150 anys d'Estrella Damm. De setembre a octubre portaran un nou cicle de 45 concerts a 45 sales de tot el territori. Judit Vallès, bon dia.
9: Bon dia. Directes Estrella Damm 150 reuniran noms consolidats i artistes emergents en una programació de concerts a Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra. El cicle arrencarà el 18 de setembre de forma simultània a la sala Liverpool de Bidisco de Molins de Rei, al Club Mutante de Palma i l'únic d'Andorra la Vella. Durant 7 setmanes la programació passarà per sales emblemàtiques com Resmatà, Salamandra, La Mirona o Esgremi, però també per espais de proximitat com els Pagesos de Sant Feliu de Llobregat, Terra de Castelló de la Plana o Eslàvia de les Borges Blanques. Un cicle que s'ha impulsat conjuntament amb l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya. Adriana Alcover n'és la codirectora.
10: Hem girat aquest prisma i hem posat el focus en les sales, preguntant-los i intentant investigar què són algunes propostes que a ells els agradaria tenir. Doncs artistes dels quals per recursos no poden programar, artistes que els fan especial il·lusió doncs, perquè en són fans o els agraden molt els projectes que porten a terme, o inclús projectes o sales que són en altres territoris que ho tenen moltes vegades molt més difícil que no doncs una gran capital com podria ser la ciutat de Barcelona.
9: El tram final del cicle inclourà concerts de Miqui Núñez de Razmetaz o Maruja Limón a la sala Times de Santa Coloma de Gramenet, abans de culminar el 30 d'octubre amb una gran cluenda final a la Sala Apolo, encara per anunciar.
0: I és moment per als esports. En Joan Barberà, que ja és aquí amb nosaltres. Molt bon dia, Joan. Xavi Pascual, nom destacat del dia en la informació esportiva. Deixarà el bàsquet i ho farà per decisió pròpia.
11: Bon dia, Marta. El tècnic de Gavà ha assegurat que no hi ha cap conflicte amb el club i que no vol continuar patint en una entitat que estima molt. Xavi Pascual marxarà a final de temporada quan s'acabi el play-off, el títol de Lliga.
25: La primera cosa és que no hi ha una guerra entre el Barcelona i Xavi Pascual en absolut. La meva relació amb el club és extraordinària. El meu barcelonisme està intacte, el meu laportisme està intacte. No té res a veure amb tot això. Per una altra banda, vull deixar molt clar que hi ha hagut 0 problemes amb la direcció esportiva. 0. Amb el Juan Carlos i amb en Mario hem treballat junts amb la mateixa direcció des del primer dia fins l'últim. De fet, un dels motius pel que estic aquí és el Juan Carlos i l'altre és el president Laporta.
11: Pascual ha explicat que pateix molt dirigint el Barça i que no ho porta gens bé.
25: Amb el que jo m'he cremat aquest any, perquè clar, totes les preguntes van envoltades del pressupost l'any que ve, però és que estem aquesta temporada. Jo no he portat el Barça a play-off, jo. Al play-off de la Lliga. No m'ho perdonaré mai a la vida, sóc així. Jo no puc perdre amb el Barça, és que no ho suporto, és que no puc. Aleshores, això em desgasta d'una manera fora de comunitat. I ho veia venir, i ho veia venir, i ho veia venir. I això és el que m'ha destrossat.
11: En futbol, Ana Valla deixa el Barça després de 3 temporades. La jugadora de Vilassar de Mar torna a Anglaterra, on va jugar abans de tornar al club blaugrana per militar al primer equip. També hem de destacar que el Barça masculí pot confirmar aviat el fitxatge del davanter del Newcastle, Anthony Gordon, de 25 anys. El club blaugrana més treballa per incorporar el davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez. A la Primera Federació, el Centre d'Esports Sabadell juga demà al camp del filial del Real Madrid, partit d'anada de les semifinals del play-off al títol a la segona divisió. Escoltem el tècnic arlequinat Ferran Costa.
3: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. O sigui, no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit.
11: Demà el partit a les 9 del vespre, la tornada el següent divendres a la nova Creu Alta de Sabadell. A la Tercera Federació, Genís San Pietro no seguirà la banqueta del Vilanova i Jordi López no continuarà a l'Atlètic Lleida.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Oh, que verga n'és el camp. Ja es veuen papallones, totes blanques i bufones com la flor del romaní. Vine, nina, vine, vine. Vine, nina, vine amb mi. Que bonica n'és la prima, vera de bon matí.

0: Ja està bé, senyoreta, gràcies.
1: Senyor president, estem a punt per fer un assaig del discurs. Li faria res acostar-se una mica més la foto familiar, sisplau? Molt bé, l'altre també, sisplau. Així. Quan vulgui, senyor president.
0: Ciutadans, m'adreço a vosaltres en aquests greus moments per complir amb el trist deure d'informar-vos que d'aquí 3 minuts...
1: Em permet un moment, senyor president. Com a assessor d'imatge, crec que el to d'aquest discurs no és el més adequat. Aquestes expressions com ara greus moments i trist deure les hauríem de suprimir. Ens queden massa negatives, senyor president.
0: Però escolti, Morgan, haig informant al país que d'aquí 3 minuts serem víctimes d'un atac nuclear i vostè ho troba massa negatiu.
1: Però és que no és el contingut, senyor president. A mi el contingut, miri, és la forma, senyor president. Hem de cuidar l'imatge al màxim. Pensi que un holocaust nuclear pot ser molt perjudicial de cara a les properes eleccions, oi que sí?
0: Home, sí.
1: Doncs no ens enganyem, hem de cuidar-la, l'imatge. Hem de donar una imatge acollidora. Miri, jo ho veig així. El descobrim a vostè en el seu despatx, contemplant la foto familiar i acariciant tranquil·lament el gosset.
0: Morgan, que no ho sap, que no en tinc de gos.
1: Moment, el gos! Vostè contempla la foto i acaricia el gos. I aleshores alça el cap com si se n'adonés en aquell moment que l'estan descobrint per la tele. I somriu a càmera i diu... Ei, hola, li sembla bé? Provem-ho.
0: Escolti'm una cosa, Morgan. Els hi hagi dit a aquesta gent que ens n'anem a Can Pistraus i vostè vol que comenci dient ei, hola.
1: No li sembla bé, senyor president?
0: No. Per què no començo tant per tant dient hola, nois, us haig d'explicar una cosa que n'hi ha per morir-se?
1: M'agrada molt, senyor president. M'agrada molt.
0: Morgan, per favor, que ho deia de broma.
1: Però és que és una cosa així el que hem de trobar. Ara ens convé, per exemple, miri. Podria dir, a veure què li sembla. Ei, hola, perdoneu que interrompi així la vostra vetllada familiar. Ja sé que teniu molts problemes al cap, que si els estudis de la canalla, que si aquella porta que grinyola i tot això, però he pensat que us agradaria saber que d'aquí 3 minuts vindrà...
0: Què 3 minuts, Morgan? 2 minuts. 2 minuts ens queden. Vinga, per favor.
1: Ho provem així, sisplau.
0: Molt bé.
1: Des de dalt.
0: Ei, hola.
1: No anem, senyor president. Senyor president, permeti. És que la imatge que donem no és prou acollidora, senyor president. He pensat que es podria posar això. Què li sembla, senyor president?
0: Morgan, vol dir que no en fem un gramassa?
1: Posi-s'ho, senyor president, de veritat, cregui'm. Donarem una imatge molt més real de que l'hem sorprès a la seva intimitat. Serà una imatge molt familiar, senyor president. Li queda perfecte, senyor president. Serà una bomba, això. Vaja, ja l'hem dit. Provem.
0: Mare de Déu. Ei, hola!
1: No, saldeu nerviós, senyor president, saldeu nerviós. I ara ens convé donar una sensació de tranquil·litat, precisament.
0: Morgan, que només ens queda un minut, per favor! Faci el favor d'enllestir-ho d'una vegada!
1: Quin caràcter, senyor president. Fem-ho sense nervis, no? Vull dir que tampoc és la fi del món. Vaja, sí que és la fi del món, però això no vol dir que fem la feina mal feta. Miri, he pensat que podria encendre una pipa.
0: Que no ho sap, que no fumo un pipa, jo.
1: Però és que fumar pipa dona una sensació de tranquil·litat. I ara ens convé molt, la gent li agradarà veure'l tranquil. Miri, he preparat aquests apunts pel discurs, perquè si els pogués incloure dins del discurs ens quedaria més simpàtic.
0: Recordeu que us havia dit que era impossible un atac nuclear al nostre país? Ho recordeu? Doncs, sorpresa.
1: Però com vol que digui una bestiesa com aquesta? Segueixi, segueixi, que anem molt bé.
0: Això d'avui em recorda aquella anècdota que s'explica del nostre escriptor, però que s'ha tornat boig, de debò, vol que faci broma en un moment com aquest?
1: Però pensi que potser és l'última vegada que ens adrecem a l'electorat. No ens ho podem pas permetre. Queda avorrit, senyor president.
0: D'acord, ja no hi ha temps per fer canvis. Vinga, fem-ho tal com diu vostè.
1: Així passarà, senyor president. Des de dalt, gravem!
0: Cinc i acció.
1: Recordi.
0: Morgan! Ei, hola!

0: caso que aquí. Maladona, més que maladona! Pensaves que era Logroño a comprar una partida de pastilles de cafè llet? Doncs no! Ja sóc aquí, us he enxampat! Bandarra, més que bandarra! Fora del nostre llit! Què dic del nostre llit? Fora del meu llit! Fora del llit, bacons!
1: Ja n'hi ha prou, deixa fardejar les cases dels altres, no? Compreu-se una tele, ràcanos!

El corset no està de moda. La cotilla va de baixa. Per això els fabricants de faixes

0: altro che fanare.
1: Som l'altre mocatero del ram de la construcció. Del ram de la construcció, som tècnica especialista. Del ram de la construcció, i en el que digui manobra, li fotem cop de mou. I en el que digui manobra, li fotem cop de mou. I en el que digui manobra, ara tu anem per correu i aviat serem mancra d'obra. Vinga, la segona! Vés a comprar una Derby i també un televisor.

0: La societat de consum va comprar electrodomèstics, la societat de consum, i ara no sé enxupar lo que a casa no hi tinc ni jo. Vinga la tercera! Fa molt temps que s'ho arribar i ja em sento català. Fa molt temps que s'ho arribar i ja em sento català. Fa molt temps que s'ho arribar i jo ja dic xarnego a els que han vingut més tard. Mireu si estic integrat, que m'agrada l'Estatut i la Generalitat, i ara fot un carall de l'home de Montserrat. Som catalans, sí senyor, som catalans. Hey!
1: No, papa.
2: Estem d'acord. Pujarem a l'Everest per la ruta més difícil i sense oxigen.
3: Moment. Sí, moment. Abans de decidir-ho, voldria comentar una qüestió.
2: Què?
3: Es tracta de l'expedició extremenya. Ja sabeu que també estan intentant fer el cim.
4: Sí, però ells ho fan amb ajut d'oxigen.
3: Ah. Això és el que us volia comentar. Han sabut que nosaltres ho volem fer sense oxigen i han decidit fer el mateix.
2: Vaja, els extremenys ens volen aigalir la festa.
4: Si és que no es poden veure, home. Ai, ai.
3: He pensat que nosaltres podríem pujar amb els ulls embenats. Eh?
2: Amb els ulls embenats.
3: Seria històric.
2: M'agrada!
5: Sí, senyor!
6: Que prenguin aquests extremenys!
2: Sí, senyor, home! Així doncs, entesos, pujarem a l'Everest per la ruta més difícil, sense oxigen i amb els ulls embenats. Au!
3: I amb les mans lligades a l'esquena.
2: Amb les mans lligades a l'esquena.
3: Serà definitiu.
2: M'agrada!
5: Sí, senyor!
6: Els ensorrarem!
2: Sí, senyor! Així, entesos, pujarem el cim pel camí més difícil, sense oxigen, amb els ulls embenats i les mans lligades a l'esquena.
3: Un moment. I amb patins.
2: Amb patins.
3: Seria una gesta gloriosa.
2: M'agrada!
5: Esclar que sí!
6: I els estaments que pleguin!
2: Sí, senyor! Així doncs, entesos, pujarem per la ruta més difícil, sense oxigen, amb els ulls embenats, les mans lligades a l'esquena i amb patins.
3: Un moment. I despullats! Sí, sí, sí.
2: M'agrada!
5: Esclar que sí!
6: Els deixarem en pilotes!
5: Sí, senyor, home.
2: Serem nosaltres que quedarem en pilotes, eh? Ho voleu així?
6: Sí!
2: Doncs, entesos, pujarem al cim per la ruta més difícil, sense oxigen, amb els ulls embarats, les mans lligades a l'esquena, amb patins i despullats.
5: Sí, senyor!
6: I els estremets ja poden plegar!
2: Sí, senyor!
5: Visca Catalunya!
2: Visca!
7: Buenas tardes!
5: Què, d'excursión?
8: Hola, con Dios!

va de retro. No vull que em provoquis desitjos innobles. No t'acostis. No veus que em despertes l'instint animal? No profanis les lleis més sagrades de Déu.

sempre estàs buscant mal pebre i marrambes i mabretes. Mira que no som de pedra, les mans quietes. Padardo! Tantes dones recatades i he de carregar aquest pardo. Jo no sé pas què em vaig veure.

0: Però què fan? Per favor. No, no se'n vagin, no. No, no, no se'n poden anar tots junts, per favor. Què passa? Ui, ui, ui, ui. Però si hi ha algun problema m'ho diuen i els hi podré arreglar. Senyora, senyora, què té? No, per favor, no se'n vagin. Aquest hotel és molt bonic, aquí estaran molt bé. Quin problema hi ha, per favor? Sisplau, no se'n vagin. Els hi puc fer descompte. No, no. Això és la ruïna. Quin desastre, quin desastre. No, Maria, tu no pots marxar, Maria. Maria, Maria, tu ets la meva dona, no te'n vagis, Maria. No t'enduguis la canalla, Maria. Maria. Senyora Gispert, ho sento molt, però haurà d'abandonar l'hotel.
1: Per què? Si a mi m'agrada molt aquest hotel.
0: No és per vostè, és pel seu marit.
1: El meu marit, el meu marit. Què li ha fet el meu marit? Sempre parlant del meu marit.
0: Està mort. Val?
1: No ho està.
0: Sí, senyor, que ho està. I és més, ja estava mort quan van venir a aquest hotel.
1: No, no digui bestieses, no està mort el meu marit.
0: No? Doncs què hi fa dintre d'una caixa de morts, eh?
1: Descansa en pau.
0: Descansa en pau, descansa en pau. Cada dia me'l baixa de l'habitació fins al menjador, rodolant escales avall, quatre pisos, dintre de la caixa de morts. D'això em diu descansar en pau, vostè?
1: Per cert, parlant del menjador, havia pensat que ens havia de fer una rebaixeta. Pensi que el meu marit no menja res últimament.
0: Ningú! No menja res últimament, m'entén? Oh. En aquest hotel ningú s'hi acosta al menjador des que van arribar.
1: No m'estranya. El seu menjador fa una certa oloreta.
0: Senyora Gispert, o s'emporta el seu marit per les bones o els faré treure per les males.
1: Un moment. Nosaltres vàrem pagar per adelantat aquest hotel i no hi ha cap norma que digui que no es pot portar un marit difunt.
0: Senyora Gispert, per favor, em vagi-se'n d'aquest hotel, sisplau. Li tornarem els diners que va donar per endavant, senyora Gispert.
1: No.
0: Per favor, i li afegirem 200.000 pessetes, que li sap la senyora Gispert. 300.000 pessetes, senyora Gispert, endugui-se-la. Si es fa el que vulgui, li donarà.
1: Vostè i jo ens entendrem, jove.
0: Sí.
1: M'haurà de fer un petit favor.
0: Sí.
1: Veu el meu marit?
0: Sí.
1: S'està banyant a la piscina. Digui-li un conserge que me'l porti.
0: Nois! Traieu l'esguerro de la piscina i netegeu-la. Tornem a obrir! Tornem a obrir! Tornem a obrir!
2: Que va ser res. És llei de vida.

0: Ep, tu, tio! Vine aquí, que vull parlar amb tu. Corre!
1: Sobretot, no li parlis d'ocells, que es posa molt nerviós.
0: Va, que és per avui! No t'havia vist mai per aquí. Com te dius, noi?
2: Pere Rossinyol.
1: Però no t'he dit que no li parlessis d'ocells, home.
0: Oh. Ets del Barça?
3: No, jo sóc periquito.
4: Però deixa estar els ocells, home.
0: Va. Ei. De què treballes?
3: No hi ha cap ocell que es digui auxiliar administratiu?
0: No ho sé, però per si un cas...
3: Però ara què he dit jo, eh? Què he dit ara?
1: Has dit ostres.
3: Però si l'ostre no és cap ocell.
1: Però és que avui és divendres de Quaresma i els divendres de Quaresma tampoc se li pot anomenar. Ni el peix ni el marisc. Ho has captat?
3: Eh? Ni ocells, ni peix, ni marisc.
1: Exacte.
2: Molt bé, tio. Celebro haver-te conegut. Vols prendre alguna cosa?
0: Una cervesa.
2: I per mi, un raf.
0: Un rap? Això és peix? No! No!
3: Oh! Escolta, deixem ja de fer el passarell, home!
0: Ara tens que m'ho dic com una...
3: Oh!
0: Però tu ets massoc o què, tio?
3: Oh!
0: Mira.
3: Oh!
0: Passo de cervesa i me'n vaig a donar un vol Rambla avall.
3: Què vas, fins a Colom?
0: Ha dit Colom!
1: Oh. Ai, perdona.
0: Perdona, però quan sento que la gent em parla d'ocells o de peixos, mira, els estomaco. És una mania com una altra, ho sento.
3: No, si és molt comprensible, ja ho entenc, ja. Tu, ocells i...
0: Vaja, fins demà, eh? Adéu, Gina Maria. Adéu, Rosa.
3: Rosa? Has dit Rosa? No em parlis de flor!
5: Estimada família, com que crec que algú ha de donar la veu d'alarma, us he de notificar que estic molt preocupat.
6: Que s'ha cremat el sopar.
5: Molt pitjor. Estic molt preocupada amb aquest programa, perquè he llegit el diari que excita a la joventut catalana. I a aquesta casa tenim un fill que, encara que no ho sembli, també és una persona humana. I jo diria que es deu estar excitant en aquests moments que hi ha en aquest programa. Oi que sí, que fa una mica de cara d'excitat?
6: Sí.
4: Té com una excitació estranya.
5: Sí, fixa't aquest tremolor que té la barba, que jo diria que no és normal, eh? Que t'estàs excitant, nena.
4: Té els ullets de tita.
5: Sí, una mica,
6: sí. Una mica, sí.
5: Jo trobo que té...
6: I se li està esmolant el nas, també.
5: Sí, deu tenir una excitació d'aquelles contingudes. Jo crec que sí. Oi, que té excitació, eh?
4: Una fera.
6: Això del cabell.
5: Jo trobo que té una cosa estranya que s'està excitant. Sí, és molt greu, això. Aquest programa...
3: Sí, molt bé! Excita aquest programa.
4: Oh!
7: No passa res, no passa res, no passa res.

disposaven d'uniforme, bata de ratlles, i ens penjaven la cartera a les espatlles i ens portaven a un col·legi ple de finestres.

feien entrar a la llista dels reis gots a base de plantofades i mastegots i ens deien diners d'Austràlia.

aquell maig, mes de Maria, aquells rosaris, aquell fotimer d'estampes.

de col·legi. Rància per un de llapis.

0: Bon dia.
1: Sí?
0: Voldria la revista Musculos Gai.
1: Ah. El Musculos Gai. Ho entenc perfectament, senyor.
0: El què?
1: La revista aquesta, Musculos Gai, és per un amic, no?
0: No, no. És per mi.
1: Ah, sí, potser deu voler que li emboliqui discretament.
0: No cal. Me l'emporto així tal com raja.
1: Ah, així potser també deu voler l'avui, no?
0: Com diu?
1: No vol l'avui.
0: I per què has de voler l'avui?
1: Perquè per la mida hi cobreix.
0: Cobreix el què?
1: Cobreix la informació sobre la guerra de l'Iraq, eh?
0: A mi no se m'hi ha perdut res a la guerra de l'Iraq. Jo el que vull és la revista Musculos Gai per fullejar mentre vaig cap a casa.
1: Ah. Alguna altra cosa?
0: Sí. Per cert, també vull un flagell.
1: Ah, ja, esclar. Per decoració, no? Per penjar la paret, oi?
0: No. No és per decoració.
1: No és per penjar la paret?
0: És per flagelar la gent. Per castigar-los.
1: Ai, m'ha ben enganxat. És una broma que està molt de moda últimament. Tothom se la gasta contínuament. Per penjar la paret, no, per...
0: No és cap broma.
1: No és cap broma?
0: És per pràctiques sadomasoquistes.
1: Així seran 1.500. Ui.
0: Per cert.
1: Sí?
0: Se m'oblidava.
1: Què?
0: També necessito mitja dotzena de préssecs.
1: Ai, ai.
0: I un paquet de piles.
1: Ah, ja. Ja, pel presseguer automàtic, oi? Per la broca elèctrica de pelar préssecs, pel expulsador de presseguers portàtil. Per què ho vols, això?
0: Per fer-me un suc de préssecs quan arribi a casa.
1: Ah. Quedem a la mateixa hora de cada dia?
0: Tu mateix.
1: És el meu psiquiatre.

0: Doncs jo trobo que aquests xicots li haurien de donar en el programa un to una mica més cultural. Allò que ensenyen coses a la gent.
1: Haurien d'ensenyar-ho tot.
2: Oh. Això, que treguin ties que ensenyin la cuixa i més pit i costella falta aquí.
3: I uns mascles que ensenyin la musculatura.
0: Però que us heu tornat bojos? Jo parlava d'ensenyar en un sentit intel·lectual.
3: Oh.
0: Com la xarxa cultural o les activitats de la caixa, home. Allò, culturitzar el poble.
3: Ah, vostè parla de la universitat a distància.
0: Una cosa així.
2: Sí, apa, i que ens mengin més el coco encara. Aquí el que falta són les ties del Playboy.
1: Oh. I vedets. Vedets esculturals ens haurien d'ensenyar.
3: I uns tios amb una bona cuixa toràcica.
1: Caixa, nena, caixa.
3: Caixa o cuixa és igual. Uns així com el Sylvester Stallone, saps?
0: Aquest t'agrada, el Sylvester Stallone?
3: Sí.
0: Doncs saps quin m'agrada a mi? L'Arnold Esbirgues Veses Vargas, aquell. Saps què vull dir?
3: Sí.
0: Sí que és un tros d'animal, nena. No. Dinamita pura, allò. Unes boles per aquí, unes bonys per allà.
3: Sí.
0: Una cosa que... Estem parlant de cultura, això et diu un culturisme, no, d'això. Oita, què fan ara?
4: I ara perquè tothom pugui veure que som col·legues i a pesar d'això, amics...
5: Establirem un diàleg musical, que és l'únic que sabem fer.
4: Va, qui tira?
6: Ja tiro jo, va.
4: Tires tu?
6: Maestro,

de llum al crit d'una garça que ha despertat de fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa.

0: para que te invitáis.
1: Nota, nota, nota.

tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys. No havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just

fa mort que sol arribar i ja em sento català. Fa mort que sol arribar i ja em sento català. Fa mort que sol arribar i jo ja dic xarnego en els que tingo més tard. Mira si estic integrat, que m'agrada l'estatut i la Generalitat.

No, Papa.

0: trinca què? Em quedo a l'estudi o pactem?
1: Pau, pactem, pactem.
2: Parlem.
0: Mira'ls, com a ratolins allà, mira'ls.
3: Sort que encara no havia començat el programa.
4: Sort que no havia començat. Fa 3 minuts que ja hem començat.
1: No passa res! No passa res!

0: Pere Ruiz.
1: Pere.
2: Una mica més alt, això del Pere Ruiz.
1: Ah, sí?
2: Sí, més alt.
1: Pere Ruiz.
2: Bé, agenolla't.
1: Pere Ruiz!
2: Escolta, a vosaltres us agradaria sortir al vostre programa de televisió?
0: Seria un detall, que ens deixessis, eh?
2: Us agradaria cantar una miqueta al vostre programa?
0: Seria un detall, que ens deixessis.
2: Doncs hem de fer un pacte.
0: Vinga, sí, fem un pacte.
2: Perquè mira, jo sóc més ministre que el Serra.
0: Sí.
2: Quasi, quasi tan senyora com la Ferrusola. I canto millor que el Benavols. O sigui que ho arreglem això o no n'hi ha programa.
3: I no tens àvia, oi?
0: I sempre has dit que penses en castellà i sents en català. Com es menja això?
2: Això ho he dit jo?
0: Sí, ho has dit tu.
4: Mates ens ho dir els
2: que és intel·ligent, eh? Ara que ho penso està bé, eh? És meu, això?
3: Home, diuen.
0: Diuen que era teu.
2: No sabia jo que fos tan intel·ligent, de veritat, eh? De veritat.
0: Escolta.
2: Digues.
0: Digue'm a qui enviaries la merda ara mateix.
2: El meu inspector d'Hisenda. El que passa és que aniria a la merda, se n'adonaria compte de que part de la merda és meva i pagaria més. No.
0: Hola.
3: Què? Tu dones peixet a la gent de baix, sí, i garrotada als que manen.
2: Sí.
3: Tu sempre has dit que la gent té ràbia en els que manen. Ah. Potser és la clau del teu èxit?
2: I del vostre.
5: No passa res.
6: No passa res. No passa res.
5: No passa res.
6: No passa res.
5: No passa res. No passa res.
7: En què ho puc servir?
8: Voldria una caixa de preservatius.
7: Preservatius?
8: Uf, al final ha resultat més fàcil del que em pensava.
7: El què?
8: És que no n'havia comprat mai de preservatius. I si vol que li digui la veritat, no em feia cap gràcia. Aquestes coses del sexe considero que són molt íntimes i molt personals. I això és culpa de l'educació sexual que van rebre, plena de tabús i prejudicis. Sortosament, avui en dia, aquestes qüestions del sexe es contemplen sota una perspectiva més oberta. Sense anar més lluny, la meva dona i jo ens vam casar verges i sense cap informació de com es realitzava l'acte sexual. Teníem una lleugera noció de que jo li havia de posar alguna cosa a dintre, però vam provar-ho tot. Pensi que vam provar-ho tot, el peu, la boca, el nas, el melic, el colze, la vena. Però com que no es quedava embarassada, vam començar a sospitar que no acabàvem de trobar

0: Okay. I llavors va ser quan vam decidir anar a uns cursets d'educació sexual que feien a la parròquia. I allà ens ho van explicar tot amb pèls i senyals. Ara, si li he de dir la veritat, aquella etapa prèvia va ser apassionant. Dues persones innocents descobrint mica en mica els secrets del sexe. Alguna d'aquelles experiències va ser molt gratificant, Per exemple, la meva dona encara em demana de tant en tant que li posi el nas al melic perquè es veu que li fa com unes pessigolletes.
1: De debò?
0: Sí, sí. Però esclar, no podia ser. Des de que fem l'amor com Déu mana, hem tingut 7 fills. Un cada any. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. I llavors havíem de fer un pensament i va ser que vam decidir anar a veure un especialista.
1: Un especialista?
0: Un ginecòleg. I llavors, esclar, la meva dona no suporta les pastilles, comprèn? I la ginecòleg va dir que una solució podia ser un lligament de trompes. I jo em vaig negar rotundament, com pot comprendre, a que em lliguessin la trompa. I llavors va ser quan la ginecòleg va dir fer els preservatius. I a mi em feia molta vergonya. Però ara me n'alegro, perquè ho havia de fer i ho he fet. I un cop superada la vergonya del primer moment, ara me n'adono i estic aquí parlant amb vostè, amb tota aquella tranquil·litat de coses íntimes. I això és com ha de ser. Així és com ha de ser, perquè avui en dia, que jo entri aquí i amb la cara ben alta li digui, senyoreta, vengui'm, sisplau, una caixa de preservatius, això, avui en dia, és la cosa més natural del món.
2: No tan natural.
0: Per què no?
2: Perquè això és una pastisseria. I aquí no les venem, aquestes porqueries. Pervertit! Vició! Massa i malic! Quina indecència! Indecent! Oh!

0: No passo res.
1: Si algú em necessita, estaré uns dies fora. Soc a Eivissa.
2: Ja no és permatozoide, molt normal i molt corrent. Molt normal i molt corrent. Ja no és permatozoide, molt normal i molt corrent. Que vivien unes bosses als

Agafi aquest tub d'assaig, agafi aquest tub d'assaig, i un clínex perquè s'aixugui, se'n va darrere el dia un bullolet, i allà passo molt que pugui. I si veu que té problemes i la cosa no progressa,

I ens visiten les clientes, i ens visiten les clientes amb marits espavilats. Que falta de cosa fresca i jo crec, els tiren els congelats. L'una et demana una terça, l'altra...

0: Hola, Sorbet, què té?
1: Escolta, digues. Ara que estem així entre amics,
2: digues.
1: Tu com t'ho fas per tenir tant èxit amb les dones? Perquè sabem que el tens. Va, que ens interessa.
2: No, això jo no en tinc gaire d'èxit, no, això és mentida.
1: Un secret, va, el secret.
2: No, això és mentida, no. Bueno, sí, no, és veritat, no. Mira, hi havia un escriptor, que es deia González Ruano, saps? Que deia, en aquest país sempre la gent està emprenyada perquè pensa que es carda poc. Ah. I no és que es cardi poc, deia ell, és que sempre cardem els mateixos, deia ell.
3: Monta-t'ho com vulguis, però tens sempre molt d'èxit amb les dones. Què ets, un Don Juan, un Latin Lover o un Barbazul?
2: No, potser un Pitxafreda.
1: No t'ho sentit mai, que això fos el col de l'èxit.
2: Home, és una refrigeració gratuïta, també, no?
1: Sí, escolta, va, digues alguna cosa de la dona en general que no sigui un tòpic, va.
2: Doncs mira que m'agraden totes, fins i tot les vostres.
3: Ah, està bé.
2: Especialment perquè les manteniu vosaltres, això és una cosa que m'agrada molt.
1: Escolta, et m'ha agradat aquesta frase que has dit.
3: Sempre expliques que tu ets un home lliure i que vas pel món lliure i fas el que et dona la gana, però realment en aquesta època que estem es pot ser lliure?
2: Sí.
3: De veritat, m'ho diu?
2: Si ets un taxi en diumenge a la nit i ha perdut el Barça, sí. I ara cantaré.
4: No, en vida meva.
2: No, en vida teva.
5: Això ja és jugar amb el pa de la gent, sí. Això. O
6: sigui, això és competència directa, m'entens?
2: Ara cantaré.
5: Espera't. Podria cantar, eh?
4: Sí, però ha de ser allò, eh? Sí,
6: no. Bé, a l'espai preparat que tenim per qualsevol que ve cantant aquí.
2: Per mi especial?
5: Sí, bueno, sí. Vinga, sí, no, sí, cap aquí, vinga, cap aquí.
6: T'ho ensenyarem. Mira.
2: Apreneu, eh, ara?
4: Sí, sí.
6: Au, t'hem deixat el micro dintre.
5: Guaita'm això! Si vols que farta el micro tu mateix, oi?
6: Sí, tu mateix, eh? Com si estessis a casa teva.
2: M'agrada perquè sou molt hospitalaris.
4: Sí, home.
6: Què ens cantaràs, per cert?
2: Almenys, si no canto bé, demostraré que canto millor que el Puma. Ah. Quan jo vaig néixer eres garrifós, petit, petit i molt furiós, però més pelut que en Jofre el Pilós i amb la mala llet que m'ha fet famós. Ja de petit anava cremat, feia les trosses a cap edat, deien les noies del meu veïnat:
7: ai, Pedrito, si t'has trepat

pas que se'm dóna bé, em persegueixen fins pel carrer. Mentre segueixa sol i solter, l'espiro i penso collons que bé. L'Anna Obregón em demana un ball, l'Estefania vol un cavall, i jo passo d'elles i al capdavall em dono gust amb aquest raspall.

dels Fragues, ni dels Pujols, ni dels Felipes, ni dels Ubiols. A mi no m'enlluernen com un mussol, perquè no em passa pels patracols. I ara aquí em sento sol i encaviat, amb aquest tigre tan malcarat. Senyors, la festa ja s'ha acabat.

0: Benvingut, benvingut, Terenci, benvingut al programa.
1: Hola, que bé.
0: Sempre viatges amb aquestes lliteres o és només amb ocasions especials?
1: Maregen molt.
2: Maregen?
1: Sí, tu una basca. No basca en el sentit modern, sinó d'abans.
0: Terenci.
1: Què?
0: Terenci em fan terrible.
3: Terenci del Nil.
4: Hola. Terenci, cinèfil i videomaníac.
1: Per res de tot això no és dolent.
0: No, no, no. De moment anem bé, de moment anem bé.
1: Perquè encara diran el nom del port.
3: Terenci, flagell de la cultureta.
1: Això tampoc és dolent.
0: I darrerament, Terenci, Premi Planeta.
1: Això sí.
3: I altres Terencis que no podem dir per la tele. Són molts Terencis, no?
1: Home.
3: Vostè amb quin es quedaria?
1: Jo amb el que no es pot dir per la tele.
3: Ah. Però vostè és modern?
1: Modern?
3: Modern.
1: Home, jo ja era modern fa 2.000 anys a Alexandria, sempre soc modern. Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem.
3: Això, no sé.
1: Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat van fer a la Conselleria de Cultura un departament de modernitat, no? I aleshores, un dia famós, van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir a un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit.
3: Ah, caram.
1: Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs, aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo... Que maco.
5: No em digues que s'han atrevit a fer conya de Lo que el viento se llevó, la millor pel·lícula de tots els temps.
0: Doncs a mi em va agradar més Alien.
5: Alien? Vols dir aquella que vam llogar l'altre dia al videoclub? Allò! Quina poca solta!
0: Era una pel·lícula genial.
5: Lo que el viento se llevó sí que és una pel·lícula genial. I a més va passar de debò.
0: Sí, però Alien també pot passar.
5: Sí, home, sí. Passa cada dia. Estic tip de veure extraterrestres lleviscosos volant pels aires i enganxant-se a la cara de la gent. Mira... Ara deu estar a punt de passar l'Alien de tres quarts. No!
6: Sabeu què m'ha passat? Estava a punt de posar la pizza al forn, he relliscat i patatxam, he caigut per terra remenant la pizza volant per l'aire. Quin desastre, no l'he vist pas passar una pizza per aquí. Ui, ui, perdona.
7: Oh, pizza!
6: T'he dit mil vegades que no em mengis amb els dits.

Resta de treball del passiu acumulat sobre la massa imponible de l'import quantificat amb la prorrata transitòria circular deduïda de la quota del valor amortitzat. Sobre les quotes del valor incrementat a la derrama actualitzada del producte facturat i l'afegeix es paga d'un sol guany per si un cas t'equivoquessis que no fora res estrany. Quan arribi la liquidació, s'ha de calcular molt d'atenció.

pagar més que sempre és tomar la quota. La base disponible del programa de la caixa és pel gallot i les calmes les farem amb la dansa del burot. Treu-li la freixura al passiu acumulat, repercuteix amb la llet el percentatge facturat i analima amb la borsa el dolent i li anirà de la rama agafant el clavell.

0: cos i paparazzo, decidir pas cap i senta quan arriba el moment ineludible i esperat de bé que diu el requisit de tributar. Se li suma, se li resta, se li puja, se li baixa, se li punta, se li esborra, se li toma, se li gira, tu repassa, si tu mires, quan tu mires, sempre t'ho haurà de pagar.
1: Sóc Atila, rei dels uns. M'han dit que aquesta és la millor barberia de Roma, és cert?
2: Si vos ho dieu, excel·lència, és un honor. Segui, senyor Atila, per favor, li prego.
1: Atila ha de mantenir el seu look.
2: Em sembla molt bé.
1: La seva cua de cavall és com un estandard pels seus homes.
2: Precisament ara ho comentàvem amb la Patrícia, eh? Que sí, Patrícia, la cua del senyor Atila li dona una espècie de cosa així entre ferotge i senyora que li va molt bé per la seva feina, senyor Atila.
1: Ja ho diuen els meus amics. D'enemics ja no me'n queden. Riu, imbècil! Prou!
2: Ah, prou.
1: El gra. És cert que sou especialistes en cues de cavall?
2: Miri, no és per dir-ho, senyor Tibor. Però ha anat a raure al lloc més adequat. Som coneguts, urbi et orbe, com a líders de la moda en cues de cavall.
1: Vosaltres?
2: Sempre després de vos, senyor Atila. Ja se sap que la moda Atila és un clàssic.
1: Bé, a veure què em podeu ensenyar.
2: Miri, aquí tinc el mostruari de cues de cavall. Equinus maximus. Són cues de cavall inspirades en les fonts primigènies. És a dir, en els propis culs de cavall. Comprèn, senyor Atila? Miri, li puc oferir... Aquí tenim, precisament, una cua de cavall salvatge del Pirineu. Fixi's bé quin que hi ha. És molt adequada. Quan hagi de conquistar l'Hispània, podrà travessar els Pirineus i aquesta cua li aguantarà la neu, el gebre, la gelada. Li recomano, senyor Atila.
1: Sí, però una cosa més sofisticada, potser.
2: Més sofisticada?
1: Sí.
2: Em sembla que l'he captat. Aquí tenim aquesta cua d'euga de Versalles. Fixi-s'hi bé, quina cucada, eh? El llacet li dona aquest aire així.
1: Preciosa, preciosa, preciosa, però... Una cosa una mica més d'anar a la guerra, no tan refiner.
2: D'anar a la guerra. Ja està. A vostè li convindria la cua de poni xinès. Miri quina preciositat. Aquí la veu de cara, o sigui de cul, no? I aquí la veiem de perfil, o sigui de canto, eh? Si s'hi fixa, té aquesta curva així, que fa una càmera d'aire entre la cua i el clatell. I això fa que estigui com climatitzada.
1: M'ho posa molt difícil. Sí, sí, és gairebé impossible triar entre un gènere tan selecte i, a més, no vull trair el meu cavall, el meu fidel amic. Veieu? Aquests són els seus cul i cua.
2: Preciós! Mira, Patrícia, mira quina cosa!
1: Vull el mateix, però amb bèstia.
2: Li farem, senyor Atila, calcada. El senyor Atila té un gust exquisit.
3: Una entrada, sisplau.
4: De quina secció?
3: Com diu?
4: Fumadors, no fumadors.
3: Fumadors.
4: Menjant cacauets sorollosament o no menjant cacauets sorollosament?
3: Menjant cacauets sorollosament.
4: Fent comentaris estúpids en veu alta o no fent comentaris estúpids en veu alta?
3: Fent comentaris estúpids en veu alta.
4: Bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament o no bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament?
3: Bevent les begudes refrescants xurrupant sorollosament.
4: Girant-se per mirar les calces de les noies de les files del darrere o no girant-se per mirar les calces de les noies de la fila del darrere?
3: Girant-se per mirar les calces de les noies de les files del darrere.
4: Fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi? O no fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi?
3: Fent pet sorollosament, fent veure que ha sigut el vi.
4: Doncs, Vir, ho sento, però d'aquestes no me'n queden. No, és que s'han acabat. S'han acabat i ho pot comprovar vostè mateix, eh?
5: La modernor representa un triomf de l'estil, un estil que a casa nostra té una tradició avantguardista. Per això avui visitem el món màgic i fascinant dels capadors de gripaus. Un d'aquests vells oficis en vies d'extinció que en llur primitivisme contenen l'embrió de l'avantguarda. Ritual, nigromàntic o modernor, creativa? Els nostres equips s'han desplaçat als aiguamolls de l'Empordà, on el nostre company Anselm Clavegueres ens ho aclarirà.
1: Enquadra, Joan, enquadra!
6: Sortíem de bon matí cap a les basses i duíem totes les eines necessàries per fer la capada, oi? Tothom sap que els menuts de gripau són una cosa molt buscada i molt exquisita. I ens donaven 5 cèntims per cada menut, fixi's, 5 cèntims. Però el que més divertit era que el recompte que es feia després dels menuts i la xirinola que fèiem, i fèiem una festassa amb vi, en fi, tot. Era...
7: Escolti'm, i els que paven de viu en viu?
6: Clar, de la manera tradicional, els enganxes, esperes que es quedin quiets i llavors, xas, xas!
7: Això deu ser dolorosíssim, oi?
6: Algú vegada s'hi havia fet mal, s'hi havia enganxat els dits, però bé, si vas al tanto amb les tisores, doncs no, no tampoc
7: estan... Escolti'm, escolti'm, i en queden molts avui en dia a Catalunya?
6: De gripaus?
7: No, no, de capadors.
6: Penso que un 127 som ara, però darrerament la gent de Barcelona li està agafant molta afició, eh? Pensi una cosa, que el senyor Portavella en la Masia Cotilla d'Alt, oi? Cada estiu organitza una capada de gripaus i sempre crida perquè li faci de guia, perquè, mira, es veu, jo tinc un tarannà, oi, que li va per aquella gent. Doncs aleshores un dia el senyor president de la Diputació, que és un home molt gentil i molt bon home, em va caçar un que tenia uns menuts, una cosa, escolti, feia hasta por, li diré, feia goig, oi? I el senyor Terenci Moix, que sempre és tant de la broma, aquell noi, va dir, mira, per mi el Volguera.
7: Ja ho veuen, un vell ofici convertit avui en dia en hobby de famosos. Bon dia.
6: Bon dia, bon dia. Ja està.
7: I ara, per cloure aquest reportatge, l'esbar d'ensaire McDonald's ens oferirà una antiga corranda basada en el ritual de la capada de gripaus a l'Alt Empordà. Ha sigut molt difícil reconstruir aquesta antiga dansa?
2: Hem fet una recerca exhaustiva de la qual ha sortit aquesta suite catalana que pensem estrenar al Palau de la Música, si tot va bé, eh? Que sí, nois?
7: Endavant.
2: Molt bé.

0: així aquests moviments rituals que representen?
1: Doncs són els moviments agònics que fa el Gripau quan se n'adona que ha perdut les seves parts íntimes, ja m'entén, oi? Veu, el Gripau fa dos bots, tres botets curts, eh? Aleshores fa un rotet i ja cau de costat. Entén? Veu? Fic un, dos, un, dos, tres, rotet i caure de costat. Comprèn?
2: Nosaltres fa molts anys vam fer una cançó que es deia Cleopatra.
3: I la Cleopatra és la protagonista del teu últim llibre.
2: Precisament.
3: Escolta, tu creus... Tu has fet molta publicitat al teu últim llibre? I creus en la publicitat?
4: Sí, clar que crec en la publicitat, perquè la cultura està amenaçada per tot arreu. Aleshores, a mi em sembla que tot el que es faci perquè la cultura sigui coneguda de la gent i arribi, això no vol... Bé, em poso jo de cultura, però en fi...
3: Ja t'hi posem nosaltres. Fem un moment. Ara germanarem cançó,
2: publicitat,
3: literatura i xa-xa-xa!

0: Ja n'hi ha prou de xafardejar les cases dels altres, no? Compreu-vos una tele, ràcanos!
1: Com ho és,
2: ei, ja podeu sortir, que això ja s'ha acabat!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveit.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

0: que ens escolten per les xarxes socials de l'Ajuntament. Benvinguts tots a aquesta nova jornada ple ordinari del 28 de maig. I passaríem a l'ordre del dia les propostes de secretaria, el punt 1.1, que és aprovar si escau l'esborrany de les actes de les sessions de plens del 26, del 3 i de l'11, del 5. Hi ha algun grup que vulgui fer alguna aportació? No? Passarem a la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Molt bé, passaríem a la segona part, la resolutiva d'alcaldia, que és aprovar si escau la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl habitatge de l'Ajuntament de Cunit.
1: En la part dispositiva, aquest acord estableix els següents punts. Primer, aprovar la rectificació i l'actualització de l'inventari de l'Ajuntament de Cunit, indicativa de la seva situació el 31 de desembre de 2025, de conformitat amb l'annex 1 que s'acompanya al present acord. Segon, aprovar la rectificació i actualització del patrimoni del sòl i de l'habitatge de l'Ajuntament de Cunit, que consta tot diferenciat com a patrimoni separat de la resta de béns municipals, els béns que l'integren, els quals figuren en el llibre B de l'inventari general consolidat que s'actualitza. Tercer, aprovar el balanç de situació del patrimoni municipal del sòl i l'habitatge data de 31 de desembre de 2025, de conformitat amb l'annex 2 que s'acompanya al present acord. Quart, remetre còpia de la rectificació esmentada a la Generalitat de Catalunya de conformitat amb allò que disposa l'article 105.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. Cinquè, remetre còpia de l'inventari del patrimoni del sòl i de l'habitatge del seu balanç a la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de conformitat amb allò que disposa l'article 164.6 del text refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Sisè, difondre el contingut d'aquesta resolució complint el principi de transparència mitjançant la seva publicació actualitzada en la seu electrònica municipal. I setè, donar trasllat del present acord a la intervenció municipal.
0: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna consideració? No? Doncs passaríem a les votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Majoria.
1: Quedaria aprovat per unanimitat. Gràcies.
0: Molt bé, passem al punt 2.2 de l'àrea de territori, promoció de la ciutat d'innovació i ordenació del territori, que és donar conformitat, si escau, al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment del sostre de la parcel·la de HPO Sud 2.
1: En la part dispositiva d'aquesta proposta de resolució també s'estableixen els següents tres punts. El primer, verificar el text refós de la modificació puntual número 14 del POU sector PP Sud 2, Pla de Cunit 2, per l'increment de sostre edificable d'una parcel·la destinada a HPO en règim de lloguer i de titularitat municipal del terme municipal de Cunit. Segon, trametre l'expedient i el text refós a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès en format electrònic. Tercer, notificar el present acord als interessats indicant-los que contra aquest acte aquest tràmit no és susceptible de recurs.
0: Algun grup vol fer alguna aportació al respecte? No. Passem a la votació. Us dona compte? Well, no. S'ha de fer votació? S'ha de fer votació, sí, sí. Vots en contra? Abstencions? Una? Abstenció? Grup de Vox? I vots a favor?
1: Quedaria aprovat per 16 vots a favor i una abstenció. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Anem al punt 2.3, que és donar conformitat, si s'escau, al text refós de modificació puntual número 10 del Pau Valparaíso 2.
1: També en la part dispositiva estableixen els següents tres punts. El primer, verificar el text refós de la modificació puntual número 10 a l'àmbit de les illes nord-est i sud-oest del polígon d'actuació Pau 7 Valparaíso de Cunit, del Pau de Cunit. Segon, trametre l'expedient i el text refós a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès en format electrònic. Tercer, notificar el present acord als interessats i indicar-los que contra aquest acte, aquest tràmit, no és susceptible de recurs.
0: Molt bé. Algun grup vol fer alguna aportació al respecte? No? Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Una abstenció, senyor secretari? I vots a favor? La resta.
1: Quedaria aprovat, doncs, per 16 vots a favor i una abstenció.
0: Molt bé, ara passem a l'àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i agenda pública, que és el 2.4, aprovar, si s'escau, el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1-2026 corresponent a les factures i despeses de l'exercici 25.
1: Sí, en la part dispositiva estableix els següents acords. Primer, autoritzar, disposar i reconèixer els deutes per un import de 9.012,60 euros segons relació número 1/2026 que consta a l'expedient. Segon, que s'imputin les despeses a les aplicacions pressupostàries que s'indiquen de la relació número 1/26 segons la naturalesa de la despesa que es tracti dintre del pressupost municipal vigent.
0: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació respecte? Sí? Endavant.
2: Buenas tardes, señor alcalde. Buenas tardes, concejales y público que nos visita. Estamos hablando en este punto de facturas del ejercicio 2025 por un importe de 9.012,60 euros, que ahora se pagan con cargo del presupuesto del 2026. Estos gastos son de 3.993 para un festival del humor, 450 para el servicio de ambulancia y asistencia sanitaria para el mismo evento y 270,56 destinados al pago mensual de telefonía móvil del ayuntamiento. Pues bien, hoy nos encontramos aprobando facturas del año anterior con un presupuesto que no corresponde al ejercicio en el que realmente se produjo el gasto. Porque cada gasto debe contabilizarse en el año en que se realiza. Cuando se trasladan gastos de un ejercicio a otro mediante reconocimientos extrajudiciales, las cuentas pueden cuadrar administrativamente, sí que cuadran, pero no es la forma correcta. De hecho, el interventor advierte que esta práctica afecta a la imagen fiel de las cuentas municipales y a la ejecución real del presupuesto porque no se ha hecho un procedimiento adecuado. Desde el Grupo Municipal Vox entendemos que los proveedores deben cobrar porque los servicios se han prestado, pero también creemos que alguien debe asumir responsabilidades políticas por esta forma de gestionar basada en improvisación. Y todavía es más preocupante que ese expediente tenga que remitirse al Tribunal de Cuentas por haberse omitido controles y fiscalización previa. Por todo ello, nuestro voto será en contra. Gracias.
0: Moltes gràcies. Un altre grup vol fer alguna aportació? No? Passem a la votació. Oh, vols comentar tu, Xavi? Endavant.
3: Bona tarda, moltes gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores, gent del públic i la gent que ens escolta. Doncs miri, quan vostè em indiqui un ajuntament que no faci extrajudicials, que són factures, tal com m'he dit, de l'any 25, doncs veurem que això és una cosa que és irregular. Això és un fet que, com diu l'interventor, succeeix, són factures que entren, que no han portat al president, no vol dir que no s'hagi fet la feina, i estem parlant que per import és un 0,000036 del pressupost. Són 5 factures dels milers de factures que un ajuntament cada any presentem. Si això és una mala gestió, doncs m'agradaria veure les comptes del seu partit, a veure com gestiona els seus diners i a veure si paguen tots els controls, com diu vostè, si parten, a veure si porten aquests diners que vostès recapten al Tribunal de Cuentas, tal com fa aquest ajuntament, tal com diu la llei. Moltes gràcies.
0: Molt bé, endavant. Leslie.
2: Bueno, yo siempre usted atacando con el Tribunal de Cuentas. Nosotros no tenemos ningún caso de corrupción. Ahora mismo, con la que está cayendo, yo creo que tendrían que estar con la boca cerrada.
0: Molt bé, moltes gràcies. Sisplau, al públic. Passarem a la votació. Vots en contra? Un. Abstencions? Una. I vots a favor?
1: Quedaria doncs aprovat aquest punt per 15 vots a favor, un vot en contra i una abstenció. Gràcies.
0: Moltes gràcies, senyor secretari. Passem al 2.5, que és aprovar, si escau, la modificació de crèdit número 9 del crèdit extraordinari i suplement de crèdit.
1: Sí, en la part dispositiva estableixen els següents punts. Primer, aprovar el nou expedient modificatiu de crèdit del pressupost municipal de 2026, crèdit extraordinari i suplement de crèdit per import de 51.250 euros. Aquest expedient afecta les aplicacions que consten en l'annex número 1. Segon, aprovar el pressupost resumit per capítols que es desprèn de la modificació del pressupost de l'Ajuntament. Tercer, exposar al públic aquest acord, previ anunci del butlletí de la província de Tarragona, per termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar reclamacions davant el ple. La modificació es considerarà definitivament aprovada sense necessitat de nou acord si durant el citat període no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposa d'un mes per resoldre-les.
0: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació? Sí? No? No? Endavant, Sergio.
4: Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos nuestros vecinos, los que nos siguen aquí, los que nos siguen por las redes sociales, y buenas tardes al resto de concejales. Nuestro grupo mantendrá una posición de abstención en esta modificación de crédito y lo haremos por coherencia con la posición que ya adoptamos en el debate de presupuestos, donde decidimos no bloquear las cuentas anuales municipales pese a no compartir plenamente todas las prioridades del Gobierno. En este caso, hemos recibido las explicaciones correspondientes respecto a la partida de alimentos y la previsión existente para cubrir las necesidades sociales durante el ejercicio. Entendemos, por tanto, que no estamos ante una retirada de recursos esenciales, sino ante una reasignación de crédito que el Gobierno considera actualmente no necesario. Aún así, seguimos pensando que sería deseable una mejor planificación presupuestaria. Tampoco queremos ignorar la importancia que tienen para el municipio las actividades culturales, las identidades y la dinamización social y la economía que generan. Por responsabilidad y por coherencia política, con la posición que ya mantuvimos en los presupuestos, nuestro grupo se va a obtener. Gracias.
0: Muchas gracias, Sergio. Dori, ¿volías hablar?
5: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por las redes sociales. Mi voto será a favor porque bien nos explicó la concejal en la comisión informativa que eran bajas presupuestarias porque venían con la tarjeta de alimentos que se compensa por la Cruz Roja. Entonces, por lo tanto, yo mi voto será a favor. Gracias.
0: Muchas gracias, Dori. Resli, Carme, endavant.
6: Moltes gràcies, senyor alcalde. Molt bona tarda a tothom, a tots els aquí presents i a tothom que ens segueix a través de les xarxes. Només és per justificar el nostre vot. Nosaltres vam votar en contra del pressupost. En aquesta ocasió votarem una abstenció, però el que sí que ens agradaria potser és que la regidora ens expliqués el que ha estat aquest canvi. Ja ho hem sentit, però ens agradaria escoltar-ho per la seva banda. Gràcies.
0: Endavant, regidora.
7: Gràcies, senyor alcalde, regidors, regidores, públic, els que ens escolten per la ràdio. Bé, és un tema de que teníem una partida de productes alimentaris, la nostra, o sigui, aquesta partida era per licitar i passar del producte a donar a targetes. La licitació està en procés, a Cultura anàvem una mica justos i com que tenim una partida per comprar aliments i tenim la part de Creu Roja amb el conveni, i estem a meitat d'any, doncs, traient aquests diners d'aquí, o sigui, estem donant a les mateixes famílies tres cops al mes igual i passo aquesta partida a Cultura per poder acabar Festa Major i per poder no anar tan justa. És un tema això, però que les famílies, les necessitats socials estan cobertes fins a final d'any. El que passa que és veritat que era una partida per la licitació i com que encara no s'ha acabat la licitació, doncs no ens farà falta per això el traspàs aquest, però no perquè traiem de serveis socials ni res d'això. Val? Ho ha aclarit, Carme? Sí? Vale. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Passarem a la votació. Vots digue'm.
8: Només agrair les seves explicacions. Era perquè ningú pensés que s'agafava d'una banda per passar amb una altra, sinó que era un complement en relació amb la licitació del contracte amb la Creu Roja. Era per deixar-ho constar en constància perquè crec que és un tema molt important. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Carme. Passem a votació. Vots en contra? Abstencions? Un vot en contra, dues abstencions. Vot en contra de Vox, dues abstencions. I vots a favor?
1: Tant s'aprova aquest punt, amb 14 vots a favor, un vot en contra i dues abstencions. Gràcies.
0: Molt bé, anem al punt 2.6, que és aprovar, si s'escau, el pla econòmic financer.
1: En la part dispositiva estableix els següents acords. Primer, aprovar la proposta de pla econòmic financer 2023-2027 de l'entitat local en els termes que consten en els documents annex 1 i annex 2, que es consideren part integrant del present acord. Segon, remetre al Ministeri d'Hisenda per a la seva comunicació i publicació al seu portal web en el termini de 5 dies naturals des de l'aprovació del Pla Econòmic Financer
9: en complir el que disposa l'article 9.2 de l'ordre NAC 2015/2012 d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2.12 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
10: Bé, algun grup vol fer una aportació? Sí? Si aixeques la mà i vols, sí.
11: Informació previstes en la Llei Orgànica 2.12 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
10: Molt bé, algun grup vol fer alguna aportació? Sí? Si aixeques la mà i vols, sí. Endavant, Carme.
12: Moltes gràcies. Aquí sí que m'agradaria potser alguna explicació per part del regidor en què consisteix aquest pla econòmic financer. Gràcies.
10: Endavant, Xavi.
3: Moltes gràcies. Ho deia perquè l'informe que feia intervenció ja molt complet i explicar. Les entitats, els ajuntaments, en aquest cas com nosaltres, com tots els ajuntaments d'Espanya, estem limitats per una cosa que es diu el regle de despesa. El regle de despesa no té res a veure amb els ingressos que pot tenir l'Ajuntament ni amb el sanejament que pot tenir l'Ajuntament, com és el cas de Cunit. La regla de despesa és que l'Estat ens obliga a mantenir un sostre màxim de despesa dels capítols de l'1 al 7, en el qual cada any s'incrementa el que diu els pressupostos generals de l'Estat, ens marca, que normalment és l'IPC, el que tu pots pujar. En aquest cas ens hem passat de la despesa pressupostària atorgada per 400.000 euros i ens obliga a fer un pla financer. Aquest pla financer que fem nosaltres, que és per 2 anys, està sense cap tipus de condicionant. Per què s'ha produït això? Perquè els romanents que nosaltres anem tenint cada any, recordem que amb la liquidació vam aprovar un romanent de 9 milions d'euros, els romanents que s'incorporen després amb el pressupost no ens computen com a ingrés, ens queden exempt. Per tant, si tu executes tota la despesa, pot passar, com ens ha passat en aquest cas, que durant l'any executis més despesa, encara que és pressupostada, del que marca la regla de despesa. I això ens obliga. L'única obligació és que en el pressupost 26 i 27 el quadrem per amb el màxim de sostre de despesa, que és el que ens marca, i quan, tal com diu l'interventor amb les mesures correctores amb l'aplicació de 96, el que diu és que en conseqüència no seran necessàries l'adopció de mesures addicionals contemplades a l'article 116 regulades de les bases del règim local del contingut i siguent d'aquest pla financer. Pensem que tenim deute zero, no tenim préstecs actius actualment, que mantenim a l'estalvi net per sobre dels 6 milions d'euros i el període net de pagament està en 28 dies. Vull dir que tots els ràtios que ens marquen, excepte això que és d'obligat compliment, això es va instaurar l'any 2012, la regla de despesa, va quedar a partir del 2020, després del Covid, va quedar exempta durant aquests anys, per la qual cosa els ajuntaments que podíem haver passat d'aquest sostre de despesa no passava res i han tornat a incorporar-la, l'any passat la van tornar a incorporar. Això es va fer en el seu moment, després de la crisi del 2008, per evitar que hi hagués molta més despesa que després no es pogués pagar a proveïdors com va passar en aquelles èpoques. No és el cas de l'Ajuntament, per això és un pla que hem de fer perquè la llei ens ho marca, però va sense cap tipus de mesura perquè les mesures ja les tenim contemplades dintre dels pressupostos que fem, que ajustem la despesa pressupostària a el que ens marcaria la màxima despesa que tenim. Però bueno, si executem més o hi ha un romanent que incorporem i s'acaba executant, pot passar que ens passem de la regla de despesa. Bueno, doncs no passa absolutament res perquè no, només és un tema formal que hem de complir.
10: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació? Carme, endavant.
12: Gràcies, senyor alcalde. Gràcies per les explicacions, senyor regidor. Nosaltres votarem a favor d'aquest pla, un cop vist el que són els informes, i entenem aquest pla. Això he fet aquesta pregunta i, sobretot, li he demanat explicacions perquè hi ha ciutadans, una associació, que ens han demanat a veure quina repercussió tindria en les despeses, quina repercussió tindria en el que seria els serveis o les inversions. I, per tant, és per això que jo li demanava aquesta explicació. I per altra part, quines mesures es prendrien en relació amb aquest pla, que jo crec que ho ha explicat. Gràcies.
10: Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots en contra. Un. Abstencions. I vots a favor.
11: S'aprovaria per 16 vots a favor i un vot en contra. Gràcies.
10: Moltes gràcies, senyor secretari. Passem a l'àrea de recursos humans 2.7, que és resoldre si escau la compatibilitat de personal al servei de la corporació.
11: Si aquest acord en la seva part dispositiva estableix els següents punts. Primer, autoritzar un funcionari de carrera d'aquest Ajuntament la compatibilitat per desenvolupar tasques d'activitat docent a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb una dedicació superior a les 75 hores anuals segons la seva sol·licitud. Segon, aquesta autorització queda supeditada a l'estricte compliment de l'horari del seu lloc de treball principal a l'Ajuntament de Cunit, sense que la docència pugui interferir en el servei públic ni suposar la modificació de la seva jornada o quadrant de torns. Tercer, determinar que les retribucions a percebre per l'activitat docent autoritzada estaran subjectes als límits establerts de la Llei 21.987 en coordinació amb la normativa general de pressupostos. Quart, donar trasllat del present acord a l'interessat i a la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Gràcies.
10: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació al respecte? No? Doncs passaríem a resoldre aquest punt. Vots en contra? Abstencions i vots a favor.
11: Quedaria aprovat aquest punt per unanimitat. Gràcies.
10: Moltes gràcies. I ara canviem l'àrea de serveis personals, el 2.8, que és aprovar si s'escau les bases de concessió de places socials a la llar d'infants municipal.
11: Si aquest acord estableix en la part dispositiva els següents punts. Primer, aprovar inicialment les bases específiques reguladores de la concessió de places socials de la llar d'infants municipal de Cunit per al curs 2026-27 que s'incorporen com a annex 1 amb aquesta proposta, al igual que les sol·licituds que s'incorporen com a annex 2. Segon, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la corporació municipal per tal que les persones interessades puguin formular les al·legacions i suggeriments que estimin adients durant el termini de 20 dies. Tercer, les esmentades bases s'entendran aprovades definitivament sense necessitat de nou acord si durant el termini d'informació pública no es presenten al·legacions. Es publicarà anunci d'aprovació definitiva de les bases amb el seu text íntegre en el butlletí oficial de la província de Tarragona, a la base de dades nacional de subvencions i en la pàgina web de l'Ajuntament de Cunit. I quart, notificar aquest acord a la Regidoria de Serveis Socials i a la Llar d'Infants Municipals, al Trenet i a les Marietes.
10: Moltes gràcies. La regidora té la paraula.
13: Sí. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom, als presents, als que els escolten a través de les xarxes. Bé, tal com ha explicat molt bé el senyor secretari de la corporació, aquest punt és per aprovar les bases específiques reguladores de les concessions de places socials de les nostres llars pel proper curs. Bé, com és sabut, el nostre equip de govern aposta per l'educació, la inclusió, l'equitat i la igualtat d'oportunitats per infants i per les famílies del nostre municipi. És per això que otorguem les 4 places socials que són gratuïtes a les nostres llars d'infants. La divisió d'aquestes seran 2 places al Trenet i 2 places a Marieta, a les estances de I0 i I1, donat que I2 és gratuït. Aquestes places es poden canviar en funció de les necessitats dels centres i de les famílies. Bé, perquè es facin una idea, de les 4 places del curs 2025-2026 s'han otorgat 2. En el cas de no cobrir-les amb places socials, al gener s'alliberen com a places ordinàries per a les famílies que estan en llista d'espera. I bé, fins aquí l'explicació. En l'annex 1 hi ha tota l'explicació sobre com els barems i com s'otorguen aquestes places. Gràcies.
10: Moltes gràcies. Algun grup vol fer alguna aportació? No? Endavant? Molt bé, doncs passaríem a l'aprovació. Vots en contra? Abstencions i vots a favor. Doncs, vale.
11: Quedaria aprovat aquest punt per unanimitat. Gràcies.
10: Molt bé, ara passaríem a la tercera part del ple, que són les mocions. I en aquest cas diria als grups que han presentat la moció que si poden fer un resum de la part expositiva i centrar-nos en la part resolutiva, d'acord? En aquest cas, la primera de les mocions és la moció presentada pel grup municipal de Vox per a l'aplicació de criteris de prioritat nacional, reglament, vinculació municipal, ajudes socials. Té la paraula la regidora.
2: Gràcies, senyor alcalde. Voy a intentar hacerlo lo más resumida posible. Creo que todos la tienen, la han leído, pero bueno, para que los demás se enteren, voy a leerla un poco. Moción para la aplicación de criterios de prioridad nacional, arraigo y vinculación municipal en las ayudas sociales. Exposición de motivos. El actual estado de bienestar es fruto del esfuerzo sostenido y la contribución generosa de generaciones enteras de españoles que con su trabajo y sacrificio han hecho posible el establecimiento de unos servicios públicos dignos, visibles y también en el ámbito de los servicios municipales que se prestan a los vecinos de CUNIT. Bueno, vamos a pasar. La prioridad nacional y municipal constituye un principio legítimo de gestión pública basado en el sentido común, la justicia distributiva, la responsabilidad política, consistente en priorizar el acceso a ayudas y prestaciones y recursos públicos a quienes mantienen una vinculación real, estable y verificable con la comunidad política y territorial que sostiene dichos recursos mediante su trabajo, cotizaciones e impuestos. En principio, no supone exclusión arbitraria ni vulneración de derechos fundamentales, sino la aplicación de criterios objetivos de arraigo, contribución, empadronamiento y vinculación efectiva con el municipio, especialmente en situaciones donde los recursos públicos son limitados y deben atender prioritariamente a quienes han contribuido de manera prolongada al sostenimiento de la comunidad. En el ámbito municipal, dentro del marco competencial legalmente establecido, resulta legítimo incorporar criterios objetivos de arraigo y vinculación municipal en las bases reguladoras de ayudas sociales, subvenciones y prestaciones de competencia local, con el objetivo de garantizar que los recursos municipales lleguen prioritariamente a los vecinos con mayor grado de integración, permanencia y contribución al municipio. Por todo ello, el Grupo Municipal Vox eleva al Pleno del Ayuntamiento de CUNIT los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de CUNIT acuerda impulsar, dentro del marco de las competencias municipales y con pleno respeto a la legalidad vigente,

0: fondo. Yo, por responsabilidad institucional y evitar generar división social o expectativas que pueden exceder a las competencias municipales que no existen en CUNYIC, mi voto es abstención.
1: Muchas gracias. Sergio, Andaban.
2: Gracias, señor alcalde. Bueno, acabamos de escuchar otra vez utilizar la inmigración como herramienta política. Por un lado, tenemos quienes utilizan el discurso de inmigración en la confrontación, en el miedo y en la división entre los vecinos. Y por otro, tenemos quienes llevan años gestionando la política migratoria desde la improvisación, tomando decisiones sin planificación, sin recursos suficientes y trasladando toda la presión a los ayuntamientos. Y al final, quienes terminan asumiendo las consecuencias son los municipios y los servicios públicos locales. El Partido Popular no comparte ni las políticas de descontrol ni de improvisación, ni tampoco los planteamientos de confrontación social que se plantea en esta moción. Nosotros defendemos una inmigración legal, ordenada y vinculada a la integración, al cumplimiento de la ley y a la capacidad real de los servicios públicos. También defendemos que los ayuntamientos necesitan recursos, planificación y apoyo institucional para poder gestionar esta realidad con garantías. Pero precisamente por eso no podemos apoyar esta moción, porque las políticas sociales y las ayudas municipales no pueden construirse sobre conceptos jurídicamente indeterminados, subjetivos o potencialmente discriminatorios. Expresiones como prioridad nacional o voluntad de integración generan inseguridad jurídica y no aportan soluciones reales a los problemas de los municipios. Las ayudas sociales deben basarse en criterios objetivos, transparentes y ajustados a la legalidad vigente. El debate migratorio merece seriedad, rigor y responsabilidad institucional, no eslóganes. Cualquier inmigrante que venga a este país aportar será bienvenido, siempre. Igual que cualquier español que no aporte, no tiene cabida en nuestra sociedad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Carmen, Daván.
3: Muchas gracias, señor alcalde. Bé, jo faig una pregunta i sí que m'agradaria que em contestés ara la regidora de Vox. Estan parlant tota l'estona d'arraigo, arraigo, arraigo, arrelament. Vale, l'arrelament, em podria dir quin temps o durant quin de temps ha d'estar aquí una persona per ser arrelada aquest arraigo que vostès demanen i exigeixen? M'ho pot contestar?
4: Mire, nosotros cuando nos referimos...
3: No, només és molt ràpid. Un any, dos anys, mig any, el que sigui, m'ho pot contestar? Un dia, tres, no sé. És així, ràpid. Bé, no he vist en cap lloc que posi un termini. Però, mire, per nosaltres realment no fem aquestes distincions ni molt menys que vostès fan. Però bé, aquí potser és on recau la seva hipocresia, no? Qui és prou estranger per poder tenir els serveis i per poder accedir a les ajudes públiques? Termini? No ho sabem. No ho sabem com a mínim. A la moció jo no ho he vist, perquè no ho posa. I tot això ve perquè vostès viuen en l'odi, la divisió, l'assenyalament. Sobretot, el que vostès volen és la confrontació de pobres amb gent que encara és més pobra. Perquè d'això va els seus discursos. Vostè em podria dir, i segons vostès, Vox, qui mereix més ajudes i qui altres? Perquè, per exemple, quan una família no arriba a final de mes, quan una mare ha de pagar el lloguer i no arriba, quan hi ha criatures vulnerables que necessiten d'educació, de sanitat, quan una persona gran necessita ajuda, miri, el que importa realment és la necessitat que té cadascú. Perquè aquí hi ha la diferència, que nosaltres veiem persones i vostès classifiquen a la gent, i això nosaltres no ho farem mai. No classificarem mai a la gent ni pel seu origen ni pel seu color de pell, pel seu sexe, per la seva forma d'estimar, i a qui creu. Nosaltres veiem persones, vostès no. Perquè això sí que li agrada, sí que m'agradaria potser que mirés una mica la història també d'Espanya, perquè a més de portar la pulsera també hi ha història. En els anys 50, 60, 70, moltes d'aquestes famílies espanyoles hi van haver de marxar del seu país i anar a Suïssa, a França, a Alemanya, Catalunya es va haver de trobar, que hi va haver molta gent que va venir de fora de Catalunya, d'Espanya, perquè aquí està i resideix el que és la multiculturalitat i el que seria les nostres llavors com a Catalunya, perquè Catalunya està feta per tots i cadascú d'ells que va venir aquí. Però clar, què haurien fet vostès amb aquesta gent d'aquells anys? Preguntarien també el seu arrelament en els seus compatriotes espanyols? No ho sé. I miri, ara sí, li convido que vostè i jo anem un dijous, quan fan el mercat municipal, i passegem. Passegem pel mercat i podrem veure moltes dones i homes grans que van acompanyats o acompanyades amb dones que moltes vegades són immigrants, que no tenen papers, i vostè es dirigeix directament amb aquella persona gran que està sent acompanyada per aquesta dona. I li diu, miri, sap què passa? Que amb les polítiques aquestes que tenim de Vox, a partir d'ara aquesta senyora que l'està acompanyant no té drets. I per tant, vostè es quedarà sense aquesta senyora que l'està acompanyant, que l'està cuidant, que l'acompanya al metge. Perquè, clar, si fem fora amb aquesta gent, vostè haurà d'anar a una residència, potser pagar 3.000 i pico euros, ja li preguntarà a vostè o ja li explicarà a vostè a veure aquesta senyora com s'ho podrà pagar. No sé, ja m'ho explicarà. Jo li convido a que vingui. Vale? I ho mirem, i tant que sí, i parlem amb aquesta gent. Vostès utilitzen a la gent més vulnerable, sempre, per fer les seves propagandes. És el que li he dit, enfronten pobres amb gent més pobra, i això és la base de la seva política. I miri, el problema real que tenim és que no tenim prou recursos, i potser de vegades polítiques valentes. I ara, i acabo, quines propostes reals ha portat aquí Vox? D'habitatge? No. De pobresa energètica? No, perquè tampoc hi creuen. De serveis socials? Ja ho estem veient. De convivència? Tampoc. Només porten aquí mocions per dividir, per assenyalar i per dir qui és el seu enemic. Ara, que també amb el punt anterior m'ha sobtat que votés a favor de les bases, clar, perquè jo estava al·lucinant, no? O sigui, estàs votant a favor i després em presentes aquesta moció, perquè en el punt, li explico, en el punt, és les bases de concessió de les places socials a les llars d'infants. I això ho vota a favor, però aquí no estava, allò del tema de l'arrelament. Crec. I jo aquí acabo i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Algun grup vol més? No? Dori, sisplau. El segon torn hem de ser breus,
0: Ya lo sé, soy muy, muy breve. Solo agradecerle a la portavoz de Esquerra Republicana la brevedad en su intervención. Bravo por el resumen. Gracias.
1: Molt bé. Passem a la votació. Ah, molt bé. Tens un moment.
5: Vale. Sí, porque he visto que la concejala de Esquerra se ha pasado de prioridad nacional a inmigración. Aquí no se está discriminando a nadie. A mí me parece que usted no se ha leído esta moción. Porque lo que dice aquí, que a las personas, cuando hablamos de arraigo, esas personas que también son inmigrantes, llevan muchos años aquí aportando a este país y tampoco tienen los mismos derechos que muchas personas que acaban de entrar, que vienen, tiran la puerta, entran aquí y ya tienen ayudas sociales, tienen CAP también, porque lo va a ver haciendo cola y quizá hay personas aquí que están esperando hasta un año para poder ser intervenidas y no me digan que es mentira, porque yo conozco, miren, lo que ustedes están haciendo, el buenismo que tienen ustedes es electoralista. Ahora mismo lo que han hecho es esa regularización masiva que se tienen es para conseguir votos porque tienen miedo, porque van a perder las elecciones, porque la corrupción que tienen es vamos. Entonces, eso, como se han metido con la inmigración, porque Carmen habló de inmigración y yo no hablé de esto. Yo estaba hablando de prioridad nacional. Prioridad primero a los españoles en las ayudas sociales.
1: Moltes gràcies. Pots tancar el micro, sisplau. Molt bé, doncs passaríem a la votació. Vots a favor? Un vot a favor. Abstencions? Una abstenció. I vots en contra?
6: Quedaria, no s'aprovaria aquesta moció per 15 vots en contra, una abstenció i un vot a favor. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyor secretari. Passaríem a la segona moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Endavant.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, avui portem aquesta moció, que és una moció que no només parla de Cal Pla o de Miramar, sinó que parla d'una coherència política, transparència institucional, dret de la ciutadania a participar quan es decideix sobre el seu territori. Perquè els espais naturals de Cunit són qualitat de vida, són biodiversitat, són prevenció d'incendis i són patrimoni col·lectiu de tots. I per això ens sembla profundament contradictori que de vegades aquest Ajuntament impulsi activitats per sensibilitzar sobre el valor del bosc, la silvopastura i la gestió sostenible del territori, mentre al mateix temps avala decisions que afecten de manera irreversible els espais naturals del nostre municipi. I és el cas de Miramar, que ens ensenya una cosa molt clara que moltes vegades ha estat la pressió ciutadana i ecologista que ha defensat el territori abans que la pròpia administració. Però avui també tenim el cas de Cal Pla. 36 hectàrees de sòl no urbanitzable afectades per lo que seria un macrocomplex turístic privat. I aquí sí que volem deixar una cosa molt clara, que això no és una maniobra per tornar a obrir el tema o el debat de Wave Garden i Cal Pla, sinó que és una exigència democràtica. És una decisió que afecta d'aquesta manera el territori, a la ciutadania i té dret a entendre què passa, quin impacte té i quin model de municipi s'està construint. I què proposem? El que proposem no és pas res extravagant, sinó que proposem una transparència, una visita informativa al bosc de Miramar, una visita informativa al Cal Pla, a tal com hi conèixer de primera mà l'abast real del projecte. Demanem un informe de coherència ambiental que analitzi si les polítiques municipals són coherents entre el que expliquen i el que s'executen. I un Consell Municipal de Medi Ambient que garanteixi una participació ciutadana real en decisions sensibles. Per nosaltres això és democràcia local i per això tenim una pregunta molt simple. Qui pot votar en contra de més transparència, més informació i més participació ciutadana? Perquè és d'això que va aquesta moció. Si el govern està convençut que les seves decisions són bones, no hauria de tenir cap problema explicar-les públicament, escoltar la ciutadania i fer aquestes visites. No va aquesta moció contra ningú, i això ho deixo aquí clar, sinó que va a favor del nostre territori, que va a favor de la transparència, que va a favor del dret dels ciutadans i les ciutadanes a participar en el que serien les decisions sobre el nostre territori. Perquè a la fi, tots aquí, tots nosaltres, i això em dirigeixo potser al públic i a la gent que ens està veient, tots aquí tenim una caducitat, i aquesta caducitat són 4 anys. Però el que són les nostres decisions, o tot el que es fa i es decideix aquí en el ple, això té conseqüències, i aquestes moltes vegades són irreversibles. I és per això de què va aquesta moció, de transparència, de participació, i que veïns i veïnes sàpiguen quin cunit volem fer. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Dani, endavant.
7: Bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Sí, jo comparteixo la necessitat de fomentar la participació ciutadana en matèria ambiental i especialment veig com a molt positiva i de necessitat la proposta de crear un Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat com un espai de debat entre tota la gent i participació de la gent del municipi. Però sí que és veritat que tal com es presenta la moció en projectes urbanístics concrets, s'està comentant el tema de transparència i sí que, de fet, vas al portal de transparència i sí que apareix. Els expedients municipals, a més, també apareixen. Vull dir, sí que està, o sigui, realment s'és transparent amb el tema. Estaríem parlant dels projectes urbanístics concrets, no? Com s'ha dit aquí, com el que és Miramar i el que és el tema de la Masia, no? De Cal Pla. No veig tampoc necessari, potser, no? L'acord dels punts primer i segon, no? En el que es demana visites guiades, perquè, de fet, ja apareix, torno a repetir, és que ho estan mirant i realment el portal de transparència apareix. Llavors, bueno, més que res puntualitza això. No obstant, el meu vot serà favorable, però aquests dos punts no acabo d'encaixar-los. Gràcies.
1: Molt bé, Dani. Dori, endavant.
0: Gràcies, senyor alcalde. Esta moción parte de una premisa errónea, identificar como espacios naturales protegidos terrenos rústicos de titularidad privada, que no cuentan con ninguna figura oficial de protección supramunicipal. Ni el bosque de Miramar ni en el ámbito de Cal Pla forman parte del patrimonio municipal, si así la Masía de Cal Pla, que ya se va a rehabilitar, ni están catalogados como espacios naturales protegidos por la normativa competente, por lo que no corresponde al ayuntamiento tratarlos jurídicamente como tales. No constan que sean un espacio natural protegido oficial equivalente al PEIN, Xarxa Natura 2000, Parc Natural, Reserva Natural, etcétera. Además, la legislación urbanística y ambiental ya establece procedimientos reglados de información pública, informes sectoriales y evaluación ambiental para proyectos de esta naturaleza, garantizando la transparencia y participación ciudadana dentro del marco legal vigente. Crear órganos paralelos o mecanismos adicionales sin cobertura obligatoria supone burocratizar la acción municipal y generar inseguridad sobre competencias ya reguladas. El Ayuntamiento de Cunit ya aplica políticas de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana en los ámbitos que legalmente corresponden. Pretender convertir cada actuación urbanística en un proceso político permanente de validación social excede de las competencias municipales y puede acabar bloqueando decisiones sujetas a procedimientos técnicos y administrativamente ya tasados. Asimismo, resulta incoherente plantear que cualquier actividad de sensibilización ambiental obligue automáticamente a paralizar o cuestionar proyectos urbanísticos legales sobre suelo privado no protegido. La sostenibilidad ambiental y el desarrollo territorial pueden convivir dentro de la legalidad y de la planificación urbanística vigente. Cabe también informarle que si hubieran querido ejercer acciones legales sobre en contra del el proyecto urbanístico de el glamping de Cal Pla, hubieran podido ejercer un contencioso administrativo, si hubieran ido al contencioso administrativo, si hubieran pues arriesgado a que les impusieran costas por no cumplir la normativa o estar fuera de plazo. Vale, por todo ello, esta moción mezcla posicionamiento ideológicos con exigencias administrativas no obligatorias ni necesarias. Mi voto será en contra. Gracias.
1: Muchas gracias, Dori. Sergio, ¿vols comentar algo? Sí.
2: Gracias, señor alcalde. Esta moción plantea una visión parcial del debate territorial y ambiental de nuestro municipio. En primer lugar, queremos dejar claro que defender el medio ambiente, preservar los espacios naturales y apostar por políticas de sostenibilidad no es incompatible con impulsar proyectos económicos, turísticos y de desarrollo para nuestro municipio. La sostenibilidad no puede convertirse en sinónimo de inmovilismo permanente, porque si siguiéramos la lógica que plantea esa moción, prácticamente cualquier transformación del territorio sería automáticamente negativa. Y nosotros no compartimos esa visión. Es legítimo debatir sobre cualquier proyecto que afecte a nuestro territorio, pero lo que no se puede hacer es presentar cualquier iniciativa o cualquier actuación urbanística como una agresión al municipio antes incluso de finalizar toda la tramitación ambiental y sectorial correspondiente. Precisamente para eso existen los informes técnicos, los procedimientos urbanísticos y las autorizaciones sectoriales, para garantizar que los proyectos cumplan la legalidad y sean compatibles con el entorno. Por otro lado, esta moción utiliza conceptos como transformación irreversible o privatización de facto, buscando generar alarma y confrontación política más que un debate sereno y riguroso. Pero no compartimos utilizar estos mecanismos como herramientas para bloquear ideológicamente proyectos o decisiones urbanísticas. Defender el medio ambiente también significa gestionar el territorio con equilibrio, compatibilizándolo con protección ambiental, actividad económica y oportunidades de futuro para el municipio. Y eso exige responsabilidad y rigor. Por todo ello, nuestro grupo municipal va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Leslie, andaban.
5: Claro que sí. Esta moción de Esquerra Republicana no busca proteger el medio ambiente, es única y exclusivamente una herramienta electoralista. En Esquerra se han agarrado de forma oportunista al proyecto de la piscina de Olas Calplá para intentar hacer campaña política y rascar votos a costa de alarmar a la población. CUNIT apenas tiene empresas y sufrimos una grave falta de empleo. Ese proyecto de Calplá dinamizará nuestra economía local y traerá puestos de trabajo directos e indirectos, que tanto necesitamos los cunitenses. Gracias a esto, muchos vecinos no tendrán que desplazarse a otros municipios para ganarse la vida. Además, todo lo que pide Esquerra Republicana en esta moción, las visitas guiadas, los informes extraordinarios y la creación de un nuevo consejo municipal, se traduce en más gastos que salen directamente de los bolsillos de los impuestos de los vecinos de CUNIT. Desde Vox no vamos a consentir que se despilfarre más dinero público para financiar chiringuitos, burocracia y la campaña de agitación de un partido político. Por todo ello, nuestro voto va a ser en contra.
1: Muchas gracias, Leslie. Carol, ¿no? Has de apagar el micro. Muy bien. ¿PSC? ¿Sí? Duros, endavant.
8: Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt bona tarda, regidors, regidores, públic que esteu aquí i els que ens escolten i ens segueixen per les xarxes. Bé, voldria contestar aquesta moció. En primer lloc, dir-li a la regidora d'Esquerra que transparència total aquest govern. Respecte a Miramar, dir-li que la Generalitat ha reconegut el caràcter forestal d'aquest àmbit. Crec que no és així i vostè ho sap. El que diu el pla director, que és que ho diu quan governaven vostès, quina casualitat, que un sector de l'Ajuntament havia dissenyat amb una col·locació d'habitatges junt als habitatges existents i una zona d'activitat econòmica separada per una generosa zona verda pública. On estem ara? Doncs ara estem que el PDU ha dit que tot el sector ha de ser industrial. Per tant, deforestar el rei. Industrial. Això és el que vostès volen? Bé, aquesta és una. I ara, respecte a la masia al pla, és a dir-li que s'ha seguit una llarguíssima, potser uns 6 anys que portem de tramitació, i una tramitació ambiental molt més llarga encara, que el que ha fet que es valori l'impacte que tindrà la nova activitat de càmping. I tot aquest procés ha servit per millorar tots els vectors ambientals de forma que tots els informes de diferents organismes han estat favorables. Per això, tant la Generalitat com l'Ajuntament ho hem aprovat. Recordar també que aquests espais que ara són privats, vull deixar clar, són privats, passaran en una bona part a ser públics i a condicionats. I dir també que visites, com a tal, no podem fer perquè no podem accedir a una propietat privada.
1: Moltes gràcies. Algun grup vol fer una següent intervenció? Sí, veu, dic primer aneu valtros. Voleu fer alguna segona intervenció? Vale, pues... Endavant, Carme. Diu que no vol parlar.
3: Ah, disculpa, disculpa. Bueno, pensava que havia dit que sí. Això ho sabia, eh? Que passaria això. Ho tenia claríssim. Qualsevol proposta que fem nosaltres ja sabem on acaba. Però bé, m'ha agradat l'explicació de la regidora d'Urbanisme. Sí que hi ha un pla director urbanístic que va fer la revisió de tots els POMs i sí, quina casualitat que estava Esquerra Republicana quan va poder paralitzar el projecte de Miramar. Però també quina casualitat, no?, que ara està el PSC i la Comissió de Territori i Urbanisme del Penedès accepta gairebé tot el que és el projecte del glamping, no camping, sinó glamping. Molt clarament, les nostres decisions seran les que tindran les conseqüències. Ja ho he dit abans, tenim una caducitat de 4 anys i tot el que nosaltres decidim aquí continuarà. Però ja els he explicat que així que aquesta proposta, que aquesta moció anava de transparència. Visites guiades, visites es poden fer, perquè tots nosaltres hem passejat per Miramar, hem passejat per Cal Pla, hem entregat i fins i tot nosaltres com a grup i jo mateixa he anat i he ensenyat realment el que és el projecte en allà, in situ, no hi ha cap problema per fer visites. Al igual que vostès fan a la cova de l'Avenc, a lo que és... No entenc per què no es poden fer visites. Però bé, que no em sobta que votin en contra, perquè és la seva forma de funcionar. Gràcies.
1: Molt bé. Alguna altra aportació? No? Doncs passaríem a la votació. Vots a favor? 2 vots a favor. Abstencions? No. I vots en contra?
6: Quedaria rebutjada la moció per 15 vots en contra i 2 vots a favor. Gràcies.
1: Molt bé, passem al 3.3, que és una altra moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana. Carme, com vulguis.
3: Moltes gràcies, senyor alcalde. Aquí també seré breu. Portem avui aquesta moció, que és en relació amb perquè hi ha un debat sobre la taula i que va més enllà del que seria un simple pla pilot. El que es planteja realment no és una actuació puntual davant d'un conflicte en concret, sinó que el que es planteja és un canvi de model, que la presència policial deixi de ser una eina excepcional i passi a formar part del que seria d'una manera estructurada el dia a dia dels centres educatius. I aquí tenim una pregunta molt clara. Quin model d'escola és el que volem? Una escola basada en la confiança, l'acompanyament i la prevenció? O volem una escola on les respostes als conflictes sigui la vigilància permanent? Des d'Esquerra Republicana nosaltres ho tenim molt clar. I el que volem és una escola que ha de ser un espai educatiu i no pas un espai pel control. I precisament perquè parlem seriosament d'educació, caldria una evidència, no?, que els conflictes als centres no apareixen sols, sinó que tenen un perquè. Sovint, moltes vegades, pot ser per vulnerabilitat social, pel malestar emocional, per una manca d'acompanyament, dificultats de convivència o una complexitat creixent a les aules. I davant d'això, nosaltres creiem que la resposta no pot ser posem policia. La resposta educativa per prevenir tots aquests conflictes el que hauria de ser exposar i el que nosaltres també reclamem i el que la comunitat educativa fa anys que està reclamant és més orientadors, més educadors socials, més suport psicològic i més mediació i més eines per poder atendre la diversitat. I des d'Esquerra ho diem també amb coherència, perquè quan hem governat hem treballat també nosaltres precisament per això, per una reducció de les ràtios, un reforç d'aules d'acollida, més recursos també per la salut mental infantojuvenil, plans educatius d'entorn, reforç de l'escola inclusiva i ampliació de les plantilles dels docents. Per tant, aquest debat no va de si cal actuar davant de situacions conflictives, sinó que aquest debat va de quin tipus de resposta estructural estem construint. I el que sí que volem deixar, i deixem una cosa molt clara, és que aquesta moció no va ni molt menys en contra de les actuacions dels Mossos ni contra els Mossos d'Esquadra, perquè respectem molt la seva feina i el seu paper quan cal intervindre en situacions molt concretes. Però una actuació puntual coordinada no és el mateix que convertir una presència policial en part habitual del que seria l'espai educatiu. I perquè això el que potser envia és un missatge equivocat, que davant dels problemes socials i educatius la resposta és el control i la presència policial. Nosaltres, precisament, el que nosaltres defensem és tot el contrari, sinó que defensem que s'ha de reforçar, s'ha de fer una prevenció, un treball comunitari, continuar amb els plens educatius d'entorn i els recursos humans dins dels centres. Perquè si volem una convivència real, no la construirem amb vigilància estructural, sinó que la construirem amb educació, comunitat i oportunitats. I, per tant, els demano el seu vot favorable. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Algun grup vol fer alguna aportació? Sí?
7: Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Sí, com molt bé diu la moció, és, de fet, bueno, en aquest cas la moció, sinó el que s'ha fet és un pla pilot. Per tant, no vol dir que això sigui algo que acabi finalment ja imposant-se definitivament. És, com molt bé es diu, un pla pilot. També tinc entès que és una situació en la qual és un pla en el qual és el centre que ho requereix, doncs, per circumstàncies vàries, i considero doncs, que, bueno, que tampoc no és una... És una cosa tampoc desbordada que hi hagi agents de Mossos presents? No ho trobo, sincerament, no. Senzillament és això per fer la meva declaració. Gràcies.
1: Moltes gràcies. Dori, endavant.
0: Gràcies, senyora alcalde. Esta moció, bajo una apariencia de defensa educativa, parte en realidad de un prejuicio ideológico profundamente equivocado. Considerar que la presencia preventiva de los cuerpos policiales en el entorno educativo es, por definición, una amenaza. La convivencia escolar no se protege levantando muros contra quienes trabajan cada día por la seguridad pública. La convivencia se garantiza con coordinación, con prevención y con responsabilidad. Educación, servicios sociales y cuerpos de seguridad deben colaborar, no excluirse mutuamente, porque la realidad existe, aunque algunos prefieran ignorarla. Nuestros jóvenes conviven hoy con riesgos reales, drogas, violencia, acoso, agresiones sexuales, captación por redes criminales, conflictos graves de convivencia y fenómenos de radicalización o delincuencia juvenil. ¿De verdad alguien cree que mirar hacia otro lado protege mejor a nuestros menores? La presencia puntual o estructurada de los Mossos de Escuadra en los centros educativos no convierte las escuelas en espacios de control policial. Eso es una caricatura ideológica. Lo que busca es reforzar la prevención, generar confianza, detectar riesgos antes de que sea demasiado tarde y ofrecer entornos más seguros para alumnos, docentes y familias. Y resulta especialmente irresponsable desacreditar un plan piloto antes incluso de conocer sus resultados, sin evaluación objetiva y sin el más mínimo rigor. Además, este modelo no es algo aislado, ni ninguna deriva autoritaria, como algunos quieren insinuar. Según datos de la OCDE, uno de cada dos países desarrollados cuentan con fórmulas de cooperación entre escuelas y fuerzas de seguridad con enfoque preventivo y comunitario. Y en España ya existen programas similares en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Galicia, Navarra o Baleares. Por tanto, no estamos ante una anomalía. Estamos ante una herramienta, ante herramientas preventivas que muchos gobiernos democráticos consideran útiles y necesarias. Creo en cuerpos policiales cercanos, preventivos y coordinados con la comunidad educativa. Creo en políticas basadas en resultados y no en dogmas ideológicos. Y creo, sobre todo, que las familias tienen derecho a exigir seguridad, convivencia y prevención en las escuelas. Por todo ello, porque esta moción parte de una visión parcial, prejuiciosa e irresponsable de la labor preventiva de nuestros cuerpos de seguridad, mi voto será en contra. Gracias.
1: Muy bien, Sergio, endavant.
2: Gracias, señor alcalde. El verdadero problema aquí no es que se quiera reforzar la prevención. El verdadero problema es haber abandonado durante demasiado tiempo la cultura del esfuerzo, la autoridad, el respeto al profesorado y las herramientas de convivencia dentro de las aulas. Muchos docentes llevan años alertando de situaciones cada vez más complejas: conflictos, agresiones, problemas de convivencia, acoso, violencia o desprotección del profesorado. Y ante esa realidad, lo responsable no es mirar hacia otro lado ni convertir este debate en un eslogan ideológico. Nosotros no defendemos convertir las escuelas en comisarías, ni de broma, pero tampoco compartimos la idea de que los cuerpos policiales no puedan colaborar de forma preventiva, coordinada y puntual con la comunidad educativa cuando la situación lo requiera. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, en este caso fuera del territorio catalán, ya desarrollan tareas de prevención, formación y acompañamiento en muchos ámbitos, y negar esa realidad tampoco ayuda. Dicho esto, también creemos que la seguridad por sí sola no resuelve los problemas de fondo. Hace falta más apoyo educativo, más orientación, más recursos sociales y más herramientas para los centros. Pero lo que no se puede hacer es negar los problemas reales de convivencia que existen hoy en muchos institutos de Cataluña. Y, sobre todo, decir que esto es una prueba piloto a petición de los mismos centros, no por orden de los actores políticos y policiales. Por ello, nuestro grupo no va a votar en contra de esta moción. Muchas gracias.
1: Muy bien. El grupo de Vox, sisplau, Leslie.
5: Votaremos en contra de esta moción porque parte de una premisa totalmente equivocada. Intentar presentar a los Mossos de Escuadra como una amenaza para los alumnos es un error. La verdadera amenaza en las aulas es el aumento de agresiones, el acoso, las drogas y la pérdida de autoridad del profesorado. La seguridad y la educación no son incompatibles, al contrario. Sin un entorno seguro es imposible aprender. La presencia preventiva de los agentes no criminaliza a nadie. Ayuda a proteger a los alumnos y a detectar riesgos como las bandas juveniles o la violencia antes de que sea demasiado tarde. Esta moción plantea un falso dilema: o más policía o más educación. Desde el Grupo Municipal Vox defendemos ambas cosas. Hacen falta más psicólogos y recursos educativos, por supuesto, pero eso no excluye la colaboración policial como cuando es necesaria. La escuela debe ser un espacio de libertad, pero también de respeto, disciplina y convivencia. Mirar hacia otro lado por complejos ideológicos no ayuda a nadie. Rechazamos cualquier campaña de desprestigio contra nuestros cuerpos policiales, que merecen todo nuestro reconocimiento. Por responsabilidad con las familias, por seguridad en las aulas y por apoyo a la comunidad educativa y a nuestras fuerzas de seguridad, votaremos en contra.
1: Muy bien. Carol, ¿puedes hacer alguna aportación? No.
9: Gràcies. Bé, aquest és un nou model per a la col·laboració en la convivència escolar. És un projecte pilot que és una evolució del programa dels policies tutors o agents tutors, que fa molts anys que s'està portant a terme als centres educatius catalans. L'objectiu és incorporar agents de convivència als centres per tal d'ajudar i acompanyar el personal educatiu en tasques de prevenció i mediació per garantir i reforçar la convivència als centres. Les seves funcions són les d'identificar situacions de risc, detectar vulnerabilitats, absentismes, assetjaments, col·laboració amb l'equip docent en la gestió de conflictes, interlocució amb la policia local, amb serveis socials, amb justícia juvenil i altres organismes competents. No s'ha imposat a cap centre participar d'aquesta iniciativa i no s'obligarà a ningú a romandre-hi. En moltes ocasions, els conflictes que succeeixen fora de l'escola acaben tenint una repercussió a dins d'aquesta. Aquests agents de convivència provenen de la Divisió de Proximitat i Atenció a la Víctima i als Menors, especialitzats en mediació i en visió comunitària, que en cap cas han de substituir els docents en funcions de COCOBE, ni els educadors, ni els integradors socials, sinó que els han d'acompanyar. Segons una enquesta de convivència de l'any 23, un 64% de l'alumnat declara haver patit algun tipus de violència escolar i un 84% considera que hi ha alumnes que pateixen violència al seu centre. Per tant, no podem girar el cap a aquesta situació. És real. El sistema educatiu compta amb recursos d'altres departaments dins dels centres. En salut compta amb infermeres, els centres que ho tenen, no? Amb drets socials, amb interior, malgrat que en aquest cas no és una integració en l'estructura del centre. Aquests agents no formen part de l'estructura del centre. Seran agents que no entraran a les aules sense una presència permanent i que no aniran ni armats ni uniformats. Es desplegarà de moment com a prova pilot amb 6 zones educatives, amb 14 centres de més de 5.400 que hi ha en tot el país i que s'ha treballat en el marc de les zones de governança educativa des de la proximitat, però també des de la corresponsabilitat i també amb les direccions dels centres. Estic d'acord, Dori, que veig que ho has vist. Efectivament, a Europa ja hi ha molts països que això funciona, o sigui, simplement ho estem copiant, no? I hi ha 9 comunitats autònomes espanyoles que també fa molts anys que funciona. Tens tota la raó. Bé, nosaltres ara, en aquests moments, com a Ajuntament de Cunit, la Diputació de Tarragona està fent en aquests moments formació per agents tutors. Per tant, nosaltres, evidentment, ens hi hem afegit també amb aquesta formació, perquè, lògicament, tots aquests agents que tenim, que ja formen part de les taules de convivència, evidentment, doncs, puguin continuar fent aquestes mediacions que en aquests moments ja s'estan fent. I jo el que sí demanaria a tots és que no polititzem l'escola, sisplau, o l'educació.
1: Moltes gràcies. Un altre grup vol fer algun comentari? No? Carme, endavant.
3: Bé, només m'agradaria preguntar directament a la regidora d'En Comú Podem quin serà el seu sentit del vot. Gràcies.
10: Doncs ho veurà quan emeti el vot.
11: Ah, no.
1: Molt bé, doncs si no hi ha cap més d'allò, farem votació. Vots a favor? Abstencions? I vots en contra?

0: i abstencions i un vot a favor.
1: Moltes gràcies, senyor secretari. Si no m'he descomptat, queda rebutjada per 8 vots en contra, 8 abstencions i un vot a favor. Moltes gràcies, senyor secretari.
2: Com ha dit? No em quadra.
1: No, hi ha un vot a favor, 8 abstencions i 8 en contra.
3: 7
1: abstencions. No, 7 abstencions i 9 en contra. I dels nous no escrits. També. I llavors són, no és aprovada, 9 vots en contra, 7 abstencions i un vot a favor. Gràcies i disculpin. No passa res, senyor secretari. Ha sigut un exercici de càlcul. Molt bé. Ara passaríem a la part de control, que és la dació de compte de resolucions emeses per alcaldia de la corporació des de la 1374 a la 2478, corresponents a l'any 2026. Si hi ha algun comentari. I després també els acords de Junta de Govern per delegació de l'alcalde president de la corporació de data 16 de març, 23 de març, 30 de març, 13 d'abril, 20 d'abril, 27 d'abril, 4 de maig i 11 de maig. Hi ha assumptes sobrevinguts, senyor secretari?
4: No n'hi ha cap, senyor alcalde.
1: Molt bé. I pregs i preguntes. Si no vaig equivocar, teníem dues preguntes registrades. Carme, les vols fer, sisplau?
5: Moltes gràcies, senyor alcalde. Són dues preguntes que han estat registrades. Ens podrien dir per quan està previst que comencin a funcionar els semàfors de la C31? De qui és competència que es posin en marxa? De la Generalitat? De l'Ajuntament, de l'Esclat. Cada dia veiem com molta gent utilitza els passos que hi ha sense senyalització, provocant més d'un ensurt tant als vianants com als vehicles que circulen. Faig la següent o em responen?
6: No, li responc, si vol. Respecte als semàfors, qui ha urbanitzat? Esclat, no? Doncs és Esclat qui ha de fer el que li toca fer. Però, tot i amb això, hi ha un problema i és que no han pogut acabar perquè ja saps que a la rotonda han de fer unes modificacions abans de posar els semàfors en marxa. Què ha passat? Que allà hi ha una caixa de Telefònica i aquesta caixa ara ja han arribat a un acord que Telefònica farà un trasllat. Però, clar, s'han de posar d'acord totes les empreses de Telefònica i aquí és on hi ha una mica el problema. Però ja han estat aquí els tècnics, ja no ho estan mirant i ells es comprometen a fer aquest canvi. Al final s'ha aconseguit que Carreteres autoritzi posar en marxa els semàfors sense haver fet aquesta obra amb el compromís, evidentment, que ells no podran posar en marxa la benzinera si no fan aquesta altra part de l'obra. Aquest és l'acord que s'ha arribat la setmana passada, crec que va ser, la setmana passada. Què passa? Que ara sí que ells els demanen, o sigui, Carreteres està demanant ara que tots aquests semàfors vagin amb un comptador diferent del que és el de l'enllumenat públic, ni tampoc el castellà. Per tant, ara s'ha tingut que demanar, i això sí que ho han sol·licitat l'Ajuntament, perquè en acabat passarà, el manteniment passarà a l'Ajuntament, sí que ho hem sol·licitat nosaltres, aquest comptador, a partir de que la setmana passada Carreteres va autoritzar que es poguessin posar en marxa. Aquest és el tema. I també s'ha de modificar els passos de vianants, que n'hi ha uns que estan malament.
5: Entenc que hi haurà passos per pintar i coses d'aquestes, no? Vale, és que vale, d'acord. Perdó.
6: Fixat, hi ha uns passos que no estan bé i aquests s'han de modificar, o sigui, se'ls hi ha dit i s'han de modificar. Però, clar, això pertany a Carreteres, no som nosaltres qui els hi hem de fer.
5: Gràcies per les explicacions. I, per altra banda, ens han fet arribar un tema que hi ha a la biblioteca. Els aires acondicionats de la biblioteca ja ens pregunten o ens preguntem si hi ha alguna avaria i per això és pel que no funcionen. I si és així, quan tenen previst que comencin a funcionar o per solucionar el problema, si és que n'hi ha. Gràcies.
6: El projecte, el tema dels aires acondicionats és que ens han empatat tots a la mateixa vegada. Si recordeu, vam fer el nou el de la llar d'infants, vam fer nou el del casal dels avis, el casal dels joves, i ara en aquests moments toca el de la biblioteca. Tenim el projecte que ja està aprovat, o sigui, el dia 22 d'aquest mes va quedar aprovat definitivament i s'està ja preparant la licitació, la contractació i la licitació. O sigui, per poder-ho fer. Però de moment està funcionant, eh? O sigui, s'ha pogut arreglar. Sí, sí, ahir la màquina es va poder arreglar, de moment està en funcionament, no sabem fins quin dia, però de moment està en funcionament, però està ja amb licitació el nou aire condicionat de la biblioteca. D'acord? Però clar, fins que passarà la licitació, l'adjudicació, i comprar les màquines, evidentment, serà al setembre.
1: Molt bé, doncs si no hi ha res més, donaríem el ple per acabat i moltes gràcies a tots els assistents per venir.
3: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
2: Velo.

0: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
1: esports,
0: actualitat, bellesa,
1: debat,
0: salut, viatges,
1: entreteniment,
0: cor, cinema,
1: el temps.
2: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
0: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
3: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
4: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 de la vespre.
5: Trobada amb la ciència.
6: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
5: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
4: Ara, dijous, a 9:15 de la vespre.
7: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
4: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
7: Tots els dijous a 9:00 PM, us espero.
8: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a 12:00 PM, la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a 10:30 del vespre.
9: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
4: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
9: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
10: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a 12:00 PM, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, Paradoxes Nocturnes.
11: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a 4:00 PM. A Ràdio Cunit.
4: Recorda, la matinada de dijous a divendres a 12:00 PM amb Coverman DJ.
12: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a 10:00 AM i també a 1:45 de migdia.
12: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
13: De dilluns a divendres a partir de 10:00 AM.
14: Cunit al dia.
13: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
14: Cunit al dia.
13: Amb Jaume Asens.
1: als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: House. El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.
6: Què és això que escoltes? És Ràdio Cunit. Entrevistes, música,
7: esports,
6: actualitat,
7: bellesa,
6: debat,
7: salut,
6: viatges,
7: entreteniment,
6: cor, cinema,
7: el temps.
8: Tot això i molt més a Ràdio Cunit.
6: La teva ràdio, Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awata.
0: Un programa que parla de la diversitat, dirigit i presentat per Asma Awata. Tots els dijous, escolta Diversitat. A partir de 7:45 del vespre.
10: Trobada amb la ciència.
11: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
10: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
0: Ara, dijous, a 8:45 del vespre.
12: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
0: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
12: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.
13: Megabit Cunit, a Ràdio Cunit. Jo sóc Manel Pizarro i cada dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, us espero per explicar-vos la informàtica d'una forma senzilla, per explicar-vos de què va això de la tecnologia, perquè deixeu de pensar que tots els aparells electrònics us tenen mania i us fan la nosa. Us explicaré pas a pas com funciona això de la tecnologia d'una forma que tothom pugui entendre. Megabit Cunit, dijous a les 12 de la nit de dimecres a dijous, i la repetició és el dijous a les 10:30 del vespre.
14: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
0: A tot volum. Tots els dijous a 11:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
14: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
15: ¿Qué pasaría si allò que creus real no ho fos? T'has preguntat mai si la veritat que coneixes és només una programació i si cada ombra amagada una realitat alternativa? Paradoxes nocturnes, el programa on cada història és un trencaclosques. Cada divendres a les 12 de la nit, la nit de dijous a divendres, a Ràdio Cunit, paradoxes nocturnes.
16: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada. a Ràdio Cunit.
0: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ.
7: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
7: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
17: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
18: Cunit al dia.
17: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
18: Cunit al dia.
17: Amb Jaume Asens.
19: Als anys 90 era el rei del putrum putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house. Torna Jordi Casas.

0: el podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
1: Jordi Casas House, l'esperit d'Ibiza.
2: D'Ibiza. D'Ibiza.
1: Jordi Casas House.
3: Coplejant.
4: Som a tot el país.
3: Coplejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
4: I a la teva ràdio.
5: Ràdio Cunit, el 107.0.

Bona tarda, estimats i estimades oients. Aquest és el programa Diversitat i jo sóc l'Asma Awatah. Avui fem un nou programa i parlem d'un nou tema. Avui hem decidit parlar de l'Argentina, de la seva diversitat i de la presència de l'Argentina o de les persones d'origen argentí a Catalunya i la seva aportació en el panorama cultural i lingüístic de Catalunya. Abans de començar amb l'entrevista, escoltarem una cançó argentina titulada Si se calla el cantor.

0: eren Soledad i Horacio Guaraní de Luna Park. Per parlar de l'Argentina, hem convidat a Diego Arcos, president del Casal Argentí de Barcelona, que també té delegació a Mataró. Diego Arcos és nascut el 1955 a Buenos Aires. Va arribar a Catalunya l'any 1989. És militant pels drets humans en general i pels drets de les persones migrants i racialitzades en particular. És actualment, com he dit, president del Casal Argentí de Barcelona i és escriptor i periodista. Bona tarda, Diego. Molt benvingut al programa Diversitat.
1: Moltíssimes gràcies, Xucran. I és una alegria poder estar en aquesta ràdio.
0: Molt bé, Diego. Com he dit abans, avui ens toca parlar de l'Argentina. A Catalunya, a Mataró, es parlen moltes llengües, hi ha presència de moltes cultures, de procedències diverses, i esperem que podrem parlar de totes en aquest programa. Aquest, diguem-ne, és el primer programa en el qual parlem d'un determinat país. Vam parlar anteriorment d'altres temes vinculats a la diversitat, de les literatures, de l'edició amb mirada diversa, però avui parlem d'un país. I parlem de la presència de les persones que en provenen a Catalunya i a Mataró en particular. Parlar de l'Argentina és complicat, perquè és tot un món, és gairebé un continent. Però m'agradaria que fessis com si parlessis amb persones que no coneixen l'Argentina de res. Potser aquí a Catalunya moltíssima gent ja coneix l'Argentina, però saps que Catalunya és diversa i molta gent de les que provenim d'altres països no tant, no? Llavors, ens agradaria o m'agradaria que donessis unes pinzellades per començar sobre la ubicació geogràfica, la seva demografia i parlar una mica de la situació política. Després passem a altres temes.
1: Tenim 5 hores?
0: Clar, necessitarem moltes hores per parlar però de tot bueno, això. Per mira, això he parlat de pinzellades.
1: Pinzellades. Mira, aprofitaré una història personal. A mi, quan vaig arribar aquí, que hi havia molta menys immigració, vaig començar a tenir molta relació amb gent catalana. I començava a xerrar una mica català. I un dia un amic em pregunta això. Però Argentina és molt gran? I li dic, mira, té la mateixa, del nord al sud d'Argentina, hi ha la mateixa distància que de Lisboa fins a Moscou. És a dir, Argentina podria ocupar gairebé un 70% d'Europa.
0: No? Déu-n'hi-do.
1: I a nivell horitzontal, des de Xile fins a Uruguai, són 5.400 quilòmetres. La ruta 40, que és una ruta mítica, que va de Bolívia fins a la Patagònia, té 5.200 quilòmetres. Doncs això dona una mica la idea que, per exemple, l'estat espanyol en la part continental d'Argentina cap 13 vegades i Catalunya 298 vegades. No? Aquestes comparacions, perquè jo no trobava la manera de transmetre això, no? Però a més va ser la primera etapa en la que en la meva vida començava a funcionar com un argentí a Catalunya. Si parlem de la presència argentina, en aquest moment a la ciutat de Barcelona som la primera comunitat, 51.000 argentins.
0: Això és un tema del qual parlarem més endavant.
1: Sí. I ara, torna a l'Argentina. A veure, n'hi ha pocs països que tinguin tanta diversitat com l'Argentina, fins i tot més que Estats Units. En primer lloc, per la colonització espanyola i italiana, no?, per l'aportació lingüística, per això la parla argentina, fins i tot tenim un diccionari propi i una acadèmia de llengua pròpia. La primera llengua, òbviament, és el castellà, versió argentina, que té una acentuació diferent, i la segona llengua, en importància, és el yiddish, el jueu, rus, no? I després ve el japonès, l'àrab, de les comunitats, totes les versions italianes, no?, i per què la italiana no és la primera? Perquè en realitat n'hi ha calabreses, sicilians, sí, de diferents parts d'Itàlia que parlen la versió del seu país, que es diu en català. I després estan les llengües originàries. Si fem una cosa així més ràpida, podríem dividir el país en 5 parts diferents. Al nord-oest, en la frontera amb Bolívia i el nord de Xile, domina el quechua i l'aimara. Al centre del país, el aimara, però també el huarpe i el querandí, que son los Pampas. Al noreste, en el límite a Brasil y Paraguay y Uruguay, domina totalmente el guaraní. El guaraní a nivel de América Latina es la lengua más parlada. Ni en 60 millones que el parlan o el tenan. Y per cert, la primera gramática guaranítica la van fer monjos benedictins de Montserrat. Per això, fins a l'any 50, el guaraní no feia servir la ñ, que és un fonema importantíssim en el guaraní. Feien servir la NY, perquè ho havien fet català. Després, quan va entrar l'Aliança per al Progreso de Kennedy, van reemplaçar tots els llibres de guaraní amb la NY, i Espanya va donar, en l'època de Franco, diccionaris de guaraní impresos en Barcelona, incorporant la ñ espanyola, per fer una altra lingüística.
0: Sí, sí, sí.
1: I al sur, bueno, domina, òbviament, el Mapuche, el Mapundungun, i també el Querandí i el Pampa. Si mirem aquesta diversitat, i estic parlant molt grossament, perquè n'hi ha 50 comunitats. Ara, les llengües que es mantenen és el quechua i l'aimara, en el nord-est, el Mapundungun, la llengua Mapuche, el Mapuche està en Xile i en Argentina, i és una de les comunitats que més lluita per recuperar les terres ancestrals en competència amb els grans especuladors com Benetton, interessos xinesos i israelians. L'Argentina, en la reforma constitucional de l'any 79, es va fer una reforma, una assemblea constitucional, la feia un president per poder repetir indefinidament la presidència. Però li va sortir malament el pla i es va aconseguir que l'Argentina canviés el seu nom i ara l'Argentina és una república pluricultural. En teoria, en les escoles de la Patagònia s'ha d'ensenyar Mapundungun. S'ensenya allí on la gent defensa el seu dret a la seva llengua. Però jo he trobat gent Mapuche que vol que el seu fill estudi anglès en lloc de Mapuche. Per què? Perquè diu, on trobarà feina parlant Mapundungun. En canvi, si parla anglès, podrà treballar en una multinacional o en un banc. És una situació patètica, però real. Aquesta és una pincellada ràpida, no?, de la diversitat lingüística.
0: No, molt bé, molt bé, molt bona. Però entrar una mica en detalls amb la diversitat lingüística, entenc que totes aquestes llengües originàries no són oficials, no tenen estatus oficial. Es parlen a nivell comunitari, a nivell familiar...
1: No, tenen a nivell oficial.
0: Sí, en les comunitats en les quals es parlen.
1: En les províncies...
0: Però no en la Constitució.
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: En la reforma constituent, quan es declara que l'Argentina és una república pluricultural i plurilingüística, en el paper, en la lletra, diu que el Mapundungun en Chubut, Tierra del Fuego, perdó, Chubut i Santa Cruz, i Río Negro, que són les tres províncies més importants de la Patagònia, en les àrees de població Mapuche, la del Mapuche és oficial, o cooficial. Ara, d'això a la realitat, hi ha un tros molt llarg. La lletra diu una cosa, però el poder diu en una altra. Ara, hi ha escoles que fan al matí castellà i a la tarda Mapuche o Mapundungun. Hi ha professors de Mapundungun que tenen un nivell d'avaluació, però això és en la lletra, perquè, de fet, per treure-li les terres, els acaben matant. No, clar, si les persones moren, la llengua també mor amb ells. No? És a dir, hi ha una pressió permanent. Ara, s'ha avançat moltíssim, primer, del reconeixement del genocidi que va fer la República Cruel per convertir la Patagònia en territori d'explotació. Pensem que en l'any 1910, en el primer centenari de l'Argentina, es va fer una distribució d'esclaus d'indis des que havien sobreviscut. I es posaven en els diaris, en Setmana Santa, s'entreguen indios. S'entregaven indios adultos per treballar en el campo, dones per tots serveis, quan diem tots serveis, incloem serveis sexuals. I les que més cotitzaven eren les nenes de 12 anys. És a dir, això és la república cruel de l'oligarquia del general Mitre, aquell que té una ronda en Barcelona.
0: Sí, bueno, ara entrem en política, que era un dels aspectes dels quals volíem treure, no?, en l'entrevista. Una mica abans de passar a la situació actual, doncs, sabem que Argentina comparteix amb tot el continent llatinoamericà, doncs, un passat colonial, no?, que va durar molt, que va estar marcat per un genocidi, no?, de moltes cultures, de moltes poblacions. sinó aquest territori que en diem Llatinoamèrica, que les persones doncs, activistes decolonials prefereixen dir-ne Abya Yala, no? Seria un altre i tindria un altre lloc en el món, no? Actualment. Què podríem dir d'aquestes etapes històriques, no? Després la independència, la dictadura i la situació actual, molt breument.
1: A veure, parlant de Llatinoamèrica, inclou països de parla francesa, portuguesa i castellana. De fet, la primera revolució anticolonial, perquè això és descolonial, encara no entenc què vol dir. Em sembla que és una fórmula de per no dir anticolonial, no? Va ser Haití. La primera revolució va ser Haití, que va derrotar més ni menys que Napoleó Bonaparte. Després van unir-se totes les potències europees per destrossar Haití i encara està la situació d'Haití. Però va ser una revolució anticolonial i negra, d'esclaus. No? Uh-huh. Abans d'això, a nivell precolonial, colonial, va ser la revolta de Tupac Amaru. Tupac Amaru, Tupac Amaru II i Inti Capac, que era el net. Hi ha una dada molt interessant. Tupac Amaru era el segon inca, no era el primogènit. I no podia ser inca perquè estava casat amb una espanyola. En realitat, la dona de Tupac Amaru es veia Noguera i era catalana. No? Doncs l'etapa, diguem, de descolonització té tres grans espais. Mèxic, tota la zona de Centroamèrica amb Bolívar, que va traicionar al general San Martín, que és el gran libertador, alliberador d'Amèrica del Sur. La revolució de maig, maig del 1810, el que diem el naixement de la pàtria argentina, era l'única revolució que es va mantenir, perquè totes les altres, la de Chuquisaca, la de La Paz, de tot el resta de ciutats latinoamericanes, no només estaven derrotades, sinó aixafades. Una de les coses que feien els espanyols era, a les autoritats derrotades, era, si eren indis, esquarterar-los i repartir el cos en diversos puestos. I si eren espanyols o criolls, empalar-los. Empalar-los, no sé si el públic sap el que és.
0: Jo tampoc sé què és, empalar-los.
1: És posar un post, un pal, afilat, asseure la persona per a l'anus fins que el tronc, per gravetat, una persona pot trigar 3 o 4 dies en morir i deixaven que el cadàver es podrís davant de tothom. Especialment lo plantaven davant de la casa de la família. El que feien aquí quan van conquerir Catalunya. Per tant, tota aquesta etapa va estar farcida de revoltes, matances, i per sintetitzar, la independència de Argentina, Xile, Perú, Bolívia i Ecuador, perquè San Martín va arribar fins a Guayaquil, on Bolívar el va trair, perquè Bolívar va trair a San Martín perquè no podia acceptar el seu ego, tenir un segon que era més important que ell. Tot aquest alliberament va costar 50.000 vides d'espanyols i 300.000 vides de criollos en 40 anys. És un genocidi. En aquella època, matar a 300.000 persones con cuchillo i mosquete dona l'abast de la crueltat tradicional, marca d'origen del Regne d'Espanya. Totes aquestes revoltes estaven creuades per els interessos francesos, per els interessos anglesos, que era la potència mundial. De fet, en el segle XIX, la major derrota que van patir els britànics va ser les dues vegades que van envair Buenos Aires. La primera amb 7.000 infantes de marina, que era com si vingués a atacar de l'OTAN, i la segona amb 1.000 davant d'una ciutat de 40.000 habitants. Les dues vegades van ser derrotats, el que se conoce com les invasions ingleses, i els grups que tenien més força militar justament eren els catalans. Estos catalanes de Argentina no eren ni pacífics ni tranquils.
0: Després parlarem d'això, que és un tema molt interessant, sí. També.
1: Però, bueno, la independència d'Argentina es proclama en 1816 en Tucumán i és la segona independència, perquè la primera va ser la zona del litoral de Artigas, també descendent de catalans, però com que era massa democràtic no el van deixar tirar endavant i el naixement de l'Argentina és el 1816, el 9 de juliol, que aquí falta poc més.
0: 1816.
1: 16.
0: Molt bé. Continuem amb com ha evolucionat la cosa fins a arribar a la situació actual. Uah. Molt breument, perquè després hem de passar a altres temes.
1: L'Argentina té tres grans cicles. Una és fins al 1890, quan s'incorpora a l'Argentina la classe treballadora europea, fugint de les guerres, dels pogromos, del començament de la Primera Guerra Mundial. Per fer una idea, en 10 anys, Buenos Aires va doblar la població. Va passar de 500.000 a 1 milió, que és una bogeria, no? I normalment era per cada 50 homes una dona. Per això hi havia una llei que prohibia la trata de blanques, perquè si no eren blanques, no hi havia problema. No? D'allí ve el tango ve d'aquest mestissatge africà i la cultura criolla. En l'Argentina hi havia una gran descendència afroamericana. Se calcula que en el primer cens hi havia a tota l'Argentina 300.000 persones afrodescendents i no ha quedat només un 4%. L'extermini va ser brutal. El segon segle és el segle XIX, el segle XX, que comencem amb les dictadures, amb el desenvolupament capitalista argentí. 1916 neix el primer partit de la petita burguesia, perquè hi havia una petita burguesia urbana, la Unió Cívica Radical, que és radical però és conservadora, radicalment conservadora, que fins avui existia aquest partit. I el gran canvi a les dècades dels 50 és el govern del general Perón, que va ser el govern més progressista i, no diria revolucionari, però sí reformista, perquè va construir l'Argentina industrial aprofitant la situació de la postguerra en què el món necessitava tot el que produeix Argentina. I després, anem directament al 2001, al 76, a la dictadura de l'any 76, que és la quarta dictadura en el segle XX. Durant el segle XX, en 100 anys, només vam tenir 24 anys de democràcia i la dictadura argentina, 30.000 desapareguts, 10.000 morts, 500 nadons robats, la destrucció del 50% de la indústria, la entrega al Fons Monetari Internacional es va multiplicar per 7 el deute extern i diners que arribaven al país i s'anaven a l'especulació externa. En aquest moment, avui en dia, l'Argentina té vora dels 200.000 milions d'euros de deute. I capitals argentins tenen 280.000 milions de dòlars a l'exterior. Si els diners venen, els capitalistes se l'emporten a fora. La deuda queda, la plata se va. I ara la realitat de Milei, que això és un capítol a part, penso.
0: Sí, i tampoc el temps ens ajuda realment, no ens permet parlar de tot el que voldríem parlar, però sí que hi ha un tema que m'agradaria que treguis, no? Que és el tema de les àvies de la plaça de Mayo, no? I tota la seva lluita, no? Per visibilitzar els segrestos dels seus fills i les morts dels seus fills.
1: Sí,
0: els nets.
1: Les àvies i les mares, però nosaltres decim les madres. Dice, vos sos madre. Pero cuando decís las madres, saben, es como decir el Diego. Tú sabes que hablas de Maradona. En cara que yo, a mí me dicen Diego, pero a mí se dice el Diego, ya saben. Bueno, en el caso de las madres, en Argentina está lleno de madres. Pero las madres son las madres de Plaza.
0: Que ahora, no sé por qué he dicho las avias. Potser es las mares. Y yo
1: sí, las mares y las avias. De fet, hay un eslogan popular que dice luchar como una abuela. El que passa és que les abuelas tenen un element sentimental i sensible, que parlem de nets, de nadons.
0: Sí.
1: Té controlades unes 500 adopcions il·legals, de les quals s'han recuperat 142. I, per compararlo, amb Espanya n'hi ha 123.000 nadons en adopció il·legal.
0: Uau, Déu-n'hi-do.
1: Aquest any és el 40 aniversari del judici a les juntes, que el gran defecte que va tenir el judici de les juntes, que va ser excepcional, que va obrir el camí per crear la lesa humanitat a nivell mundial. De fet, el fiscal del tribunal a Videla i a la Junta Militar va ser el primer fiscal del Tribunal Penal Internacional que va intervenir en Ruanda i Burundi, en Bosnia-Herzegovina, en diversos llocs que hi havia genocidis. Les abuelas de Plaça de Mayo, apareixen perquè eren mares que havien perdut,
0: sí,
1: que havien segrestat i assassinat els seus fills, però el 77, vam començar a tenir la informació que robaven els nadons, tenien llocs de part, maternitats clandestines, y que después de segrestar-les, les llançaven al mar vives. No? Perquè moltes vegades, com llançaven molts cossos a la vegada, cossos que caïen a sobre d'altres cossos, i aquests no quedaven destrossats. De fet, les primeres mares del Passa de Mayo, que van ser segrestades, els seus cossos van aparèixer a la costa. I per l'ADN es va poder reconèixer. La gran aportació d'abueles és l'índice d'abuelidat, que és el primer sistema mundial que a través de l'ADN es pot determinar l'ADN, comparar l'ADN de la víctima i fins i tot d'un cos que tingui 20 anys de mort amb l'ADN dels quatre avis o els dos avis. A l'Argentina, l'entrega de l'ADN s'inclou en l'emissió del DNI. Tots els DNI inclouen un codi que determina l'ADN de cada persona, perquè aquesta és la veritable identitat. I l'Argentina, bueno, les abueles van construir, van bastir, el que és l'equip argentino d'antropologia forense. És el primer del món, i perquè fer una idea, l'ADN de les víctimes de les Torres Bessones, en Nova York, la determinació de l'ADN l'ha fet l'equip argentí. També s'ha fet en Bosnia-Herzegovina, s'ha fet en Burundi i ara s'està fent en altres llocs que hi ha hagut genocidis. Té una autoritat mundial, la delegació de l'equip d'antropologia forense està en l'hospital de Vall d'Hebron. I això és la tasca de les abueles. No sé com explicar-la, a mi em toca emotivament.
0: Clar, és normal.
1: Molt fort. Però el que han fet elles i el que faran, ara queden només tres àvies.
0: Sí, fa un any, si no m'equivoco, un any i escacs, que va morir una de les mares, ara no em ve el nom al cap,
1: sí,
0: que recordo que vam parlar aquí al programa Migrades. I
1: Nora Cortiñas, nascuda a Barcelona, Norita, també dicen el lado Norita de la vida, una dona excepcional, que va lluitar, bueno, va estar a la plaça una setmana abans de morir, tota la seva vida.
0: Ai, glòria a les madres de la Plaça de Mayo. Passem a una altra cançó abans de continuar amb l'entrevista.
1: Així afluixem una mica.
0: Se viene de Bersuit Berkarabat.
1: Això.

0: Molt bé, continuem amb l'entrevista. Abans, però, m'agradaria doncs, dir breument què és això de la mirada decolonial. No? No és la lluita anticolonialista o descolonial, cadascú li diu diferent. És una mirada, més que res, no? És com una eina, no? Per entendre la colonialitat, no? I per recuperar o crear un nou saber lliure de les llargues i múltiples capes, no? De coneixement, no? Que des del poder colonial, com també es passa des del poder patriarcal, no? Que invisibilitza maneres de fer, invisibilitza altres visions del món, no? És més que res una mirada, no? Que no pas la lluita, que és resistència, que pot ser lluita armada, potser, etc. No? O sigui, la mirada decolonial és més que res, és una perspectiva. Són com les ulleres liles, no? Per entendre la societat, doncs aquestes són les ulleres decolonials, per dir-ho d'alguna manera, no? Una mica per explicar una mica la diferència entre els dos conceptes. I ara passem a això, precisament, no? Aquest aixecament, si vols li diem anticolonial, no hi ha problema, no? Anticolonial, decolonial, però el cas és que és un aixecament identitari, un aixecament que reivindica el propi saber, el propi relat, no? I que reivindica tot allò trepitjat pel colonialisme, no? Com es dona, vinculat a la diversitat lingüística, vinculat a la diversitat cultural, vinculat a la igualtat de gènere. Per exemple, ja només amb el gènere, jo de les que una mica conec la Maria Lugones, que és una filòsofa argentina, doncs ella sempre ha reivindicat i ha dit que el gènere és una invenció colonial, no? Bé, doncs aquestes coses, no? Com es dona a l'Argentina tot aquest despertar i aquesta lluita contra la discriminació racial, no? Que es dona entre criolls, indis, negres, mestissos, grincs, etc. Com es dona aquesta moguda a l'Argentina?
1: A veure, històricament, per dir-ho el més breument, la divisió ètnica argentina és entre europeus, blancs, d'origen italià i espanyol o francès, i el que se diu un morocho. Un morocho és una persona mestissa. El 40% de la població argentina té ADN precolonial, precolombí. Entonces, los negros, es decir, los negros, es una cosa de negros, pero en realidad es refereixen a gent criolla y ahora se ha fet una división diciendo no, hi ha negros que són afrodescendientes i n'hi ha marrons. Entonces, hi ha un canvi molt important. ¿Per què? Perquè a partir de després de la dictadura, el gran canvi del segle passat és la dictadura militar, es van obrir moviments de lluita anticolonial molt potents, molt potents. La primera experiència va ser reconèixer que el fracàs, la derrota de la lluita armada, en la qual jo vaig participar, i no em penedeixo gens ni mica, de que de jove sortia amb una pistola 45 a veure si podia matar un policia, no lo logré, i no em penedeixo gens, em penedeixo no haver-ho aconseguit. Jo dic amb totes les paraules, eh? Amb totes les paraules, no em penedeixo gens ni mica. Però també vaig fer la conclusió de que això no anava enlloc. Doncs, després de la dictadura, sorgeixen un munt de moviments, la Madre Plaza de Mayo i les abuelas, però també hijos, que són hijos desaparecidos i de víctimes supervivientes, la Associació Argentina de Ex Detenidos Desaparecidos, una associació de tots els supervivents. No? I en tot això es descobreix que es va afegir dintre del crim de lesa humanitat la violació totalment vinculat a un exercici del patriarcat més brutal. El patriarcat és una de les formes del colonialisme.
0: Uh-huh.
1: No? I respecte d'això, el moviment més important, òbviament, és el de les dones. El segle XXI és el segle de les dones. Gràcies a les dones s'ha aturat en sec el creixement de la població. Per això ha parat
0: S'ha aturat en sec, dius?
1: Sí, sí. Hem baixat 1.000 milions de població. De 7.000 a 6.000.
0: Però dius gràcies a les dones, no ho he
1: gràcies acabat d'entendre. Gràcies a les dones perquè per el dret a decidir si tenen fills o no, gràcies a tota la lluita per l'avortament, no, per la decisió del propi cos, això ha parat les creadores del proletariado.
0: Sí, entenc que suposava un problema el creixement continu de la població.
1: Sí, bueno, en teoria tothom deia quan aturarem això. Ara s'ha invertit la situació. El recurs econòmic més important del món són les persones. Més que l'aigua, que l'or, que el liti. Ara ens barallarem els països, ens barallarem per persones. Ara, tornant a això, en cas d'Argentina, la lluita més gran d'aquest segle és la Marea Verde, que va aconseguir derrotar a l'Església Argentina. Pensem que l'Església Argentina és de les més reaccionàries que hi ha al món. També té la contraposició dels cures del poble. Però l'Argentina va participar activament en la dictadura. Si te torturava un militar i te torturava un cura, no? Per tant, la victòria de lo que se dicen las chicas, de no només la Marea Verde, el avortament libre, gratuito y seguro y en hospital público o en las mutuas de los sindicatos, pero también la educación sexual integral en las escuelas, lo cual ha estat una de las causas de que la reacció se hagi agrupat amb Milei en contra de tot això. Però la Iglesia i el patriarcat ha patit una derrota total en l'Argentina. I això és un avançament històric. No? Històric. Això és una lluita anticolonial, perquè el que volen és reproduir mà d'obra barata. També hi ha un altre debat que posa damunt la taula Miriam Bregman, una diputada trotskista que acaba de publicar un llibre que es diu Surda, i ella planteja com pot ser que 30 anys després, això em sortim un moment, però ve d'Argentina això, com pot ser que 30 anys després que s'hagi creat internet i el correu electrònic, i ne parlem de totes les coses, treballem les mateixes hores i guanyem menys diners, quan la productivitat ha crescut tant i la tecnologia ha crescut tant? Per què? Perquè pot augmentar la tecnologia, però també l'explotació. Això ve d'Argentina. Això és producció argentina. No? Per posar un altre exemple que és polític i és econòmic. Un equip d'estudiants acaben de guanyar el campionat mundial de tecnologia aeroespacial. I aquí han derrotat a l'equip de la NASA.
0: Imagina't.
1: I són d'escola pública. I així podríem estar una estona parlant les bones notícies, que dic jo, les bones notícies d'Argentina.
0: Sí, sí, sí. No sé. A nivell territorial, tot el tema de l'autoorganització comunitària, no? De tota la llibertat de decisió sobre els recursos econòmics, no? De les comunitats... I tot
1: això és una lluita permanent. La primera mina d'oro con arsénico, ¿arsénico? No, un altre verí, que ara no em surt el nom, arsènic, que per treure un gram d'or, destrueixen 100 tones de pedra. Un gram d'or. Bueno, això era en Esquel, el nord-est de la Patagònia, i va encapçalar una professora de biologia i van aconseguir aturar la primera minera que es llama Barrick Gold. Com això, n'hi ha un munt de lluites per evitar la deforestació. Estan desforestant a lo bèstia i al mateix temps n'hi ha un moviment fortíssim en contra. Això.
0: Moltes gràcies i la veritat és que ens faltarà temps per parlar de tot, però sí que m'agradaria posar en valor, no, ja que hem parlat de la diversitat lingüística, algunes d'aquestes llengües, no? I com que el programa es diu Diversitat, m'agrada molt que s'escoltin les llengües, no? Que es vegi com sonen les llengües. Aleshores, quina d'aquestes llengües que has citat, quichua, guaraní, aimara, vols que soni en el programa?
1: El guaraní.
0: Llavors,
1: jo estic molt vinculat amb el guaraní perquè la mare dels meus fills és correntina. Correntina és Corrientes, la província que parla més guaraní i li tinc un afecte molt gran.
0: Llavors, escoltem Kilòmetro 11, Tránsito, Cocomarola, lletres en castellà i en guaraní.
1: Un moment. Com que hi ha aquest costum de posar-li a la gent el nom del calendari, aquest home va néixer en un poble amb gent analfabeta i el dia del trànsit, el dia del tràfic, i li pusieron el trànsit. Això és l'anècdota del seu nom.
0: D'acord.

0: cunia ce bei ce-ai co.
1: Molt bé, molt bona cançó.
2: Ai, bé, això és un sapucai, que era el crit que feien en el món, en els boscos, per trobar-se.
1: Ah.
2: És el sapucai és el crit tradicional dels guaranís, tant en Brasil com en Paraguai com en Argentina, sí, que és un crit molt agut i allargat perquè ubicar-se, pensem que són boscos que tenen milers i milers de quilòmetres.
1: Sí, doncs sí,
2: sorties
1: sí,
2: a tallar arbres i després a veure si et trobaves el teu company.
1: M'ha sobtat perquè també hi ha una manera bastant similar al món amazic que
2: sí,
1: es fa servir.
2: Exactament.
1: Ja en parlarem un dia. Abans de passar a la tercera part, diguem-ne, del programa, que és la vinculació amb Catalunya i Argentina, que és un tema molt interessant, no voldria que acabem l'entrevista sense parlar del gaucho Martín el Fierro.
2: Martín
1: i de la literatura
2: Fierro.
1: Gauchesca. Què és la literatura gauchesca i què és la figura
2: gauchesca.
1: Del gaucho?
2: El gaucho, que hi ha tota una discussió de l'origen de la paraula, és una literatura que comença, diguem-ne, amb la independència i en 1870 es publica el Martín Fierro, és un poema èpic similar al Quixot o al Tirant-lo Blanc. És una novel·la poètica, no? com el Quixot, el mateix concepte, i es converteix en l'obra de José Hernández en el llibre que posa el límit en la construcció de la identitat argentina. Fins al Martín Fierro, un argentí a prop de Bolívia, un argentí a prop de Paraguai, no havia gaires diferències. Uns parlaven quechua, altres aimarae, altres guaraní. En canvi, el Martín Fierro posa una identitat i el naixement de la identitat argentina la marca el Martín Fierro. No hi ha cap llar de l'Argentina que no tingui un Martín Fierro més econòmic, més gran, és la Bíblia dels argentins. No? És un poema moral, amb tot un seguit de conceptes morals, però sobretot el guió, per damunt de tot, és el relat de com el camp, la campiña argentina, es converteix en un espai d'explotació capitalista. La transformació del gaucho lliure que té la seva terra, que té la seva família, el petit productor, per convertir-lo en treballador assalariat. El mateix fenomen que veiem en les pel·lícules de l'oest americà, quan els grans terratinents van apropiant-se de les petites terres dels farmers, de los granjeros. És el mateix procediment, la irrupció del capitalisme. I això es va fer amb una campanya al desierto, a la Patagònia, que no era un desierto, la van convertir en un desert, amb un genocidi. Les grans famílies terratinents d'Argentina van finançar aquesta campanya comprant mig milió d'hectàrees, 2 milions d'hectàrees. I com els compraven? Ells li compraven als soldats, li canviaven una cabeza d'indio per 10 hectàrees. Ara, si era una mujer, 5 hectàrees. I si era un nen, 2 hectàrees. Això és com va fer I el que denuncia el Martín Fierro és tota l'avançada militar cap al sud, les diverses campanyes d'extermini per convertir aquestes terres, robar-li a propietaris les seves terres, que és el que denuncia permanent Martín Fierro, i la crueltat que generen en els indis, la crueltat primer dels espanyols i després el que denominem la República Cruel, que és la república que tenim ara. I ara la República Cruel en su màxima expressió con el actual presidente democráticamente elegido.
1: I així com hi ha un gaucho, també hi ha una gaucha?
2: I tant.
1: I què significa una gaucha?
2: La gaucha, no, la china.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 7:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit. De vegades no som conscients de les històries que hi pot haver darrere d'una barra o a una cuina. No sembla que podem trobar coses interessants en gent que fa treballs que són de servei a la comunitat, i avui tenim un exemple palmari de tot el contrari, pel personatge i pel lloc en el qual treballa, que és molt especial. Renato García, benvingut.
1: Bon dia.
0: Jo, quan m'has explicat en 2 minuts 4 coses de la teva vida, m'he quedat amb la boca oberta, perquè tu jugues a English.
1: Jo vaig néixer a Londres, o sigui que sóc hijo de la Gran Bretanya.
0: Ets hijo de la Gran Bretanya i tens la doble nacionalitat?
1: Sí, tinc.
0: Tens la doble nacionalitat. Això per què? Perquè
1: pues quan jo tenia 17 anys tenia, com havia viscut tota la vida aquí al poble de Cunit, volia sortir, veure món, veure coses, i aprofitant que tenia família a Londres, pues dic, com em dedicava a l'hostaleria i em dedico ara, pues per aprendre idiomes, per conèixer gent, conèixer món, sortir del poble.
0: A veure, tu neixes a Londres perquè els teus pares vivien i treballaven a Londres.
1: El meu pare era de Girona i la meva mare de Madrid, i es van trobar pues, allà a Londres, es van conèixer allà, i jo vaig néixer a Londres allà.
0: I a què es dedicaven?
1: Pues també, diguéssim, a l'hostaleria. Serveis. El meu pare era metre, i la meva mare treballava amb serveis.
0: Llavors, hi ha un moment donat a la vida dels teus pares que prenen la decisió de tornar a Espanya.
1: Sí, perquè li va sortir la oportunitat de que l'hostal de diligència estava en venda, i amb una altra parella d'aquí de Cunit, que eren bastant coneguts, Víctor de la Ponderosa,
0: i pare de la Montse, vaja.
1: El pare de la Montse i la seva dona, pues van vindre aquí a Cunit de socis.
0: I ells també vivien allà, no?
1: Sí.
0: El Víctor vivia a Londres?
1: També estaven allà a Londres, també estaven allà a Londres. Llavors va sortir aquesta oportunitat, ho van veure i van vindre de socis. Quan van passar 3 o 4 anys, pues, cada un va tirar per la seva banda.
0: El Víctor se'n va anar a la Ponderosa
1: i el meu pare es va encarar.

0: tardà, diguéssim, allà.
1: Tu, quin és el primer record que tens de la diligència?
0: Bueno, jo quan vaig arribar a Cunit, clar, tenia...
1: 3 anys?
0: 3 anyets, llavors tot era diferent, hi havia 4 cases, l'estanc estava al costat nostre, que era l'estanc, la botiga, Ultramarinos, era de tot.
1: Era tot.
0: Diguéssim, era l'única tenda que hi havia. I tot era camp. Hi havia 4 cases, clar. Quan la meva mare va posar peu i va veure el poble, diu, venien de Londres, diu, hòstia, i això què és? Clar, tenien que anar per comprar a Vilanova, a Vendrell, i no hi havia res al poble, hi havia una petita tenda i ja no hi havia res més. Hi havia una escola petita que estaven tots els
1: cursos junts.
0: Cursos junts.
1: Això ens ho explicava la Irene Ricard ara fa uns dies. Hi havia els alemanys, això sí.
0: I els alemanys, però que em refereixo que el poble era molt petit, era tot. Camp i vinyes.
1: Tu estudies a Vilanova, als franciscans.
0: Jo vaig anar als franciscans fins al 8è curs. Després no m'agradava estudiar, no m'agradava estudiar. I li vaig dir al meu pare que a mi no m'agradava estudiar. Vaig anar a l'escola industrial de Vilanova, però com no m'agradava, doncs...
1: Suposo que ja treballaves a casa.
0: El que vaig fer va ser moltes campanes. I llavors...
1: D'això també se n'aprèn, eh?
0: Clar, clar. I llavors ja quan tenia 17 anys, el cuerpo me pedía marcha. I llavors, com tenia la família ja, diguéssim, a Londres, pues me'n vaig anar allà. Treballava de cambrer i per les tardes anava a la acadèmia. Llavors compaginava les dues coses i feia les dues coses.
1: No només a Londres, a París també.
0: Després vaig estar 2 hiverns a Londres quan vaig acabar de Londres, perquè resulta que jo era un anglès,
1: sí,
0: que no parlava anglès. Llavors dic, pues tinc que anar a Londres i per lo menys que pugui parlar.
1: Et defenses, eh?
0: Clar, sí, sí, ara sí, ara sí. Un hijo de la Gran Bretanya que no parli anglès, malament. I llavors, com teníem coneguts a París també, vaig estar allà a París 2 hiverns.
1: Perquè... A l'estiu venies a treballar a casa.
0: Exacte. Jo m'anava l'octubre i al juny tornava aquí. I així successivament 2 anys més vaig estar també a Alemanya. I ja vaig tornar aquí. I quan ja, com ja dic, ja no faig res més, me'n vaig anar al Brasil.
1: Què dius?
0: 6 mesos de vacances.
1: 6 mesos de vacances al Brasil perquè et faltava el portuguès?
0: Perquè em faltava el portunyol. Què es diu, portunyol? Em vaig comprar un llibre, em vaig fer un parell de novietes i així s'aprèn.
1: No, així s'aprèn de tota la vida. I de totes aquestes... Hi ha més països?
0: I he estat, ja diguéssim, de vacances només.
1: Ja, ja.
0: I he estat a Equador, he estat a...
1: Què dius?
0: Uruguai, he estat a Egipte també.
1: I de tot això, un fill de la Gran Bretanya, de totes aquestes experiències, què has après dels anglesos, què has après dels francesos, dels alemanys i dels brasilenys?
0: Que aquí vivim
1: de puta mare.
0: Millor. Que no a Alemanya, que a França. La gent és més cordial, més amable, més alegre. El que passa que ara ens estan tornant tan europeus,
1: sí,
0: que el caràcter...
1: Ja ens assemblem a ells.
0: Canviant, exactament. Cada vegada més.
1: I el Brasil?
0: I el Brasil perquè tenia un amic, i llavors ell s'anava cap allà de vacances, i pues, dic, pues, me'n vaig amb tu. I ell es va tornar i jo em vaig quedar allà uns quants mesos més.
1: I quan li has d'explicar a un anglès, a un francès, a un alemany què són els calçots, ho entenen?
0: Bueno, quan veuen els calçots, diu, i això què és? Tot negre, clar, està tot negre.
1: What's this?
0: Què és això? Què és això? Dic, i això, dic, això és un menjar molt típic de Catalunya, que està molt bo, fins que no ho provis, però clar, diguéssim, el tot negre, quan ho veuen això, diu, hòstia, què és això? Mira, una vegada va passar que van vindre uns estrangers a fer una calçotada amb uns amics de Barcelona i li posen la teula dels calçots, li posen la teula i els nois li diuen, bueno, agafeu el calçot i suqueu. Però sense...
1: No els van pelar.
0: Pelar ni res. I clar, els nois sucaven, s'ho menjaven, clar, tot cremat, i hòstia, això, i això ho mengeu vosaltres. Quan jo portaven 3 o 4, ja li van dir, mira, això es pela. I es van cagar amb la mare de tothom. I clar, hem passat tants anys allà, doncs, que han passat moltes anècdotes, ha passat molta gent, ha passat una miqueta de tot, perquè la casa ja té molta història, doncs, encara més.
1: Com era la casa quan arribeu amb els teus pares? Què és el que fèieu? I com ha canviat fins ara?
0: Bueno, ha canviat tot, perquè abans les temporades d'estiu eren molt llargues.
1: Sí,
0: llavors era des de la Setmana Santa fins a l'octubre. Llavors es treballava més, diguéssim, al hostal. I...
1: Bueno, clar, hi ha habitacions.
0: Hi ha habitacions. Llavors, com han anat canviant les temporades, ha canviat el temps, ha canviat una miqueta tot, el públic. Abans venien molts estrangers. Pues, poc a poc va anar a canviar la cosa. Les temporades es van...
1: Escurçant
0: fins a... que ara ja és juliol i agost, cap de setmana. I llavors, pues fa 40 anys... uns amics li van comentar al meu pare de fer una calçotada, que no sabíem tampoc.
1: La calçotada és de fa 40 anys, a la Diligència.
0: Sí, ja fa 40 anys fent calçotada. Llavors ens va fer la salsa, li va quedar bona, i vam començar a fer, diguéssim...
1: O sigui, va córrer la veu.
0: Van començar a fer les calçotades perquè la gent tenia que anar, diguéssim, a baix, per no anar a baix, doncs... Pues, estava conyit més a prop. I poc a poc, pues, clar, de fer 15 o 20, 30 calçotades, pues, hem arribat a fer, pues, un servei 240 calçotades.
1: Un dia.
0: Ara ja és diferent perquè hi ha calçots a tot arreu. Però clar, hem treballat molt amb les calçotades. Vam començar poc a poc, van tindre que fer reformes, van canviar els serveis, la llar de foc que estava al menjador, l'han canviat en un puesto només per fer els calçots i el pi, per tindre tot, diguéssim. I ara ja, pues, estem especialitzats a temporada d'hivern amb les calçotades.
1: Segueix venint gent de lluny.
0: Bé, molta gent de, sobretot
1: de Barcelona,
0: i tenim gent que venen expressament de Londres a fer una calçotada.
1: I no són família teva.
0: I no són família. Agafen l'avió...
1: Què dius?
0: Venen a fer la calçotada i se'n van. Tenim holandesos també que fan el mateix. És una llàstima que tingui que vindre la gent de fora, i els que són d'aquí no hi venen mai.
1: Hi ha gent de conèixer que no ve mai.
0: I quan venen,
1: es
0: queixen, exactament.
1: No estan avorrits els calçots, tu?
0: Pues si et dic la veritat, em menjo 3 o 4 cops. El que passa que té que ser el dia que...
1: El dia que pots.
0: Que tingui jo gana. Mira, agafem el foc, fem 4 calçots, però són 4 dies puntuals, diguéssim.
1: Ja. Yeah.
0: Perquè els veiem, els servim.
1: Els tens comptats, els calçots que pots arribar fent una temporada?
0: Sí, mira, aquesta temporada estem treballant bastant bé i ja portem uns 60.000 calçots.
1: 60.000 calçots. I d'on surten? Perquè durant un temps Cunit era un dels pobles que més calçots feia.
0: I hi havia un pagès que feia els... que feia. Però ara tenim pagesos de Calafell, de Baivell, de Cambrils... Ha canviat molt la cosa perquè abans els pagesos tu venien
1: directament,
0: directament. Però quan es van ficar a Mercabarna amb els mòbils, van canviar els preus i va canviar una miqueta tot. I com hi ha molta demanda de calçots, que es fan calçots a tot arreu. Avui en dia, a Madrid, a Astúries, a Andalusia, a Mallorca, hi ha molta demanda dels calçots, perquè els calçots és un menjar...
1: S'ha posat de moda, eh?
0: Popular.
1: Sí.
0: Clar, hi ha calçots a tot arreu. I és una manera que la temporada d'hivern, que aquí a la costa és fluixa...
1: És curta, sí.
0: Pues de treballar.
1: Tu tens una cançó i m'has dit que la posi.
0: Home, clar, la cançó, clar.
1: Els teus desitjos són ordres.

0: carai. Com és la vida a un restaurant?
1: Pues és una vida sacrificada, perquè són moltes hores. Tens família, jo... La meva dona va morir fa 5 anys, que m'ajudava molt. I ara tinc els meus fills, que ja no es volen dedicar a això. Evidentment, jo ho entenc. Però clar, jo porto tota la vida fent això i és la meva vida. Tinc les meves aficions, però clar, és una feina que tens que fer moltes hores. I és una feina pues, que són negocis familiars, que no pots tindre molta gent treballant, perquè no, doncs, els dies de cada dia pues, a Cunit no hi ha molta gent.
0: Ja. Havíeu arribat a fer el concurs de menjar calçots.
1: Sí, ja fa uns quants anys. Ja fa... L'últim concurs el van fer, em sembla, el 91.
0: Ja.
1: I van fer el rècord Guinness. Ja. La senyora que va menjar...
0: Una senyora que estava molt prima.
1: Una senyora que està molt prima i continua molt prima. I el que passa és que té una bona digestió. I ja. Tot el que menja li cau bé.
0: Ja.
1: Té...
0: Però això, a més, us va donar una gran popularitat. Perquè sí. En aquell moment el calçot tampoc estava tan de moda.
1: Sí, bueno, antigament no, però ara ja et dic que els calçots
0: sí,
1: ara són
0: moment.
1: Molt populars. Inclusiu va vindre la RAI italiana a fer-li un reportatge a la senyora perquè havia fet el rècord Guinness.
0: Quants se'n van menjar?
1: 327.
0: D'una sentada?
1: Amb 45 minuts.
0: Oh, impressionant. Parla'm una mica de la casa, perquè no et puc deixar marxar sense que m'expliquis com és el que no veiem de la diligència.
1: Bueno, primer, tens que vindre. I a part de que és un negoci, que necessiten que vingui la gent.
0: Sí, però és un negoci, és molt més que un negoci.
1: Per mi és més que un negoci perquè és la meva casa.
0: Sí.
1: Jo he tingut els meus fills allà, he viscut allà, visc allà. És més que un negoci. El que passa que es va cansant un.
0: Yeah.
1: Jo ara tinc 60 anys i clar, són moltes hores... No vull passar-me tota la vida treballant, vull disfrutar, m'agrada molt viatjar.
0: Ho sabem.
1: M'agrada molt viatjar.
0: Pots tornar al Brasil.
1: No, però ja el món és tan gran que hi ha moltíssims puestos per anar, per veure. I el que m'agradaria, ara que estic de salut bé, pues, viatjar, sortir, m'agrada anar-me de festes... El que passa que ja els anys van passant i ja un no pot...
0: Però després del Renato no hi ha relleu a la diligència?
1: No, no. Crec que no, però jo tampoc vull que hi hagi relleu perquè sé que és molt sacrificat.
0: Ja.
1: Llavors, si tens l'oportunitat de fer una altra feina, tens cap de setmana lliure, pots disfrutar de la família, cosa que jo he pogut disfrutar.
0: Però poc.
1: Però no com jo vol...
0: Com tu voldries.
1: Com jo volia, però bueno, ens hem aclimatat i jo ja porto tota la vida ja la diligència.
0: Però és una casa de 1515.
1: És una casa molt antiga, que sempre estem reformes, reparacions... sempre, clar, es trenca una cosa, es trenca una altra... Sempre intentem que es tinguin les coses bé... Però clar, tens que estar, diguéssim, al... feu del canó.
0: Hi ha una llegenda que diu que hi ha un passadís que va fins a l'església.
1: Jo he intentat trobar el passadís, però no l'he intentat mai, perquè l'última reforma que vam fer fa 20 anys vam trobar, diguéssim, un forat al terra, però vam estar mirant i no, diguéssim, era un dipòsit. Diguéssim, era un dipòsit, però sempre ho comenten i ho diuen. Però és molt difícil de trobar-ho. Ja m'agradaria a mi trobar-ho, però...
0: Per la missa.
1: Home, jo... tens que tindre en compte que jo el cel el tinc guanyat.
0: Per?
1: Perquè
0: per
1: he sentit tantes misses que estic davant de l'església.
0: Ah.
1: I venut tantes Sant Miguels que Sant Miguel m'espera ja a dalt, perquè tinc un passe VIP.
0: Tens un passe VIP.
1: A sobre surto a la passió. Soc l'apòstol, també, o sigui que... per col·laborar amb els amics de la passió.
0: I després que facin uns calçots.
1: I després, clar, ara farem la propera passió amb un calçot a la mà.
0: Què és el més divertit, a part d'aquells que es fotien els calçons sense pelar, que t'has trobat a les taules de casa teva?
1: Bueno, és més el tracte amb les persones que fas amics. O sigui, ja els clients que tenim són amics. Conviden a casa seva. Mira, avui tinc una celebració que tinc que anar a Barcelona d'un cumple. Són clients que porten tota la vida ja. Fa 40 anys que venen. Tenim una relació, una bona relació, no és només el client. Estàs moltes hores allà, parles, comentes...
0: Però tu tens un avantatge, i és que el menjar estrella de la casa incorpora festa. No, si tu vas a menjar un arròs, no és el mateix que si menjar...
1: Sí, la calçotada es... diguéssim, es junta la gent, es junten tots... Queda la família, queden els amics, queden els de la feina, i és motiu de festa, de gresca i de bon ambient. A mi m'agrada també, m'agrada la festa. Som l'únic puesto que tenim una màquina per beure xupitos patentada per mi, que això el Jaumix ja ho coneix, i la Maica també, que ja saben com és la màquina de beure xupitos, que és original, molt original. El que la vulgui veure, que vagi allà.
0: Bueno,
1: i jo se l'ensenyaré.
0: Xupito de què?
1: De lo que sigui, excepte d'aigua, de lo que sigui.
0: I com te la vas inventar? Vas tenir una il·luminació?
1: Pues mira, exactament. Una nit de juerga, em vaig anar amb la Maica, em vaig trobar un calçador allà a la platja, i dic, hòstia, amb el calçador farem una màquina de beure xupitos. Llavors, els dies de cada dia em fa de calçador, i al cap de setmana, pues, la màquina de beure xupitos.
0: Molt bé. Desgraciadament, això de la festa s'està perdent, Hi ha menys vida canalla de la que hi havia.
1: Hi ha molt. Jo, mira, després de la pandèmia, abans nosaltres a la terrassa estàvem fins a la 1, a les 2. Ara, a les 12, perquè els dissabtes... l'estiu fem actuacions musicals. I quan s'acaba l'actuació se'n va la gent. Abans es quedaven, feien un tònic, una copa. Clar, ens estan avorregant, que dic jo. Els, com som europeus, horaris europeus. I el que passa és una miqueta això. Però bueno, Volia també dir...
0: Digues.
1: ..que fem una promoció de 2x3 per als regidors de Cunit. Perquè com no venen mai a menjar, dic, a fer un menjar o alguna cosa, a veure si així...
0: Però què vol dir? Que si venen 3 regidors paguen 2? O...
1: Si venen 3 paguen 2, perquè com no venen mai, a veure si així aconseguim que vinguin, en que sigui a fer una Coca-Cola algun dia. No cal menjar,
0: no, que vagin a la màquina de xupitos.
1: Home, si es porten bé, li posaré la màquina de xupitos.
0: Renato, thank you.
1: De res, home. Ha sigut un plaer.
0: Vés a treballar.

Estem aquí a Ràdio Cunit, a la 107.0 de la FM, el programa més romàntic de Ràdio Cunit. I estem aquí escoltant aquesta cançó que dedicàvem a L. I sense sortir de la cançó catalana, anem a posar una cançó que ens demanava en Josep, que volia la cançó El meu amor no té cap nom, de Àtic.

0: escoltant Ràdio Cunit, el 107.0. Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès per joves de la comarca.
2: Tots els dijous a les 10 de la nit i en reposició els dissabtes a 8:45 de la vespre.
1: Per més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
3: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
2: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
2: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions. Vibracions.
4: Amb DJ Jazz. DJ Jazz.
6: Això sona bé.
7: DJ Jaumix presenta
8: el Tecnòdrom.
9: Sí, no, no.
10: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
11: El Tecnòdrom.
12: Amb Jaume Sens.
13: Jaumix in session.
2: M'agrada. I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
14: Soc DJ Blasca i em podràs escoltar a la matinada de dissabte a diumenge a la 1 i amb repetició el divendres a les 9 del matí. Cada setmana tenim un dijogui convidat amb la millor música electrònica de tots els temps.
15: Bienvenidos a Alter Ego, conducido por DJ Blasca. DJ Blasca.
14: T'espero a Alter Ego Podcast Show.
16: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar els dijous a la mitjanit a Ràdio Cunit. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 90. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 4 de la matinada a Ràdio Cunit.
2: Recorda, la matinada de dijous a divendres a les 12 de la nit amb Coverman DJ. Per fi arriba, a través de les teves zones hercianes, un nou programa que revolucionarà el panorama radiofònic. Monotrònic. Un espai on farem pedagogia sobre la música electrònica, donant a conèixer aquest gènere o redescobrint-lo. Repassarem tots els seus estils musicals i, com no, farem monogràfic dels millors grups representatius d'aquest estil, com també els millors productors. Música electrònica, des dels seus inicis fins ara. Aquest és el teu espai, Monotrònic, amb un servidor, Jaume Sens, el qual us acompanyarà totes les matinades de diumenge a dilluns a les 12 de la nit. Aquí, a Ràdio Cunit.
14: Terra Baleàrica, tots els diumenges a les 8 de la tarda i amb repetició el següent diumenge a les 7 del matí.
17: Benvinguts a la Terra Baleàrica, conduït per Glasgow.
18: T'agrada viatjar amb tren? T'agrada la música? Doncs vine amb mi i junts viatjarem amb el tren de la música. Programa musical on recordarem els millors cantants i autors de tots els temps. Podràs pujar aquest tren tots els divendres a partir de les 18 hores i amb repetició tots els dimecres a partir de les 15 hores. Com no, a la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Soc l'Àngel Tamayo, el trobador del blues. I és que la música m'agrada.
19: Todos los sábados a las 5 de la tarde en Radio Cunit Viajamos por el mundo. Un programa donde le llevaremos a países cercanos y lejanos, donde podrá volar la imaginación, cerrar los ojos y soñar. Les llevaremos por los 5 continentes. Les invitamos a que nos acompañen y quién sabe si estos sueños se hacen realidad. Viajamos por el mundo. Un programa presentado por Victoria Hidalgo. Y recuerda, en repetición, los martes a las 9:30, Viajando por el mundo la descubrirá. Presentado por Victoria Hidalgo.
20: Hola amigos, somos Juana Jiménez
21: y Josep Campaña.
20: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
21: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
20: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
21: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.

0: Ràdio Cunit.
1: El 107.0.
2: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
3: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista i informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
4: I us portem al seguit de recull d'ofertes de feina dels serveis d'ocupació de la comarca. El SOM L'Arbós està cercant tècnic o tècnica d'electromecànic, mecànica, a l'Arbós, i soldador o soldadora del sector de metal·lúrgia. L'Eina, el servei d'ocupació del Vendrell, està buscant repartidors muntadors al Vendrell, ajudant d'oficina amb coneixements de pàgines web. Oficial o PO de fusteria d'alumini i mecànic. Calafell Treball, dependenta per cafeteria, ajudant de cambrer o ajudanta de cuina a Calafell. I el servei d'ocupació de Cunit, operari o operària de magatzem i muntadora de mobiliari, mecànic o mecànica oficial de primera i cuidadora interna. A més, ens arriben altres ofertes de feina de forma externa al Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès. El Vendrell està cercant un cambrer-cambrera. No és imprescindible experiència prèvia, persona disposada, compromesa i responsable, horari de serveis de dinars i de sopars. Salari segons conveni. Envia el teu currículum, si t'interessa aquesta oferta, a orientaupros@baixpenedes.cat o truca per telèfon al 977-157-167. El Departament d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès engega el programa Consolida't. Ets un autònom i vols potenciar la teva activitat professional? T'oferim assessorament i formació per reforçar i per créixer el teu negoci. És una acció totalment gratuïta i les places són limitades. Per més informació, pots contactar per correu electrònic a ocupacio@baixpenedes.cat o bé trucant al 977-157-167. El Consell Comarcal del Baix Penedès ha obert convocatòria mitjançant concurs oposició per la creació d'una borsa de treball d'arquitectes del grup AU. El termini de presentació finalitza l'11 de juny del 2026. Per més informació podeu entrar al web del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Preinscripcions dels estudis postobligatoris per al curs 2026-2027. Aquesta setmana i fins al dia 1 de juny són les preinscripcions als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. També dels cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà i de grau superior i els cicles d'ensenyaments esportius. Què necessites per fer la inscripció? Un ordinador, una eina d'identitat digital, IDCAT mòbil o clave i el codi de la identificació de l'alumne RAL. Si tens qualsevol dubte, truca'ns o acosta't a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Tercera edició del Festival de Joves Curtmetratges de Cunit. Termini obert i inscripcions fins al dia 31 de maig. Per inscriure't i per presentar la teva proposta, cal connectar-se a cunit.cat/filmscunit. Bicicletada familiar a Cunit, el dia 31 de maig a la plaça de la Vila a les 9 del matí. Inscripcions el mateix dia a les 9 o bé presencialment. Tens entre 16 i 30 anys, participa en aquest curs de l'Assemblea de Joves de l'Euroregió i presenta una iniciativa sobre medi ambient, drets socials, cultura i llengües. Les persones guanyadores podran gaudir d'un viatge a Brussel·les amb visita a les institucions europees. Termini per inscripció 31 de maig. La Diabòlica de Santa Oliva, aquest 30 de maig, torneig de futbol, tabalada, correfoc, sopar popular i bingo i festa de primavera. No t'ho perdis.
3: Aquest dissabte, 30 de maig, al pavelló Quim Tomàs del Vendrell es farà la 26a Festa Torneig Joan Petit Nens amb Càncer. Si vols fer-hi de voluntari o voluntària, posa't en contacte amb l'Ajuntament del Vendrell. Vols participar a l'enquesta sobre la transició energètica justa? Si tens entre 12 i 18 anys, pots donar la teva opinió sobre aquesta enquesta anònima sobre energia i sostenibilitat. Només trigaràs 5 minuts. Organitzen Insta Unèrgica la Diputació de Tarragona. La data límit és el 31 de maig. A les nostres xarxes trobaràs l'enllaç. Si t'interessa el periodisme i tens entre 18 i 30 anys, el programa Youth for Regions de la Unió Europea t'ofereix l'oportunitat de descobrir què fa per la teva regió i viure-ho des de Brussel·les. Et pots inscriure fins al 7 de juliol i el programa a Brussel·les serà del 10 al 16 d'octubre del 2026. Obra Tebre ens presenta un programa europeu. Ecofriends, un intercanvi juvenil. Troba't amb joves de diferents països, promou la sostenibilitat i pren acció pels reptes ecològics actuals. Serà del 25 de juny a l'1 de juliol a Tortosa. Apunta't a la web Obra't Ebre.
0: Us informem que ja estan obertes les inscripcions per a les activitats d'estiu al Vendrell 2026. Són activitats gratuïtes adreçades a joves de 12 a 20 anys, del 25 de juny al 24 de juliol. Les inscripcions es poden fer de l'1 al 19 de juny. Per a més informació, podeu trucar al 659 101 925 o adreçar-vos a l'Avinguda Jaume Carner, número 1, al Vendrell. Sant Jaume dels Domenys celebra les jornades d'entitats els dies 29, 30 i 31 de maig. Durant aquests dies hi haurà diferents activitats per a tots els públics, com botifarrada, karaoke, mojitos, vespreig, taller, bingo musical, sopar popular, bingo diabòlic, caminada i cercavila. Les activitats tindran lloc en diferents espais del municipi, com la plaça del Botànic, la pista de les escoles i altres carrers del nucli. No us ho perdeu, aquestes jornades plenes d'activitats, convivència i vida de poble. Del 18 al 31 de maig del 2026 es pot visitar l'exposició de Paula Cabello Soler, titulada Retrats amb carbó. Aquesta exposició s'ha fet a partir del treball conjunt entre l'Oficina Jove del Baix Penedès i l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, amb la voluntat de promocionar l'obra de persones joves artistes i oferir nous espais per exposar. Podeu veure-la al mostrador de l'aparador jove de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Si ets jove i estàs pensant en estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger, comença per informar-te. L'Oficina Jove del Baix Penedès ofereix el Servei de Mobilitat Internacional, un espai on podràs resoldre dubtes i rebre orientació sobre opcions per marxar a l'estranger. La propera atenció serà dijous 18 de juny de 5 a 7 a l'Oficina Jove del Baix Penedès. Per demanar cita o rebre més informació, pots trucar o enviar un WhatsApp al 616 917 318 o també trucar al 977 157 157. També ens pots escriure a baixpenedès@oficinajove.cat o contactar per missatge directe a les nostres xarxes socials.
2: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Ràdio Cunit, al 107.0.

0: Radio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
1: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche.
2: Sitges. El programa de jazz de Víctor Uller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat. Sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
7: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
8: Ràdio Cunit. El 107.0.
9: Hola amigos, somos Juana Jiménez
10: y Josep Campaña.
9: Bienvenidos a nuestro programa Detrás de la Puerta.
10: Aquí en Radio Cunit, en el 107.0 de la FM.
9: Detrás de la Puerta es un programa en el que hablaremos del mundo espiritual, el esoterismo, fenómenos paranormales y todo lo que conlleva el maravilloso mundo del misterio y lo oculto. Si estos temas son de tu interés, Detrás de la Puerta es tu programa.
10: Todos los jueves de 22:30 a 23:30 de la noche.
8: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
9: Buenas noches, amigos, desde Radio Cunit, aquí en el 107.0 de la FM. Somos Juana Jiménez
10: y Josep Campaña.
9: Y queremos dar las gracias a Rosy Juárez y a Jaume por permitirnos y ayudarnos con este nuevo proyecto, que para nosotros ha sido un

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A Tot Volum. Tots els dijous a 2:15 de la nit i en repetició

0: Dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyó i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a totes les nostres emissores amigues, com a Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
1: A Tot Volum.
0: I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson, Jani Frida Lindstad. Bjørn i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en gran manera el futur del grup, ja que les desavinences entre ells era un altre motiu més perquè la premsa deixés a un costat el professional per a centrar-se en aspectes més íntims, a més de les discrepàncies que van sorgir entre ells, fent que tots dos matrimonis es trenquessin en pocs anys i coincidint en el moment més dolç per a ABBA. Aquest fet va provocar que el grup fes un canvi dràstic en les seves cançons, sent més profundes i amb un estil més solemne. En 1982, ABBA va experimentar un declivi comercial, motiu pel qual finalment van decidir separar-se. Després d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990, el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest renéixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits

vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

de les primeres composicions d'ABBA es va realitzar el 29 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a Jor, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'ABBA. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com ABBA, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, Jor, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins demà.

Al novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. El juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Greatest Hits es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir a Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Ava the Movie i el seu cinquè treball d'estudi The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser almenys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, al 4 a Austràlia i al 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a Ava a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

dies després del llançament de Chiquitita, Fijor i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'Ava. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Volume 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, Amen After Midnight. La cançó es va tornar al seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

En els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu vuitè número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu setè àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu novè i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'Ava va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

fins aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial a la mateixa hora amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau!

Una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar. No de la manera que nosaltres entenem la connexió, sinó d'una manera total, absoluta. Una connexió que exigeix la dissolució del jo per formar part d'un nosaltres aliè. Aquesta nit, la nostra història es porta als carrers més foscos de Neoveridia, una megàpolis que batega el ritme de la tecnologia. Però un nou ritme ha començat a sonar. Una melodia viral, nascuda a l'inframont digital, ha començat a estendre's com una plaga silenciosa. La gent l'anomena el cant de la ciutat vella. Els que l'escolten canvien, abandonen les seves vides, les seves passions, les seves identitats, i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neoveridia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a l'unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xixullejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas li havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible, la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa, un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els terabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valen, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara. No és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda. Kaito
va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. «Estem tenint una onada de desconnexions», va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. «Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar». «Murmurar?», va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. «Una melodia, la mateixa en tots els casos». Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. «No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat». «I quin és el vincle?», va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. «Això és el que vull que esbrinis», va dir Valen. «Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa». Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. «Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar». A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa. «L'artista es fa anomenar Jax», va concloure Valen. «Ves a veure'l. Esbrina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només esbrina què és». La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. «Analitza la propagació del fitxer d'àudio», va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri, sentint per primera vegada molt de temps que ell i Civitas estaven mirant en la mateixa direcció, units per una pregunta que cap dels dos podria respondre encara. Qui o què estava cantant aquella cançó? Els nivells inferiors de Neoveridia eren una ferida oberta al cor de la metròpolis. Mentre el transportador públic lliscava silenciosament pels seus raïs magnètics descendint cap a la foscor, el paisatge canviava. Els gratacels de vidre i crom dels nivells superiors que aspiraven a tocar un cel que mai no veien donaven pas a una arquitectura brutalista, edificis monolítics de formigó i metall tancats per dècades de pluja i àcida i oblit. Aquí, la llum de neó no era un anunci brillant de progrés, sinó una llum malaltissa que parpejava amb carrerons estrets, projectant ombres llargues i dansants que semblaven amagar secrets antics. L'aire era més dens, carregat de l'olor a l'ossó, de menjar sintètic fregit i d'una humitat persistent que mai no desapareixia. Aquest era un món diferent, un ecosistema que sobrevivia a l'ombra de la ciutat de dalt, amb les seves pròpies regles, les seves pròpies llegendes i ara la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyó de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà. I per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella. Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda.
La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jacques no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com heures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiujar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Kaito va fer un pas enrere i va donar una forta cosa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos creatiu. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguenc convivien amb interfícies hologràfics piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jacques. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint, la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos es balancejava lleugerament al ritme de la música com si estigués en trànsit. "Jacques", va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. "Qui ets? No pot ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli", va dir, la seva veu ronca i distant. "Sóc el detectiu Tanaka, de la unitat de delictes digitals", va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. "Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música." Jacques va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. "La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran. Els deixa en estat catatònic", va replicar Kaito. "Què hi ha en aquesta cançó, Jacques? Com la vas crear?" L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. "Jo no la vaig crear. Ella em va trobar a mi." La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. "Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge." Va assenyalar una de les pantalles, que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. "Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir el ressonador, un altaveu perquè el seu cant es pogués sentir." Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jacques parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. "La font del senyal", va dir Kaito per si mateix, que per Jacques, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. "La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres." "La costa", va repetir Jacques, els seus ulls brillant encara més. "Sí, el cant ve del mar, no ho sents? És la cançó del bressol de la ciutat." Kaito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques. A la trama d'Arnau Soler, encara no podia veure la connexió, però Civitas, la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnico. La melodia que estava buidant les ments de Neoveridia i la consciència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort. Kaito va deixar Jacques immers en el seu èxtasi creatiu. Un somne sacerdot sort a les advertències del món exterior.
Sortir de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de ferralla. Però la melodia ja no era només un so de fons. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia lànguida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció. De tornada al seu laboratori al precint 7, va segellar la sala, activant els protocols d'aïllament acústic i digital més potents que tenia. Necessitava un entorn completament estèril per analitzar la mostra d'àudio que havia copiat a la consola de Jax. Era la versió més pura del cant, l'enregistrament directe de la senyal fantasma, abans que Jax hi afegís els seus propis arranjaments. Va carregar l'arxiu al seu sistema d'anàlisi forense. Civitas va projectar mentalment, analitza l'estructura de l'àudio, descompon-lo en les seves capes fonamentals. Vull saber què hi ha amagat a dins. La resposta de l'algoritme va ser instantània i aclaparadora. A les pantalles hologràfiques que l'envoltaven, l'ona de so es va desplegar en un espectrograma tridimensional de complexitat vertiginosa. No era una simple melodia. Era una arquitectura de freqüències, una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi freda i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Taito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible. Són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kai. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corromp. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar allà del seu sistema, semblava filtrar-se els seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir, i la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de serenitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertany a una altra persona. La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas, bloqueja-ho, va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'algoritme. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb una última acta de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans de que fos massa tard. Es va posar dret, temblant. Ara sabia a què s'enfrontava.
No era un cas de delinqüència distal. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La Sal Viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànim. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritària. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va dir intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valen. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoviridia i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen, el seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest music, Jacks. Al mateix temps, he sol·licitat a la divisió de control de continguts que inicia un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Taito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador, i la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufegar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kai, sabent com de boig sonava. Tot el que sé és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Kaito podia veure la lluita de la cara de Valen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però en el fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència-ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar
24 hores, un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles, la seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital, una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés aturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles i ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicor. Estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat sellejades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius, projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc, i enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar una escletxa, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmic, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Cunit. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte Dr. A. Thor. Va llegir Kaito en volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thor. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thor? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicor, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats.
es van quedar en fragments, pistes, la confirmació de la seva sospita, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat.

El protocol de purga d'Omnicore havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civitas s'havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valet. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tècnica industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de noise music, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicore també havia provocat a la bèstia a les profunditats de l'oceà. «Valen tenia raó en una cosa», va murmurar Kaito per si mateix. «Això s'està descontrolant». Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. «Civitas, localitza Jax», va ordenar, «i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de Kevalin ja han actuat». El mapa es va centrar en el districte del mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. «Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació», va informar Civitas. «El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent». Kaito va agafar la seva jaqueta. Havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el cant per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. «Traça amb la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat», va ordenar mentre corria cap a la porta. «Ruta calculada», va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. «Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré», va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols errat de Neoviridia.

al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del cant estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Cibidas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i, fins i tot, a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però, tot i així, anava just a temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Vale, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visió. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas alçadament. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jack segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis rovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos. El seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li caia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit. Un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el so colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Cívitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític. Podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant. El matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito. Més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Cívitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la pont. O podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Cívitas va projectar mentalment la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular. Baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar-hi en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de soll i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va
va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records, tot el que definia Kaito Tanaka. Començava a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com una àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el cant, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció darrere del crit no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament, d'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo, va projectar Kaito. El seu pensament, una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió, una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la Salvi va poder entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa, la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó que semblava que contenia ecos de la resposta de Kaito. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulats. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor.
però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaito, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un mal son. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sales van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes apuntant a un enemic que havia desaparegut. Van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que Civitas que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de sal, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament. I després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimoni s'ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaido, sabent com de dement sonava. «Vam arribar a un enteniment». Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, composos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, el posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una assignatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una assignatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicorp i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. L'assignatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment, centrant-se en un punt concret a la costa, a desenes de quilòmetres de Neuviridia, i sobre el mapa un nom, Unit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques. El projecte Coral, els experiments de Thorn, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa. En aquell precís

I així el cant s'apagui vagar. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó oscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquests cants no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts.
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

0: Estàs escoltant...
1: Volumen al Máximo, el programa de música dance que podràs escoltar a la una de la matinada del dijous al divendres aquí, a Ràdio Cuny. Repassarem les novetats europees i els números 1 fins a la dècada dels 80. Volumen al Máximo, també els diumenges a les 8 del matí, aquí, a Ràdio Cuny.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
4: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí...
5: Cunit al dia.
4: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
5: Cunit al dia.
4: Amb Jaume Asens.
6: Als anys 90 era el rei del putrum-putrum i era conegut com el mestre del house.

0: Diviso.
1: Jordi Casas House. Cuplejant.
2: Som a tot el país.
3: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
3: Cuplejant,
1: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí, i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Sintonitza tots els

0: Music City amb Joan Balaguer.
1: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
2: No fotis.
3: M'ha encantat el seu programa Music City.
4: Bueno. Això és Mogró de Monja, tu.
5: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
0: Music City, amb Joan Balaguer. There ain't nothing wrong with the radio.
6: Let's go.
7: T'agrada viatjar en tren? T'agrada la música? Doncs vine, viatja amb mi, junts gaudirem amb el tren de la música. Acompanya'm cada divendres de 4 a 5 de la tarda i amb repetició els diumenges de 4:45 a 6:45. A la teva emissora favorita, Ràdio Cunit, en el 107.0 FM del teu dial. Jo sóc Àngel Tamayo, el trobador de blues.
8: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició els dissabtes a la 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
9: Ràdio Cunit. El 107.0.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Però avui comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i provincia, la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. I és que, de conformitat amb la d'aquest d'alcaldia, doncs, complou assenyalar aquest ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026, el qual és retransmès a través dels micròfons de Ràdio Cunit i el qual, doncs, també podreu disposar de la gravació íntegra en el nostre apartat de Ràdio La Carta, en el nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat. Recordeu, ple ordinari de dijous 28 de maig de 2026 a partir de les 6 de la tarda des de la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al qual l'ordre del dia és el següent. Pel que fa a propostes de secretaria, aprovar si escau l'esborrany de les actes de les sessions dels plens de dates 26 de març de 2026 i 11 de maig de 2026. Pel que fa a la part resolutiva, alcaldia, aprovar si escau la rectificació i actualització de l'inventari del patrimoni del sòl i d'habitatge de l'Ajuntament de Cunit. Àrea de territori, promoció de la ciutat, innovació, ordenació del territori, donar conformitat si escau al text refós de la modificació puntual número 14 de modificació per increment de sostre en la parcel·la HPO Sud 2. D'una conformitat també s'escau del text refós de la modificació puntual número 10, Pau Valparaíso 2. Àrea de serveis interns i seguretat ciutadana i senda pública aprovar s'escau el reconeixement extrajudicial de crèdit número 1/2026 corresponent a factures i despeses de l'exercici 2025. Aprovar s'escau la modificació de crèdit número 9, crèdit extraordinari i suplement de crèdit, i aprovar s'escau el pla econòmic financer. Pel que fa a recursos humans, resoldre s'escau la compatibilitat de personal al servei de la corporació. A l'àrea de serveis personals, aprovar si escau les bases de la concessió de places socials a les llars d'infants municipals. Pel que fa a les mocions, moció presentada